0: botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: 3CAT Info.
3: Un quart de 10. Molt atents a la situació del trànsit, avui especialment complicat al sud del país. Equip Vieri, Mireia Sala, bon dia.
4: Bon dia, Carme. Doncs sí, no es pot circular pel Baix Ebre ni al Montsià perquè estan confinats, però igualment no es podria perquè estan tallades per inundació de la calçada 9 carreteres, entre elles les vies principals, la carretera nacional 340 entre Alcanar i Amposta, la C12 a Amposta i entre Tortosa i Roquetes i la C42 a Tortosa. També estan tallades totes les carreteres locals al sud de Tortosa. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens a l'R16 entre Tarragona i Tortosa i tots els trens coneixen Catalunya i el País Valencià. Això és tot, renovem dades d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
3: Amb el Néstor Gómez.
5: Continuen les pluges descarregant al sud del país amb unes precipitacions que en el cas de Mas de Barberans ja ha superat la xifra dels 200 litres per metre quadrat. Pluges que encara tindran continuïtat de manera intensa localment torrencial al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Baix Camp. Sobretot durant les properes 2-3 hores aproximadament,

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Avui és un dia d'alta tensió informativa amb molts fronts oberts. Un és el Congrés, on es debaten els decrets d'habitatge, que ja se sap que no prosperaran en la votació que s'ha de fer aquest migdia, i a més plana la possibilitat d'avançar a eleccions. A l'antena de Catalunya Ràdio continua el programa especial per seguir-ho com hem estat fent fins ara. L'altre focus informatiu és novament la pluja, i una vegada més l'Ebre, que és la zona més castigada pels aiguats de les últimes hores. S'estan acumulant amb allò tan típic de plou sobre mullat, però és que és així. Un dels punts més afectats és el canal Montsià. Els bombers aquí han hagut de fer una vintena de rescats aquí a altres zones de les Terres de l'Ebre, i pràcticament tots alhora.
2: Hem tingut molts salvaments simultanis de persones que ens trucaven des dels seus vehicles, que els estava entrant l'aigua a l'interior, i llavors el que hem fet és anar prioritzant per intentar salvar el màxim de gent possible en el mínim temps possible.
1: A més de baixos i de pàrquings inundats, i imatges de nou esfereïdores que ens demostren una vegada més la potència i el poder destructor de l'aigua.
3: Fa rato que intento sortir de casa, saps? No sé si cruzarà, què trobeu? Cruzo o se m'emportarà el cotxe? Hosti, quina animalada, tio. Ja no deu quedar camí.
1: Malgrat el riure nerviós aquest conductor amb aquesta perillosa pregunta i la difícil decisió de creuar sí o no una riera que baixa amb aquest cabal desbocat. Per cert que l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís hidrològic per possibles crescudes sobtades en rius i rieres a la Ribera d'Ebre i també al Baix Ebre. Molta precaució, per tant, en aquests punts. I clar, en algunes zones plou des d'ahir al vespre i cada vegada és més perillós. Per exemple, a Santa Bàrbara.
4: Hem passat tota la nit patint perquè el barranquet baixava bastant fort, i patint que no entrés a les cases ni fes res de mal.
1: Des d'ahir, aquestes comarques, les del Montsià i el Baix Ebre, han sonat diverses vegades els telèfons amb les alert. L'últim fa poca estona és positiu per aixecar el confinament d'aquestes dues comarques, però en anteriors missatges s'ha demanat a la població que no sortís de casa i que refugiés a plantes superiors. A Tortosa, l'Ajuntament i la Creu Roja han habilitat, a més, un pavelló per atendre la gent que, a causa de les inundacions, no pot quedar-se a casa seva. Recopilem dades, avancem en la previsió. Dani Ramírez, bon dia.
5: Bon dia.
1: Quins són els principals registres d'aigua acumulats a aquesta hora?
5: Sí, primer de tot direm que la zona de l'Ebre, que ha estat la zona zero d'aquests aiguats, ara hi ha una pausa. Això és bona notícia. La pluja es reforça entre Tarragona i Barcelona, Garrafa i Llobregat. On més ha plogut? Avui, només avui, des de les 0 hores aquesta matinada, a les cases d'Alcanar s'aproximen els 230 litres per metre quadrat. Això és una dada excepcional. Pensem que en tot el mes d'octubre la mitjana està al voltant de 90. N'han caigut avui, en 13 hores, com aquell que diu, 230. Al voltant de 200 Ulldecona, 185 al Perelló, 132 a Mas de Barberans, 110 a la Ràpita, 102 a l'Aldea, 89 a Amposta. Però cal dir que entre ahir i avui destaquem a l'Ametlla de Mar amb 247 litres.
1: Això és una barbaritat,
5: Dani. Sí, 247.

0: 37 és, com aquell qui diu, 3-4 vegades el que cau en tot el mes d'octubre, que és un... L'octubre és molt plujós a la costa. Mm-hmm. I és la meitat d'un any. La meitat del que cau en un any. Impressionant, eh? Bé, el pronòstic ens indica que això va pujant lentament cap al nord, centre de Catalunya, de moment al marge de les comarques de Girona. Ho farà al vespre o a la nit, o demà al matí també en aquest sector de Girona. Però ara tens a l'àrea de Barcelona 10, 20, 30 litres, poden caure en poca estona, alguna tronada, de moment sembla que han baixat les tempestes, i es manté doncs aquest avís de pluja intensa. Més de 40 litres en mitja hora, aquest perill existeix, al litoral i prelitoral sud, a punts de la Catalunya central, llocs del nord on poden caure 20 litres en mitja hora, i acumulacions que encara les properes hores poden sumar més de 50 litres. Ja creiem que no arribaríem als 100 litres. I compte que, malgrat ja la pausa al sud, entre aquesta nit i demà torna a ploure a l'àrea de l'Ebre. Ja no plouria tant, 50, 80 litres, però plou sobre mullat i n'estarem ben pendents.
1: Molt bé, gràcies, Dani, bon dia.
0: Bon dia, fins ara.
1: I sapiguem també quines són les principals afectacions al trànsit i al transport públic. Mireia Sala, equip viari, bon dia.
2: Bon dia, Estel. Encara hi ha 6 carreteres tallades, entre elles la C12 entre Amposta i Roquetes. Al llarg del matí també ha estat tallada la Nacional 340 entre Alcanar i Amposta i la C42 de Tortosa a l'Aldea, però ja estan obertes. En canvi, estan inundades encara 5 carreteres locals situades al sud de Tortosa. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens a l'R16 entre Tarragona i Tortosa, i tots els trens coneixen Catalunya i el País Valencià. A banda de les pluges, dic que al Baix Empordà està tallada la carretera GI-634 a Colomers per un accident.
1: Doncs triple connexió en els pròxims minuts amb la Seu de Protecció Civil per actualitzar dades i previsions, també amb Santa Bàrbara, que és el municipi sobre el qual s'ha carnissat aquest episodi de fortes pluges. També intentarem connectar amb l'alcalde de l'Ametlla de Mar i serem a Tortosa ara de començar d'aquí a poca estona una roda de premsa dels bombers. La seguirem també en directe. De seguida hi anirem.
3: Catalunya al dia.
1: I a més, Quim Balaguer, bon dia.
4: Bon dia, Estel.
1: Altres informacions d'aquest divendres 2 d'octubre. A Terrassa hi ha 3 detinguts pel tiroteig d'ahir a la nit, en ple carrer, al barri de Can Parellada.
4: Els Mossos busquen una quarta persona, també relacionada amb aquest tiroteig, en què van quedar ferits 2 agents de la Guàrdia Civil. Perseguien un grup, suposadament delinqüents, especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei.
1: Serem també en directe a Can Parellada, a Terrassa, amb la nostra corresponsal. Des de la Cerdanya recollirem la indignació dels conductors pel tall d'un carril a la Nacional 260, l'Eix Pirinenc, que és una via per on cada dia passen 6.000 cotxes.
4: I que ara, des del maig, per les eficiències detectades a un viaducte entre Bellver i Martinet, s'han de desviar per la carretera antiga, que està en molt mal estat. Ho denuncia l'alcaldessa de Montellà i Martinet.
5: A part que hi ha molts forats, tampoc hi ha suficients elements de referència. No hi ha les línies i no saps donar resposta quan un veí t'ho demana i amb tota la raó doncs està preocupat.
1: I no sap què dir als veïns sobre quan s'arreglarà, perquè les previsions són per ara molt incertes. Comença a ser menys incert el destí de l'antiga fàbrica de galetes Birba, a Camprodon. Està en desús des de fa gairebé 2 dècades i ara sembla que podria acabar sent un bloc de pisos.
4: Hi ha veïns, però, que qüestionen el projecte, sobretot perquè és un edifici catalogat com a bé cultural d'interès local. L'alcalde justifica el canvi d'usos de la finca.
6: La meitat de l'edifici, aproximadament un 45%, ha de ser protecció oficial.
4: Però Esquerra no li compra l'argument.
7: I al final transforma una història d'un edifici molt emblemàtic pel poble en un edifici per fer-hi pisos.
1: I parlarem de fongs i algues, també. D'una banda, s'ha detectat per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes. És un arbre molt extens al Pirineu.
4: L'han detectat a 7 cases. Al Ripollès, el més preocupant és la capacitat de propagació d'aquest fong, que pot arribar a matar l'arbre.
8: Les espores volen molts quilòmetres i encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar, aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
1: I a les Valls d'Àneu s'ha prohibit el bany i els esports aquàtics a l'embassament de la Torrassa. També recomana evitar tocar l'aigua ni persones ni animals.
4: Tot plegat per la presència d'unes algues tòxiques.
9: L'any passat ja es va ficar verdós, però aquest any ja s'està ficant de color marró ja. Una mala qualitat de les aigües brutal.
1: Quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia també tindrem esports. Avui és divendres, comença el gruix a l'activitat esportiva, menys lliga de futbol masculina, encara no per l'aturada de seleccions. Què explicarem avui, Ricard Isidro?
10: Doncs mira, relacionat amb el futbol de la primera divisió, Rafinha ha passat finalment més proves mèdiques. Aquestes no han detectat cap lesió i només recomanen descans al jugador brasiler del Barça. La segona divisió sí que segueix en marxa. El Girona segueix preparant el seu partit de diumenge contra el Mallorca. Quique Álvarez, l'entrenador dels gironins, deia i tot costa, que és conscient de tenir la millor plantilla, però que ara toca demostrar-ho. A la primera federació, el Nàstic juga també diumenge, en aquest cas al camp del Múrcia. Xisco Campos reconeix que cal millores en defensa després de les dues últimes derrotes a la Lliga. I en bàsquet, l'Ilerna Lleida rep diumenge el San Pablo Burgos a la Lliga CB en el primer duel aquesta temporada al Barris Nord, que justament aquest diumenge compleix 25 anys.
1: Doncs tot això al Catalunya al Dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sots edició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i avui Andrea Martínez al control central. És la 1:08. Comencem.
3: Catalunya al Dia, amb Estel Batet.
1: Doncs és el so de les pluges intenses d'aquest matí a les Terres de l'Ebre. Tornen a fer estralls, sobretot a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. S'han registrat més de 200 litres per metre quadrat en algunes localitats com l'Ametlla de Mar o les Cases d'Alcanar. Segons les últimes dades de què disposem, l'Ametlla de Mar 246,9 litres, les Cases d'Alcanar 231,7 o Mas de Barberans al Montsià 226,7.

0: Doncs amb aquest panorama, Protecció Civil ha confinat la població d'aquestes comarques. S'han suspès les classes a hores d'ara, però com ja us avançàvem, s'ha aixecat aquesta mesura perquè la pluja va afluixant. De fet, en Dani Ramírez ens parlava ara d'una pausa aquí a les Terres de l'Ebre, però atenció que hi tornarà a ploure. Els bombers han hagut de fer una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua dins dels seus cotxes. Per tant, a aquesta hora podem anar en primer lloc al Centre de Coordinació dels Bombers a Tortosa. Manel Sastre, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: I quina és la situació ara mateix, Manel? Ha estat el més greu de l'episodi? En quin moment?
1: Sí, mira, ara mateix ja no plou, fins i tot hi ha alguna clariana que s'entreveu al cel, però aquí ha tingut una matinada, una nit i una matinada molt complicades. Penseu que tot el Baix Ebre i el Montsià hi ha hagut desenes de barrancs desbordats, molts baixos inundats a les zones més baixes, i també, com deies, una vintena de rescats, sobretot de conductors que s'han vist atrapats en el seu vehicle mentre intentaven sortir en alguna d'aquestes carreteres que s'han negat molt de pressa, sobretot a la zona d'Alcanar. No s'han de lamentar víctimes. Ho ha explicat l'Oriol Corbella, que és l'inspector dels bombers que està coordinant tot l'operatiu.
2: Sí que han baixat els torrents amb molta força, han arrossegat molts vehicles, hi ha hagut més danys materials, hem hagut de fer un total de 18 salvaments de persones de dintre vehicles i ara mateix encara estem treballant en la situació.
1: A Tortosa també hi ha hagut 8 persones desallotjades de 2 immobles que estaven en situacions precàries, en desallotjaments preventius. En total, els bombers han rebut fins a 237 avisos per diferents accions que han hagut de treballar. Hi ha 140 bombers desplegats a tot el territori i 55 vehicles actuant.
0: Maneli, no sé quina previsió tenen aquí a partir d'ara. En Dani Ramírez ens parlava de pausa, però que tornaria a ploure. Per tant, com s'estan organitzant?
1: De moment aquí els bombers s'organitzen perquè després dels salvaments que hi ha hagut aquesta matinada, ara és l'hora de donar tot el suport tècnic per revisar els habitatges afectats i també extreure aigua de baixos, de pàrquings i de carreteres. I aquesta és la feina que faran ara.
2: Doncs totes les afectacions, també doncs, que hi ha baixos, amb vehicles que s'han de retirar a la via pública que ha quedat malmesa i que hem de restablir doncs, perquè la gent es pugui moure. Doncs ara, bàsicament, després d'aquesta priorització en què ja han fet els salvaments, doncs toca doncs, el restabliment de la normalitat, ajudar els veïns doncs, a retornar, el buidatge si els pàrquings han quedat doncs, anegats.
1: En aquesta tornada a la normalitat, però, fa una estona que s'anunciava que s'aixecaria el confinament. De moment, però, no hem rebut l'ES Alert confirmant aquest extrem. Sí que ens han explicat que s'ha de restringir la mobilitat fins al vespre, que encara estarà actiu l'Inuncat. Aquí s'ha anat recuperant també el subministrament elèctric que aquesta matinada havia deixat a les fosques més de 5.000 cases a tota aquesta zona. No hi ha hagut classe a la majoria d'escoles, a la gran majoria, a la immensa majoria, tot i que els sindicats docents sí que s'han queixat que algunes suspensions dels centres escolars s'han decretat massa tard i algú fins i tot ja hi havia anat. Pendents aquí encara, però del cel, perquè com explicaves, tot i que ara mateix no plou, això pot canviar, com ha passat aquesta matinada, que hi ha hagut una treva, però al cap d'una hora ha caigut un altre patac d'aigua.
0: Molt bé, gràcies, Manel. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I pendents, doncs, d'aquesta roda de premsa, també que ha de començar d'aquí una estona dels bombers, des d'aquí a Tortosa, han d'actualitzar dades i, mentrestant, un dels primers llocs on els carrers s'han convertit en rius d'aigua és el municipi de Santa Bàrbara. Això és el Montsià, des de quarts d'11 del matí que no hi plou i, per tant, els veïns aprofiten ara per netejar cases i carrers mentre un altre cop el barranc que travessa el poble és el principal dels mal de caps en aquesta zona. Des de Santa Bàrbara, Jordi Barranca, bon dia.
3: Hola, bon dia. Mira, ara mateix acaba
0: estem sentint l'ES Alert.
3: Sí, hola, bon dia. Bueno, primer de tot acaba de sonar ara l'alerta aquesta dels missatges mòbils informant que s'aixeca aquest confinament. I com veieu, aquí no hi plou des de mig matí i ara, per tant, és moment de netejar i de treure literalment la màquina pesada per posar els carrers i les cases el més possible al dia, no fos cas que reprengui durant les properes hores aquestes pluges. Maquinària pesada com ara excavadores. I és que es dona la circumstància que aquí a Santa Bàrbara el barranc del Palós travessa literalment el poble i tant ahir la nit com aquest matí la zona propera al carrer Major, tot això és tot el centre del municipi, s'ha convertit en autèntics rius d'aigua. Els veïns no paren de treure fang com bonament poden.
4: Han passat tota la nit patint perquè el barranquet pues baixava bastant fort i patint pues, que no entrés a les cases ni fes res de mal.
5: Antes baixava, creo que era el barranquet. Baixava, sí, baixaven. Però també el problema que hi ha ara, que ara es fa el nou cultiu, els finques ja antes se llaurava. I això, des nou cultiu, no aguanta l'aigua.
3: Però també negocis i comerços com, per exemple, alguns bars al carrer Major i també la farmàcia del municipi. És el cas, hem parlat amb les persones responsables d'aquests dos negocis, el Joan Miquel i l'Àngels, i això és el que ens deien.
6: Perquè, clar, tenim la porta tancada de la farmàcia, però han posat un cartell que la gent vingui pel costat. Perquè, clar, la llum va i ve, no mos atrevim a obrir tot, perquè després igual te quedes obert si marxa la llum, saps?
7: L'aigua que ha caigut de les 11 de la nit va començar fort, però en un momentet ja baixava tot el carrer i, bueno... I aquí ho veus, l'estanc tot ple d'aigua, la botiga d'aigua, i això ha sigut la primera vegada que mos passa.
3: A partir de mig matí, un cop ha parat de ploure, un grup de voluntaris han ajudat els voluntaris també de Protecció Civil Municipal en recórrer carrer per carrer i casa per casa al poble en cas de la cerca de persones que necessitaven ajuda.
8: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
3: Mentre es manté aquestes crides a la prudència i examinar les precaucions per part de les autoritats responsables.
0: Doncs des de Santa Bàrbara, Jordi Barranca, acabem de poder llegir el missatge que heu rebut, aquest test alert que ha sonat entre la connexió del Manel Sastre anterior a Tortosa i tu a Santa Bàrbara, i que diu s'aixeca el confinament al Baix Ebre i al Montsià, no circuleu fora dels nuclis urbans fins a les 8 del vespre, seguiu les indicacions de les autoritats. Fins a les 8 del vespre, perquè hi ha aquest perill també de crescudes sobtades de rius i rieres. Gràcies, Jordi, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: I un altre dels llocs molt afectats, us ho dèiem just començar, és l'Ametlla de Mar, amb uns registres de 246,9 litres per metre quadrat acumulats fins a 10:15 d'aquest matí. Hem vist algunes imatges de la platja de l'Ametlla, del port de l'Estany, com se'l coneix, on arribava fins i tot un tros de passarel·la. I a aquesta hora podem contactar amb l'Ametlla de Mar. Tenim el seu alcalde, en Jordi Gazeni. Senyor Gazeni, bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
0: Quines són les principals incidències que han tingut al seu terme municipal?
9: Bueno, ara estem acabant de repassar, ara que podem també amb els equips de l'Ajuntament, no? Però sobretot carreteres, camins. Pensa que l'Ametlla de Mar és un municipi molt ampli, travessat per bastants barrancs. Hi ha dos barrancs molt llargs, molt importants, que és Santes Creus i l'Estany. L'Estany, un dels que comentàveu, no? Que s'han portat un pontet que hi havia, literalment, o sigui, se l'han portat a estar dins de la mar. I el que també doncs, anem molt en compte és això, és l'afectació d'aquestes carreteres, perquè ara mateix no podem cruzar els barrancs, perquè són els llocs on hem de creuar per arribar a segons quins nuclis urbans del municipi, i sobretot és això on hem d'anar més en compte. No? Però el que sí que està clar és que, tret d'algunes zones del casc urbà doncs on hi ha hagut aquestes barrancades, per exemple, el barranc de Galetet, que és el carrer Major, on estos baixos doncs, han quedat molt afectats, el que afectarà més serà sobretot els camins i carreteres secundàries dels trossos bueno, del terme municipal. No? Segurament ha estat tot en l'aire, ha plogut amb molta intensitat, aquests barrancs han baixat amb molta força, i ara doncs, tot just hem de començar a analitzar per poder reparar-ho amb la major brevetat possible, no? Perquè són vies doncs, que són molt importants per al municipi.
0: És una zona de càmpings, de fet n'hi ha dos de grossos que estan als extrems de la població. També hi ha urbanitzacions. Tenen notificades incidències en aquests dos àmbits?
9: Bueno, res, no tenim notificat res que sigui especialment greu. Sí que hi ha hagut alguna relliscada, alguna caiguda en algun habitatge doncs, a l'hora de treure aigua en alguns baixos, no? Però creiem, doncs, amb el que se'ns ha notificat sense més importància, s'ha pogut resoldre, però sí, en principi ara el que ens volem, sobretot una vegada l'avís de l'aixecament del confinament, agrair a la gent de la Cala, a la gent del poble, doncs, que majoritàriament han han respectat aquest ordre de confinament, que no era fàcil, però que evidentment hi havia moltíssima aigua i la gent s'ha quedat a casa, i ara doncs, a poc a poc veure com passem en esta nova, en este nou estadi doncs, d'emergència, on s'aixeca el confinament, però també se manté doncs, que no circulem fora del nucli urbà. No? I és una mica és això que ara tindrem en compte. I a la vegada doncs, també ja pensant en com entrar els equipaments escolars i esportius que han quedat afectats i que hem d'intentar reparar per a lo més aviat possible, esperant que, o sigui, sempre amb prudència, perquè continua donant aigua per avui i per a demà, però sempre doncs, pensant en que intentar reprendre amb normalitat les activitats lo més aviat possible, encara la setmana que ve, no?
0: Ara que ho citava, a les escoles n'hi havia aquí d'activitat escolar avui prevista o ja havien decidit cancel·lar-la?
9: Sí, mira, ahir la nit vam decidir, amb la informació que tenia, jo vull agrair a la colla d'alcaldies de les Terres de l'Ebre doncs, que d'alguna manera vam fer pinya per a que amb aquella informació que teníem doncs, prendre la decisió que més encertada, no? Que era, tot i que era molt tard, també agrair a les direccions dels centres i sobretot a les AFES, diguéssim, a les associacions de pares i mares, doncs, que d'alguna manera també han comprès doncs, que tot i que era tard, quan se va prendre la decisió quan teníem la informació adequada per prendre la decisió, i sort que vam fer doncs, d'anul·lar aquestes classes, igual als centres escolars, com també durant el dia d'avui als centres esportius. No?
0: I potser haguessin agraït tenir-la abans, aquesta informació, per poder actuar amb més previsió.
9: I el que... Quan vam tindre aquesta informació vam agafar i bueno, vam parlar per tirar avant. Jo penso doncs, que tot se pot fer millor. Jo crec que sí que hi havia aquesta informació, o almenys jo crec que s'ha de tindre. Nosaltres sí que no la tenim, si no se'ns la comunica, però penso doncs, que vam reaccionar doncs, al moment que tocava. Jo penso que s'ha pogut fer bé, perquè tot i que era tard, la gent ha reaccionat molt bé i penso doncs, que ha sigut molt important que avui no hagués classe, perquè ens haguéssim trobat amb un problema molt, molt, molt, molt greu.
0: Clar, li dic perquè alguns municipis s'han queixat una mica que s'ha reaccionat tard, no? Que quan han acabat decidint que millor que no hi hagués classes, doncs ja era una hora del matí, doncs que els pares probablement ja havien començat el trajecte per portar la canalla a escola i, doncs, com sempre, no? Que hi ha aquest debat de si s'hauria d'haver pres la decisió abans o no.
9: Bueno, ens podem queixar de que, no sé, d'estaments superiors. Jo vull fer-ho al revés, jo vull lloar pues, bueno, la feina i la presa de decisió de les alcaldies, de les diferents alcaldies de les Terres de l'Ebre que van saber reaccionar abans de que fos massa tard, no? I penso doncs, de que ha donat resultat, perquè imagina't tota la comunitat escolar en una situació de pluges tan intensa com la que han viscut este matí, bueno, no hi vull pensar. Penso doncs, que hem tingut... vam encertar fent-ho, i tot i que doncs, bueno, ho vam fer... Era tard, era a partir de les 10 passades de la nit, però tot just quan teníem la certesa de que avui podia passar tot això.
0: És Jordi Gasenis, l'alcalde de l'Ametlla de Mar. Senyor alcalde, el deixem que vagi fent via, perquè m'imagino que se l'acumula la feina a l'hora de fer recompte d'aquestes incidències que han deixat aquests 246 litres per metre quadrat a l'Ametlla de Mar. Que vagi bé. Sort a partir d'ara.
9: Molt bé. Moltes gràcies.
10: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: De tot això, i quan és la 1:24, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana mantenir la prudència tot i l'aixecament del confinament, perquè es preveu que el temporal s'allargui encara unes quantes hores, sobre la queixa que ara sentíem alguns alcaldes de l'Ebre que lamentaven que Educació no hagués pres la decisió de suspendre les classes. Parlon ha traspassat aquesta responsabilitat als ajuntaments que tenen, diu, més informació sobre el terreny. Recopilar el que ha dit fins ara la consellera d'Interior en directe des de la seu del departament. Montse Poblet, bon dia.
11: Hola, bon dia. Sí, com deies, alguns alcaldes de les Terres de l'Ebre no s'han pres bé que ahir ningú de govern ordenés suspendre les classes, malgrat la previsió de pluges molt intenses i del perill d'inundacions i torrentades. Alguns municipis, com el de Roquetes, van tirar pel dret i les van anul·lar, o també el de l'Ametlla, que acabeu de sentir. Ens ho explicava l'alcalde de Roquetes, Ivan García.
12: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort, ho van fer-ho quan tocava.
13: Però vau fer el decret vosaltres?
12: Sí, sí, un decret d'alcaldia, perquè des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
11: Des del Departament d'Interior ens expliquen que ahir al vespre es va demanar al Departament d'Educació que, si consideraven perillós obrir les escoles, que prenguessin les mesures que consideressin oportunes, però el Departament no ha enviat la instrucció fins aquest matí, quan molts nens ja eren a classe. Malgrat això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa que es va actuar correctament.
14: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori. I en aquest cas, doncs crec que en els municipis tant de Montsià com de Baix Ebre, ahir ja estaven tancades moltes escoles. Moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que, com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
11: Pel que fa a les incidències, en tot l'episodi, només a les Terres de l'Ebre, els bombers han hagut de fer 237 actuacions, 19 de les quals han estat salvaments.
15: Entesos, doncs, gràcies, Montse Poblet. Aquesta és l'última hora des de la seu del Departament d'Interior. Bon dia.
11: Bon dia.
15: Doncs avui, que és un dia d'aiguats al sud del país, però aquella cosa de contrastos, venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, hi ha prou reserves als pantans perquè els regants, de moment, no hagin de patir. Sembla una informació contradictòria, però el país és divers. Lleida, Estela Busom, bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
15: L'organisme de la conca, la conca, la Txer, ha fet balanç d'un any hidrològic marcat per aquests contrastos.
16: Sí, sí, i amb aquestes dades, un hivern que va ser un 60% més plujós del que és habitual, en contrast amb un estiu un 60% més sec i molt calorós. Això ha fet que, amb els registres de finals de setembre, el Segre, la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i també la Garona, com dèiem, entrin en situació de sequera prolongada, en què es demana molta cautela amb l'ús de l'aigua. A més, les reserves als embassaments han anat baixant, el de Rialp va arribar a gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que de moment la situació no és preocupant.
17: En agosto sí que hubo allí pues algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, pero las expectativas son buenas.
16: Una altra qüestió que han comentat és que la falta de pluges d'aquest estiu també s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suero, vam explicar, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes. En aquest sentit, l'organisme de Conca demana als ajuntaments que prioritzin obres per modernitzar la xarxa i evitar fugues.
15: Doncs a aquesta hora el Congrés dels Diputats continua en marxa el debat del decret de l'habitatge.
18: El de Felipe González van ser els que van eliminar la pròrroga forçosa de contractes de lloguer.
15: I aquí Junts ja ha anunciat que hi votarà en contra, al costat del Partit Popular i de Vox. El PSOE i la resta de partits de l'esquerra estan fent les últimes crides a la desesperada. Mentrestant, creix cada cop més la possibilitat... Albert Prat, bon dia.
19: Què tal, bon dia.
15: La possibilitat d'un avançament electoral que seria a finals de novembre.
19: L'entorn de Pedro Sánchez confirma a 3Cat Info que el president espanyol està valorant seriosament convocar les eleccions o bé pel 29 de novembre o pel 6 de desembre, si els decrets de l'habitatge acaben fracassant. El no de Junts s'acabarà de concretar d'aquí a poca estona, cap a quarts de 3, quan està prevista la votació definitiva.
20: Pedro Sánchez i també el president Illa, que coneix la realitat de Catalunya, i molts de vostès, estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. És un moment molt greu. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
19: Míriam Nogueras ha ofert als socialistes retirar el decret i a redactar-ne un de nou, però la Moncloa ho ha rebutjat. El cap de files d'Esquerra, Gabriel Rufián, ha sortit en tromba contra Junts.
2: Yo me voy a esforzar mucho para que ustedes acaben en el más ostracismo político, que ustedes no cuenten para nada, que mi partido no vuelva a pactar con ustedes para nada, porque yo no quiero una Cataluña con gente que se dedica simplemente a putear a mi pueblo.
19: I ja hi ha ministres que en privat demanen obertament a Sánchez que avanci les eleccions, d'altres dirigents socialistes que sigui més prudent.
15: Gràcies, Albert. Bon dia.
19: Bon dia.
15: Això al Congrés, mentrestant a Barcelona. El sindicat de llogateres protesta davant la seu de Junts pel seu rebuig als decrets. Aquí també tot s'encarreja cap a l'organització d'una vaga general pel dret a l'habitatge. Seguint-ho, hi tenim a Barcelona l'Anna Escurana. Bon dia.
21: Hola, molt bon dia. Doncs mira, entre 100 i 150 persones han acudit a la convocatòria del sindicat de llogateres. Crits com no s'entén sense casa, gent sense casa i casa sense gent. I han protestat molt contra la postura de Junts. De fet, han posat altaveus al carrer Marina per poder seguir la intervenció de la Míriam Nogueras. L'han escoltat amb força atenció, tot i que també s'han sentit crits en contra d'ella, de Junts i de Puigdemont. I quan ha acabat, el carrer ha reaccionat així.
22: I cap família sense rebre allò que li correspon. La gent ho necessita i la gent, senyora ministra, s'ho mereix. Moltes gràcies.
21: Amb crits de vergonya, vergonya, ja ho sentiu. Minuts abans, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet una crida a la mobilització constant i a la vaga general.
23: Comencem a organitzar la vaga general. Treballadors i treballadores que esteu al vostre comitè d'empresa, convoqueu reunions i comenceu a parlar per organitzar aquesta vaga. Estudiants, assemblees a les facultats per començar a organitzar aquesta vaga general. A tots els barris, a tot el moviment per l'habitatge, comencem a treballar per això. Hem d'aturar-ho tot.
21: D'entrada, la primera convocatòria avui a les 7 a la plaça Catalunya. Mentrestant, aquí acaben de desconvocar la concentració. Tot i que, ja ho heu sentit, convoquen i demanen mobilització contínua. Una gran part del grup, a més, fa una estona ja havien marxat cap al Raval per mirar d'aturar un desnonament. I una última dada, la plataforma d'afectats a la hipoteca atén entre 10 i 15 desnonaments cada dia.
15: Molt bé, Anna. M'imagino que suspenen aquesta protesta per la pluja, que sentim perfectament com cau ara de valent a Barcelona, oi?
21: Sí, senyora, jo crec que sí. Ara, mira, de fet, ja estan reobrint el carrer Marina, comencen a passar bicicletes, vehicles encara no. De fet, el trànsit rodat jo crec que encara està... rodat motoritzat, encara està prohibit, però ja comencen a passar i a circular bicicletes per aquí, i aquí les carpes que hi havia muntades les estan començant a desmuntar.
15: Molt bé, doncs gràcies, Anna. Bon dia.
21: Bon dia.
15: Doncs això, el mateix dia que a Manresa, al Bages, s'ha suspès fins a nova data el desnonament d'una dona amb un fill menor que estava previst per aquest matí. Precisament, el jutjat ha acceptat el recurs presentat per la plataforma d'afectats per la hipoteca basat en aquests nous decrets d'habitatge que, de moment, fins que no es faci la votació al Congrés aquest matí, són vigents. Aquesta és la quarta vegada que l'afectada s'enfronta a aquesta situació, a aquesta possibilitat de desnonament. Maite Curto.
24: Sí, així és. Ja fa 8 anys que aquesta veïna, la Lucélia, fa aquesta demanda sense resposta.
25: Yo demando un lloguer social, porque con los preus que está es imposible pagar un preu normal. Pero Gramina Homer, que es un gran tenedor, no vols negociar.
24: I el portaveu de la plataforma d'afectades per la hipoteca i el capitalisme del Bages, Martí de les Heres, fa aquesta denúncia.
26: Des de jutjats ja sabien que des de les 7 de la tarda d'ahir ja estava tombat. Aquest sense sentit, aquesta vergonya de model judicial que tenim, és el que ens afrontem i ens veiem abocades dia rere dia totes les persones que passen per un procés de desnonament.
24: Un centenar de persones s'han concentrat davant de l'habitatge per donar suport a l'afectat.
15: Molt bé, gràcies, Maite. Bon dia.
24: Bon dia.
15: I ahir a la nit, al barri de Can Parellada de Terrassa... És l'intercanvi de trets entre 4 lladres i 2 guàrdies civils. Un dels agents va rebre 4 trets, l'altre un. Tots dos estan ingressats a diversos centres hospitalaris, però no estem per la seva vida. Els agents que anaven de paisà els perseguien perquè ja fa temps que els sospitosos estaven al seu punt de mira. Els Mossos han pogut detenir 3 dels 4 lladres, mentre aquest matí continuen buscant proves al carrer on hi va haver el tiroteig. Des de Terrassa, lloc dels fets, Marta Vallès, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
15: Has pogut esbrinar alguna cosa més del que va passar ahir a la nit?
1: Sí, algun altre detall. La mateixa Guàrdia Civil ha explicat que els dos agents de paisà van detectar el vehicle dels sospitosos a l'àrea de servei de la P7 a la porta de Barcelona. Quan els van voler identificar, els homes van fugir intentant atropellar-los. Els van seguir la pista i el vehicle sospitós es va detectar on estic ara mateix, al barri de Camp Parellada de Terrassa. Els guàrdies civils van venir fins a aquest punt i aquí va ser on els homes que s'havien donat a la fuga els hi van disparar. Hi ha un vídeo on es veu, on, el que sentíem al principi, on es veu aquest moment precís que els guàrdies civils diuen que són policies i els homes els demanen que s'identifiquin i que els ensenyin la placa. Tot i això, els disparen i als trets els agents també responen amb les seves armes i els dos resulten ferits de bala. El que està més greu, cau a terra després de rebre els 4 impactes i l'altre, que avisa els serveis d'emergència, té temps de fer-ho i també ha rebut un impacte de bala. Els suposats lladres, la gent que està a terra, el colpegen i acaben fugint un altre cop. Pels crits que se senten a l'enregistrament, es desprèn que són veïns d'aquest mateix carrer, del carrer Europa. Tot aquest episodi ha sorprès els qui viuen aquí, que diuen que el barri doncs té les seves coses, però que successos com el d'ahir no l'havien vist mai.
3: A mí no me pilló. Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Porque digo, cuando bajé, vi todo ya todo el perca. Aquí están los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate. Tengo uno en el cuerpo malo desde ayer. Es fuerte lo que ha pasado, sí, muy fuerte. A veces veis una movidilla, pero como si el pistoleo, nunca en la vida, vamos. Yo no he visto aquí nunca en la vida, llevo toda la vida aquí viviendo en el barrio.
1: En José viu just al bloc de davant on va passar tot i ho va veure des de la finestra. A la porta de casa seva hi ha una de les bales.
4: Ya vos sabés lo que dicen que era policía, que yo desde arriba no sé, sé quién era, si era policía o no. Y entonces ahora vienen corriendo, no sé quién era tampoco, le dieron con un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más. Después ya apareció la policía. Este fue yo, nunca lo he visto. Llevo aquí desde el 75.
15: I Marta, sabem que hi ha 3 detinguts. No sé si... És difícil, ja ho sabem. De la investigació se'n sap alguna cosa més?
1: Doncs no, pràcticament res, perquè ho porta la divisió, la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, i de moment és molt hermètica. Han estat aquí, encara hi són, molts agents, tant dels Mossos com també de la Guàrdia Civil, buscant proves. El carrer està tancat, només hi passen els veïns. Han escorcollat diversos vehicles, entre els quals n'hi ha un que va quedar just enmig del tiroteig, té els vidres trencats, i han estat buscant bales a dins d'aquest vehicle. És d'un veí, no és de cap dels homes que van fugir. Ens confirmen també que hi ha 3 detinguts i que buscarien una quarta persona de qui de moment no se'n sap res.
15: Doncs això és tot el que sabem fins ara d'aquest tiroteig que va haver-hi ahir a la nit al barri de Camp Parellada de Terrassa. Gràcies, Marta. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Arriba a judici el cas d'una noia de Girona, la Carla Fernández, a qui la seva exparella va matar fa 3 anys. Acusen l'agressor d'assassinat i li demanen presó permanent revisable. La defensa reconeix el crim, però ho considera un homicidi. Per tant, que no havia estat planificat. Coincidint amb la tria del jurat popular, aquest matí s'ha fet una concentració de protesta davant de l'Audiència de Girona, que també ha reunit amics i familiars d'altres víctimes d'altres crims masclistes. Hi ha hagut abraçades, llàgrimes, aplaudiments i també crits de ja n'hi ha prou. Anem, doncs, cap a Girona. Fèlix Martín, és important posar noms i cognoms a les víctimes perquè no siguin un número més d'aquesta xacra, no?
2: Hola, bon dia. Sí, sí, és exactament això. I és el que ha portat també la mare de la Carla, la Blanca Gutiérrez, a crear des de Girona una associació estatal de mares de dones assassinades.
3: Va viure, la van assassinar, se fa el judici, sortirà la sentència, adeu, Carla. Bueno, adeu, Carla, adeu, Judit, adeu, Kimberly, adeu, Mamen, adeu... totes. I bueno, monto l'associació també per això, per una mica protegir el seu record i que estiguin sempre... Bueno, jo em moriré parlant d'elles. I la feina serà que no se les oblidi.
2: Això és el que ens deia aquest matí davant de l'Audiència.
1: I com van anar els fets d'aquest crim, Fèlix?
2: Doncs la Carla va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol del 2023 la va abordar quan entrava a casa seva al barri de Sant Narcís de Girona, amb caputxa, mascareta i guants. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El crim no es va descobrir fins l'endemà. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i ho considera no un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, però, confia en el veredicte del jurat.
3: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa 2 vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
2: Avui han triat el jurat i el judici pel crim de la Carla Fernández a Girona es prolongarà tota la setmana vinent.
1: I avui ha de quedar vist per sentència el judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol en el marc de les votacions a Barcelona durant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Maria Núria Rebelle, bon dia.
4: Bon dia. Durant la sessió d'avui, les defenses dels encausats han presentat els seus informes finals davant del tribunal. Han demanat que s'absolgui els agents perquè asseguren que van actuar fent servir la força necessària i proporcionada a la situació que es vivia, en aquest cas, al centre Ramon Llull, on van passar els fets. Han afirmat que l'ús de les bales de goma prohibides a Catalunya estava justificat. La Fiscalia també demana l'absolució dels encausats. La fiscal ha defensat que el fet que la policia pot fer servir la força, fins i tot provocar lesions greus, si la seva actuació s'ajusta a la normativa i al protocol. Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per cadascun dels 4 policies per un delicte de lesions i un altre de tortura. La sessió a aquesta hora continua. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'UO que ha arribat a judici, ja que en la resta de procediments els jutges han aplicat l'amnistia als policies encausats.
1: La xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure aquest setembre i han estat la principal incidència per les línies de rodalies i regionals. Des de principis d'any se n'han produït més de 300. Són 7 vegades més dels que hi havia els anys anteriors a la pandèmia, segons les dades que ha fet públiques el secretari d'Estat de Transports. Barcelona, Jordi Canal.
5: Bon dia. José Antonio Santano assegura que DIF i la Generalitat estan fent esforços per combatre el problema i que demanen a més un enduriment del codi penal i de les condemnes per aquest delicte. Cada vegada que hi ha un robatori de coure, diu, suposa un trasbals en el servei més enllà de l'afectació econòmica, tot i que els robatoris a l'R3, per exemple, suposaran també un sobrecost de 20 milions d'euros. És per això, diu, que no s'acaba de notar una millora del servei.
6: Tenemos un elemento ajeno al servicio que... quizá no está dejando ver las mejorías que ya se deberían, que se están produciendo, me refiero al robo de... el robo de cable, no? Este es un tema que nos preocupa mucho.
5: Santano ha visitat amb la consellera Sílvia Paneque les instal·lacions del Centre de Control de Circulació de DIF, el servei de la xarxa ferroviària ubicat a l'estació de França de Barcelona. Les pròximes setmanes es traslladarà aquí una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies, que és el CLOT ara, per treballar físicament colze a colze i poder millorar la solució d'incidències.

0: Doncs de seguida podrem tornar cap a Tortosa. A aquesta hora ha de comparèixer Albert Castellet, és cap de la regió d'emergències a Tarragona, per actualitzar les xifres sobre l'última hora dels aiguats que han afectat sobretot les Terres de l'Ebre. Podem escoltar-lo en directe.
1: Terres de l'Ebre per les inundacions d'aquesta matinada. Així com a informació general, el servei va molt a millor. Aquesta nit hem tingut una intensitat de pluja forta, fins a 200 litres a diversos indrets, i amb afectacions de crescuda de rieres, afectacions d'inundacions de baixos, gent atrapada en vehicles, etc. Hem fet de l'ordre 185 serveis, d'aquests, quasi 20-19 de salvament de persones en vehicles, que tot i que no hi havia afectació vital, doncs estaven sense poder sortir dels vehicles. A part d'això, serveis de neteja, esgotament, etc., que ha baixat molt la intensitat en aquesta zona. Principalment estaven situats en quatre zones, a la zona d'Ulldecona, Amposta i Tortosa, són com els tres sectors d'aquí, i després ara la tempesta anava derivant cap a Cambrils, cap a l'Ametlla i Cambrils, on també tenim algunes afectacions ara per ara. Són 150 bombers que estan treballant encara, i 55 vehicles, dels quals dos mitjans aeris, algun mitjà aeri se'ns ha quedat encallat que no podia passar per la tempesta fins aquí. La previsió és que seguim treballant, sobretot en intentar restablir la normalitat i esgotaments de baixos. Sembla que ara de salvaments ja s'està acabant. Pot ser que surti encara alguna cosa cap a Cambrils o cap a la costa més al nord. I també recordar que s'ha aixecat l'ordre de confinament, tot i que es demana moderar o restringir la mobilitat, perquè encara ja tenim molta gent treballant i encara hi ha aigua a molts indrets. L'evolució, doncs, és possible que aquesta nit es pugui reactivar una mica. No sembla un episodi tan potent com aquesta nit passada, però podria ser que aquesta nit vinent tornés a haver-hi una altra caiguda d'aigua important. Per tant, recomanem això, restringir mobilitat i, sobretot, mesures de seguretat de no exposar-se a rieres ni indrets amb aigua.
2: Aquesta nit on podria repetir-se aquests episodis?
1: La veritat és que és difícil de preveure. Torna a ser per aquesta zona, aquí Terres de l'Ebre o costa cap amunt fins a Barcelona, però és imprevisible. De fet, estem esperant les últimes informacions del servei meteorològic, que ens ho acaben d'afinar més, però la veritat és que costa predir exactament on acaba caient.
3: Aquí.
1: No tinc dades exactes, però, de fet, la zona aquesta de baix i la d'Ulldecona també és la zona que ha tingut més afectacions. Hi ha diversos vehicles on hem rescatat gent de tràilers, de vehicles que tenien bastanta acumulació d'aigua, també gossos, etc. Però la veritat és que sense cap afectació de salut important.
4: La vintena de persones que s'han hagut de rescatar estaven pensant en alguna via que no havien de travessar o...?
1: No tinc detalls. La veritat és que estaven dintre del vehicle, en zones que no podien sortir del vehicle i amb acumulacions d'aigua important, i els hem ajudat a sortir. S'han portat a centres d'acolliment, a diferents centres. Sembla ser que alguna persona sí que tenia una lleu hipotèrmia pel fred, però en tot cas, no, pel que sapiguem ara, cap incidència de risc vital.
3: I sobre els dos edificis que s'han desallotjat aquí a Tortosa i l'altre a Roquetes, una mica quin balanç hi ha sobretot de persones desallotjades?
1: Em sap greu, no tinc les dades. És veritat que a nivell d'afectacions només hi ha hagut aquestes dues, afectacions estructurals. Comparat amb l'any passat, que en vam tenir moltes, aquest any són prou poques. Tenim aquí el grup d'avaluació de riscos estructurals, que ho està avaluant, i la veritat és que en poden anar sortint, perquè amb aquestes pluges a vegades surten o surten el dia següent. Però per ara només tenim aquestes dues registrades.
2: Si voleu, podem marxar al Pontes de Tortosa? Mm-hmm.
5: Sí. Delegat primer o
2: mig? No, canviem, només que poses un mig, així ja no cal molt de...
0: Doncs sentirem de seguida les explicacions que doni Mar Lleixà, és l'alcaldessa de Tortosa.
6: L'intens episodi de pluges d'esta nit matinada ha fet que tinguéssim afectació en dos edificis al centre nucli històric de la nostra ciutat, en concret al carrer Montcada i també al carrer Cervantes. Un d'estos edificis, este matí, quan ha sigut valorat, s'ha decidit que s'ha de desallotjar tot l'edifici i ara s'està valorant si aquestes persones desallotjades, que poden ser màxim una vintena, poden anar allotjats en familiars, en cases de familiars, o ja podem i hem d'activar aquest centre d'acollida que s'ha muntat també al pavelló del Temple, conjuntament en Creu Roja i de forma coordinada pels serveis d'emergències. Ara és el que s'està valorant. I en quant a l'altre edifici del carrer Cervantes, han sigut 6 persones que s'han desallotjat esta matinada. Algunes d'elles han anat a la casa d'acollida i altres a dispositius hotelers de la ciutat, fent l'acompanyament d'aquestes persones i sobretot insistint en aquest missatge de precaució, de fer cas a la gent, també d'agrair, no?, la coordinació en totes les coses d'emergències, però sobretot de precaució, i que també des del municipi ahir a la tarda ja vam fer tancament de tot el que eren equipaments municipals i a la nit, incloent centres educatius, i el que han fet fa unes hores és perllongar este tancament fins a les 12 de la nit. I per tant, també d'esta manera entenem que per un costat ajudem a millorar la situació. Ara són els cossos d'emergències que estan treballant coordinadament per veure tots els danys desperfectes, però també, per l'altre, per aquests episodis de pluges que no sabem com ens acabarà afectant, sobretot molt amatents en aquest sentit. Sí?
0: Són les explicacions que ha donat l'alcaldessa de Tortosa. Ara sentirem Joan Castó, que és delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
5: En principi hi ha hagut una afectació important de pluges durant tota la nit. Sí que ha sigut més un tema d'acumulació que no una gran trompada en pocs minuts, sobretot tota la nit i primeres hores del matí. Jo voldria posar en valor també la col·laboració de tots els alcaldes, no?, en esta previsió que ja vam fer ahir per la tarda, de que estigués dins les possibilitats tot net i preparat perquè hi haguessin la mínima afectació possible. La veritat és que estem molt lluny del que ens va passar l'any passat, per tant, d'alguna manera, contents que afectacions greus a nivell personal no n'hi ha. És veritat que sembla que la pluja ara ha donat una mica de treva, però, com molt bé se mos diu abans, possiblement a la nit se pot repetir sense saber exactament a on i com. Per tant, continuo demanant esta prudència a la que feia referència este matí, esta precaució, esta col·laboració ciutadana en intentar evitar al màxim la mobilitat, en no apropar-nos a zones de barrancs, a zones fondes. Ho comentàvem abans, aquestes afectacions que han hagut de vehicles, doncs, en algun cas ha sigut així, no?, apropant-se a llocs o intentant passar allò que ens passa a vegades, no que passo, i no passo. I després, doncs, això, no?, que la carretera és molta aigua, que els conductors se poden no veure bé la calçada i sortir fora. No? Per tant, màxima col·laboració i precaució en este sentit. Per l'altra part, estem treballant ja des de govern, una mica com s'ha fet l'altra vegada, evidentment d'acord en els cossos de seguretat i cossos d'emergències, en algun tema puntual de falta d'accessibilitat. I estic parlant d'algun habitatge, d'alguna granja, com va passar l'any passat, que estem per això, facilitant l'accés als temes més urgents. De moment s'està fent en la col·laboració del GEPIF, d'Agricultura. Estem també preparats en Forestal Catalana per si fes falta maquinària més pesada i treballant ja, perquè hem estat parlant en els alcaldes i tot i no ser les afectacions de l'any passat, però segurament que molta afectació a nivell rural, a nivell de camins i aquestes coses la tindrem. Per tant, començarem ja a intentar reparar aquestes infraestructures, però això sí, ja, tal com vos dia, donant prioritat a l'accessibilitat a persones i als animals a les granges i també en aquells equipaments municipals que no deixen de ser serveis que els ajuntaments necessiten, com algun alcalde ha comentat, d'accés a algun depòsit d'aigua, alguna cosa d'aquestes. Per tant, prioritzant, però puguem donar cobertura a tot. Hem de seguir una miqueta alerta i per part meva, pues això, agrair, a part d'agrair-vos a vosaltres, no?, però l'important que és que estéssiu i poguéssim comunicar tot el que necessitem que sàpiga la ciutadania, també esta col·laboració dels alcaldes i alcaldesses, presidents dels consells comarcals, per organitzar, sobretot Montsià i Baix d'Ebre, aquestes afectacions que hem tingut, i sobretot doncs això, poder anar intentant tornar a la normalitat el més aviat possible i estar preparats per si acaso alguna d'aquestes previsions que encara ens queden la nit que ve i possiblement la propera, ja veurem, doncs poder-les afrontar de la millor manera possible. No sé si era Marcos.
3: pel
2: bé, l'afectació de la roba, han vist imatges, tampoc no és una valoració tècnica important, no és l'afectació que va tindre llavors, perquè, clar, d'alguna manera, les converses que hem tingut en alcaldes i això, les neteges que s'estan fent de barrancs i tot això, ha donat resultat. Això no vol dir que l'afectació hagi sigut zero, vull dir, està ple d'aigua, està ple de també hi ha basura que ha baixat en l'aigua, però evidentment no hi ha aquells trencaments que van haver l'any passat. Jo crec que ara, tal com anirem baixant els nivells i fent les operacions de neteja que s'hagin de fer, veurem les afectacions estructurals que puguin haver, però en principi sembla que són bastant menors que la darrera vegada.
4: No sé si tens dades ara mateix, però si ens podries dir quins han sigut els municipis amb més grau d'afectació.
2: Bé, en principi, jo diria que Tortosa, Roquetes, aquí al Baix Ebre, al Montsià, Santa Bàrbara, segurament que la Galera, no hi ha hagut el que va haver l'any passat, a Godall i altres llocs, han parlat en tots els alcaldes, a la zona d'Alcanar i la Ràpita ha plogut molt, ha hagut afectació, però en cap moment s'ha desbordat a nivells preocupants, per tant, jo en principi, per posar-ho com a exemple, no? Este matí ens hem desplaçat ja directament a Santa Bàrbara, perquè clar que sabíem que havia passat durant la nit, en la intenció de vindre després a Tortosa, però clar, s'ha plogut molt a primeres hores del matí, s'han tallat moltes carreteres i no hem pogut arribar hasta Tortosa, a Tortosa fins ara, no? Per tant, una mica, ja dic, pues, Tortosa, Roquetes, Santa Bàrbara, Masdenverge, i en menor mesura ja Ulldecona també, però sense anar ja a dimensions grans que siguin preocupants. A nivell de persones, per dir-ho així, afectacions a infraestructures i camins i tot això sí.
3: Ens han de posar ja,
0: És l'actualització, doncs, que han donat des del delegat del govern de les Terres de l'Ebre, Joan Castó, a qui sentia mare, també Marc Lleixà, l'alcaldessa de Tortosa, i Albert Castellet, cap de la regió d'emergències de Tarragona, fent una mica de balanç de les principals incidències, que afortunadament aquest episodi, si ho han volgut remarcar, no ha tingut afectacions personals. Sí que hi ha gent desallotjada a causa d'aquestes inundacions i s'ha habilitat per això un pavelló a Tortosa amb capacitat per una cinquantena de persones. Continua, però, decretat el tancament fins a la mitjanit d'escoles i equipaments municipals. També molta prudència perquè ja estan avisant que pot haver-hi nous episodis de pluges. També han explicat que de seguida es posaran a treballar per arreglar camins i zones rurals que han quedat molt malmeses per aquestes inundacions. Es prioritzarà l'accessibilitat a granges i masies. I com us dèiem, en començar, s'ha aixecat el confinament del Montsià i el Baix Ebre, però sí que es manté l'alerta de no travessar rieres, no moure's per aquesta zona on hi hagi risc en passos especialment perillosos fins a les 8 del vespre perquè es pot reactivar aquest episodi de pluges. D'aquí a 4 minuts haurem arribat a les 2 del migdia.
7: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: I avui, en comptes de la informació esportiva, seguim repassant altres qüestions de l'actualitat. Més enllà d'aquest episodi de pluges que han afectat novament les Terres de l'Ebre, us parlem ara de la Cerdanya, on hi ha preocupació i indignació pel tall d'un carril a la Nacional 260, l'Eix Pirinenc. Fa més de 4 mesos que els vehicles s'han de desviar per la carretera antiga. Des de Martinet, Joaquim Albalaté, bon dia.
8: Hola, Estel, bon dia.
0: I a més, no hi ha cap previsió que s'arregli aviat, això.
8: Doncs no, perquè el problema és en un viaducte a Sant Martí dels Castells, entre Vallvé i Martinet, i des del maig es desvia el trànsit en sentit la Seu per la carretera antiga. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
9: Estem portant a terme tasques de manteniment i conservació de l'estructura, tant pel que fa a les pilones com el que fa referència al tablero. En alguna medició va sortir una petita anomalia i vam decidir desviar el trànsit per poder fer les catis i les medicions pertinents per garantir la màxima seguretat d'aquest viaducte.
8: Amb els resultats d'aquestes medicions se sabrà quins treballs s'han de fer, però per ara no se sap quan es podrà tornar a la normalitat.
0: Passar per la carretera antiga suposa, a més, un problema.
8: Sí, perquè fa dècades que no es feia servir i, per tant, està en molt mal estat. I els veïns pateixen perquè hi pot haver accidents. Roser Bombardó és l'alcaldessa de Montellà i Martinet.
10: A part que hi ha molts forats, tampoc hi ha suficients elements de referència. No hi ha les línies de final de ferm i a part que està en mal estat i, clar, no saps ni quina solució, ni per quant temps, ni res, i no saps donar resposta quan un veí t'ho demana i amb tota la raó doncs, està preocupat doncs, perquè és que es troben unes condicions molt dolentes. 500.
8: Cada dia passen per aquest punt uns 6.000 vehicles i, segons el RAC, el pas de l'N260 per Martinet és el tram més perillós de tot l'Alt Pirineu.
0: Molt bé, gràcies, Joaquim. Bon dia.
8: Adéu, bon dia.
0: El Ripollès Camprodon celebra aquest cap de setmana la 8a edició de la Fira de la Galeta per posar en valor aquest dolç que es produeix des de finals del segle XIX. Doncs bé, la fira coincideix amb el debat que hi ha al poble sobre l'ús que hauria de tenir l'antiga seu de la coneguda fàbrica de galetes Birba. L'antic edifici es va tancar l'any 2008 perquè es va traslladar la producció a una nau més moderna i ara el propietari vol fer-hi 55 pisos. Girona, Pau Bartrolí, en quin punt estan els tràmits?
11: Bon dia. Doncs la Comissió d'Urbanisme ha acceptat un canvi d'ús i que passi de ser industrial

0: Terreny per fer un nou vial per a vianants que unirà dos carrers. També seguirà una part de jardins i dels 55 pisos, gairebé la meitat hauran de ser de protecció oficial.
1: La meitat de l'edifici, aproximadament un 45%, ha de ser parat PO de protecció oficial. Això és obligatori, a més ho posa la resolució d'urbanisme. Vull dir que aquest està clar. I l'altre tema és que sí que és cert aquesta famosa cessió d'aquest carrer que ha d'ajuntar el carrer Nou amb l'Avinguda Maristany.
0: Des del grup d'Esquerra Republicana, el regidor Xavier Juncà parla obertament d'un projecte d'especulació urbanística.
2: I al final transforma una història d'un edifici molt emblemàtic pel poble en un edifici per fer-hi pisos.
0: Tot i això, tenien en compte la legalitat dels tràmits i per evitar un litigi judicial amb el propietari, accepten el projecte. No hi ha encara un calendari per començar les obres, Estel.
3: Catalunya al dia. Doncs fins aquí el Catalunya al dia d'avui. Ara us deixem el Catalunya migdia amb tota la informació sobre els decrets d'habitatge.
4: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs dels decrets d'habitatge. Bon dia, són les dues.
5: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
4: El no de Junts per Catalunya als decrets d'habitatge, que es concretarà en votacions al Congrés d'aquí a uns minuts, pot precipitar la fi de la legislatura espanyola, Joan Bota.
6: Ha estat un matí molt tens, tant dins com fora del Congrés, amb discursos creuats molt durs entre el PSOE i Junts i també de totes les esquerres, i especialment d'Esquerra Republicana, cap als juntaires. En aquest context, Pedro Sánchez, l'únic que pot convocar eleccions, avisa que ha arribat l'hora de la veritat.
4: Anem al Congrés, on encara aquesta hora dura el debat, Paula Brujats i Tània Tàpia.
7: Si es precipita l'opció d'avançar eleccions, ho decidirà, però Pedro Sánchez, després de la votació d'avui al Congrés, si les convoca immediatament, les eleccions serien el 29 de novembre, seria la primera data disponible. Durant el matí ha crescut i molt la pressió sobre el president del govern espanyol per avançar eleccions. Alguns ministres li demanen que no esperi, creuen que és el moment ideal i que es pot capitalitzar la indignació als carrers. D'altres ministres, però, demanen prudència i volen calibrar molt bé abans si tenen el suport necessaris.
8: El debat està ja a la recta final i ningú es mou. La Moncloa no retira els decrets, com demanava Junts. Els de Puigdemont votaran que no als dos textos perquè creuen que les mesures fan més profunda la crisi d'habitatge i faran naufragar totes les mesures unint els seus vots als de PP i Vox. La Moncloa els suplica una abstenció. Diuen que el decret, si cal, es pot millorar més endavant. Sentim Míriam Nogueres i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
9: Nosaltres no busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
10: Demuestren que en este país y que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
4: Això passava dins del Congrés. Passa, de fet, perquè encara està durant ara el debat. A fora del Congrés, els acampats a la Puerta del Sol de Madrid s'han manifestat davant la Cambra Baixa Espanyola en una protesta que, a Barcelona, s'han reproduït fins fa uns minuts davant de la seu de Junts per Catalunya. Madrid, Dani Sáenz de Aja, i Barcelona, Anna Escura.
11: Centenars de persones han recorregut la curta distància que separa la Puerta del Sol d'un Congrés blindat per la policia per denunciar, diuen, la desconnexió dels diputats amb les demandes de la majoria social. Pel Sindicat de Llogateres de Madrid, avui no acaba res. La portaveu Valera Racu avisa que les mobilitzacions pujaran de nivell.
12: Hoy vamos a mantener el pulso, este pulso histórico que le estamos echando primero al gobierno y ahora al Congreso entero. En el horizonte hemos colocado el objetivo de la huelga general.
4: No tenim a punt la connexió amb Barcelona. En tot cas, també s'estan reproduint aquestes protestes. Primer a la seu de Junts per Catalunya, però ara s'estaven mobilitzant cap a la plaça Catalunya, on també fa dies que hi havia una acampada per protestar, de fet, per pressionar perquè s'aprovessin aquests decrets que, insisteixo, poden decaure en els pròxims minuts. Però més enllà d'aquest horitzó d'eleccions anticipades, l'altre gran focus informatiu del dia són els estralls provocats per les pluges a les Terres de l'Ebre.
6: Fa tot just una hora que s'ha aixecat el confinament al Baix Ebre i al Montsià, on diversos observatoris han superat els 200 litres per metre quadrat, alguns, com el de l'Ametlla d'Empar, de mar, de manera molt àmplia. S'han inundat baixos, gratges i carreteres i diversos municipis han suspès les classes, alguns amb la queixa que el govern no hagi ordenat això de manera general.
4: Anem a Amposta, Manel Sastre.
13: Hola, bon dia. Sí, ha estat una matinada i un matí complicats, amb barrancs desbordats, baixos i carreteres inundats i una vintena de rescats de conductors atrapats per l'aigua. No consten, però, afectacions personals. Més de 150 bombers treballen per treure aigua de les zones inundades, mentre ajuntaments i veïns fan balanç de danys i organitzen el que seria la tornada a la normalitat.
4: Bé, doncs, en aquest context, avancem, com vam fer ahir, la previsió del temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el

0: temps.
1: Dani Ramírez, bon dia.
2: Bon dia.
1: Ha de continuar plovent o ja ha passat l'episodi més greu?
2: El plat més fort hauria passat. És a dir, no tornant a caure 200 o 250 litres per metre quadrat, però compte, perquè malgrat hi ha una pausa al sud del país, a les Terres de l'Ebre, que ha estat la zona zero d'aquest gran aiguat, aquesta nit, matinada i demà, pot tornar a ploure fort, potser 50, 70, 80 litres. No creiem que passin de 100. Però, evidentment, pot caure amb intensitat. 20, 30, 40 litres en mitja hora, es manté aquest avís de pluja intensa del Meteocat, i, per tant, plourà sobre un terreny molt moll i tota l'aigua lliscarà ràpidament cap als barrancs, rieres i rambles de muntanya, serres litorals, prelitorals, cap a mar. De moment, ara plou més a l'àrea de Barcelona, la part central del país. Girona una mica al marge, arribarà aquest vespre i de nit i demà al matí també la pluja. Però de moment van caient 10, 20, 15, 30 litres per metre quadrat. No ho fa amb tanta intensitat com ho ha fet amb les tempestes d'aquesta matinada o al matí d'hora cap a la zona de l'Ebre. I, per tant, el missatge és una mica més de calma. De tota manera, insistim. La propera matinada i demà al matí pot tornar a ploure a la zona de l'Ebre. Pluges que podrien deixar novament més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Sembla que diumenge hi hauria una mica de pausa, encara amb algun ruixat matiner a la costa, a la tarda algun ruixat al Pirineu, interior de Girona i Prepirineu, però en principi, tot i que no podem dir que ja ha passat del tot, es pot reproduir algun ruixat. I, per últim, comentar que han caigut aquestes quantitats de, entre ahir i avui, de gairebé 250 litres a l'Ametlla de Mar, 231 litres a les Cases d'Alcanar, 227 a Mas de Barberans, i que, darrerament, això va passant. Des de l'any 21 hi ha hagut 4 aiguats en aquesta zona del Montsià i especialment Alcanar.
1: Gràcies, Dani. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les dues notícies del dia, al Congrés i a les Terres de l'Ebre, ens agafen en directe, en un divendres en què ens hem llevat amb un nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Terrassa.
3: I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones després que ahir 2 guàrdies civils de paisà quedessin ferits de bala mentre feien una vigilància a la zona.
1: Més detalls amb Marta Vallès.
4: Bon dia. Els guàrdies civils van voler identificar els sospitosos a l'àrea de servei de la P7 Porta de Barcelona, però els homes van poder fugir. Els van seguir la pista fins aquí, a Camp Parellada, de Terrassa, on els fugitius van ferir els 2 agents. Hi ha 3 detinguts i es buscaria una 4ta persona. Els veïns d'aquest carrer ho van viure així.
5: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando, porque digo, cuando bajé, vi todo ya torperca.
1: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, bon dia.
6: Bon dia.
1: Bones notícies pels culers. Rafinha no té cap lesió.
6: Així ho han confirmat les proves que li han fet avui a la Ciutat Esportiva del Barça. Per tant, el brasiler estarà disponible per jugar el pròxim partit de Lliga amb el Getafe. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el club per renovar. Són declaracions a la Blaugrana a la prèvia del clàssic de Lliga de diumenge al Camp Nou.
1: I ens falta saber com tenim la circulació a aquesta hora, Natàlia Ramon.
7: Doncs encara hi ha 6 carreteres tallades per inundació de la calçada. La principal és la C-12 entre Amposta i Roquetes, però també hi ha tallades diverses vies locals al sud de Tortosa. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens de l'R16 entre Tarragona i Tortosa. I a banda de les pluges hi ha cua a l'AP7 a Cerdanyola en els 2 sentits, a la C-58 a Ripollet en direcció a Sabadell i a les 2 rondes de Barcelona.
1: Les 2:08 minuts. La legislatura espanyola penja d'un fil. Pedro Sánchez es planteja seriosament avançar les eleccions generals a finals de novembre si perd els decrets d'habitatge, i el desenllaç de la votació el sabrem d'aquí a uns minuts aquí al Catalunya Migdia. Al Congrés dels Diputats ja s'ha instal·lat l'escenari electoral després que Junts per Catalunya ha confirmat que votarà que no als 2 decrets. I al costat del PP i Vox farà descarrilar les mesures per prohibir els desnonaments de persones vulnerables o per frenar l'augment dels preus de lloguer. Al Congrés dels Diputats hi tenim les nostres companyes Paula Brujats i Tània Tàpia. Bon dia a totes dues.
8: Què tal? Bon dia.
9: Hola. Bon dia.
1: De seguida traiem el calendari per veure les possibles dates d'eleccions, però a hores d'ara, Tània, el ple continua en marxa i el govern espanyol ja té coll avall que Junts no canviarà d'opinió.
8: No, perquè no s'ha mogut res en les darreres hores i Junts continua instal·lat en el no. Hi ha hagut gestos per les dues bandes que no han arribat a bon port. Junts ha entregat aquest matí al PSOE una nova proposta de decret i demana retirar l'actual text, però la Moncloa no cedeix, com a molt ofereix incorporar més endavant els seus canvis. Un guà que no ha recollit Nogueres, que ha insistit que el decret està mal fet. La porta portaveu de Junts reivindica que actuen amb responsabilitat perquè argumenta el decret no soluciona el problema, l'amplia, diu, i acusa la resta de partits de fer electoralisme.
9: Nosaltres no busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució. I ens hem quedat sols perquè el PP, perquè el PSOE, perquè Vox i els seus socis estan més interessats en la campanya electoral que en solucionar els problemes.
8: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ho està intentant fins a l'últim moment, suplicant una abstenció.
10: Se han incluido sus peticiones, señorías. Es cierto que no todas, como todos. Demuestren que en este país y que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
8: Pressió també per part dels comuns. Sentim Gerardo Pisarello.
11: Direu que defensar Catalunya és votar el que esperen Cerberus, el que esperen els seus interessos immobiliaris, traint el Javier, traint a la Ceja o la memòria de l'Olga que va defensar les urnes l'1 d'octubre. Vergonya!
8: I molt dur també Gabriel Rufián contra Junts. El portaveu d'Esquerra ha acusat Nogueres de voler competir amb Ayuso i Sílvia Oriols i ha dit que Junts s'ha passat de frenada sense calibrar, diu Rufián, les conseqüències del seu vot.
12: Yo me voy a esforzar mucho para que ustedes no cuenten para nada, porque yo no quiero una Cataluña con gente que se dedica simplemente a putear a mi pueblo.
8: El PP avui com a protagonista secundari ha criticat que el decret no amplia el parc d'habitatges. Darreres intervencions ja. La votació es produirà d'aquí a pocs minuts. Serà dels dos decrets per separat, per crida, és a dir, un a un els diputats s'hauran de posar dempeus i dir de viva veu què voten. Ho ha demanat així Soy Sumar perquè cada partit es retracti.
1: Doncs al llarg del programa estarem molt pendents d'aquesta votació al Congrés dels Diputats, però fora de l'hemicicle ja hi ha dirigents socialistes que creuen que ara és el millor moment per forçar un avançament de les eleccions espanyoles. Paula, ara mateix Pedro Sánchez està valorant dues dates, el 29 de novembre o el 6 de desembre.
13: Dependrà de quan s'activi el botó electoral. En tindrem més pistes després d'aquesta votació. Si fracassa, dependrà de com de ràpid vulgui anar Pedro Sánchez. Si convoca avui mateix o aquest cap de setmana, les eleccions serien el diumenge 29 de novembre, però podria anar més enllà que fossin el desembre si la convocatòria no fos tan imminent. Ara mateix la Moncloa no avança cap escenari, però com tu deies, hi ha cada cop més ministres que pressionen Sánchez per anar a les urnes. És el moment ideal, diuen alguns dirigents socialistes, creuen que es pot capitalitzar la indignació als carrers, però també hi ha ministres que són més prudents, que demanen calibrar bé el moment i els suports que té ara mateix el PSOE, ja que creuen que pot ser un risc anar a les urnes, perdre-les, com apunten totes les enquestes, i regalar la Moncloa al Partit Popular i Vox abans d'hora. Tot això en privat, és el que ens expliquen en privat, perquè en públic hi ha prudència absoluta. Sentim Ángel Víctor Torres, ministre.
14: I el resto de las preguntas, que si esto aboca qué. Miren, yo no estoy con cábalas de qué es lo que debemos hacer si hoy esto no se convalida.
13: I el soci de Pedro Sánchez, Sumar, tot i que encara no tenen cap candidat definit, també diu que està preparat per anar a eleccions anticipades. De fet, el ministre Pablo Bustinduy demanava convertir-les en un plebiscit per l'habitatge.
15: Por supuesto, lo vamos a estar. Nuestro programa político tiene un punto esencial por encima de todos los demás, que es el derecho a la vivienda. Y lo va a tener en adelante hasta que sea una realidad en este país.
13: Tota la pressió sobre Pedro Sánchez i ja sabeu que el president del govern espanyol és imprevisible. El que sabem és que aquest matí Sánchez i els cinc ministres de Sumar s'han reunit al Congrés, han intercanviat sensacions, però Sánchez no els ha traslladat, ens diuen, cap decisió en ferm. Yolanda Díaz i també el president espanyol es van trucar ahir al vespre i Sumar té previst reunir-se diumenge per organitzar tot el seu espai. Això és el que diu Sumar, és el que diu el PSOE, però hi ha altres socis de Pedro Sánchez, com Esquerra i Bildu, que creuen que seria un error anticipar eleccions, una irresponsabilitat, diuen, i demanen a Sánchez que aprofiti els 6 mesos que li queden a la legislatura per solucionar la crisi de l'habitatge.
1: I en aquest ambient és quan es votarà, Paula. Tenim més o menys càlcul de quina hora es pot començar i acabar la votació, perquè recordem que com que és per crida, serà una votació llarga.
13: Una votació llarga, a més són dues, calculem uns 50 minuts per cada votació. Com tu deies, es farà per crida, això és un per un, tots els diputats hauran d'anunciar el sentit del seu vot. Segons els nostres càlculs, no són científics perquè això varia i pot anar canviant. El debat acabarà cap a 2:45, és a dir, d'aquí 15-20 minutets, i llavors començarien les votacions. Per tant, el resultat podríem tenir-lo cap a les 4.
1: Doncs, òbviament, ho viurem en directe al Catalunya Migdia o a la tarda de Catalunya Ràdio, perquè avui a Catalunya Ràdio estem molt pendents del que passa al Congrés de dels diputats. Com a prova que tothom dona per fet que els dos decrets decauran en aquesta votació és el president Salvador Illa, que ha estat molt crític amb la decisió de Junts per Catalunya. Fa poca estona, en un col·loqui al Fòrum d'Atoixa, a Galícia, Illa ha dit que està molt decebut.
16: Crec que és un error greu que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
1: Però també es donen per perduts les dues votacions, els dos decrets, fora de l'hemicicle i fora dels partits polítics. Com a exemple, el Sindicat de Llogateres de Madrid, que posa en marxa la maquinària perquè es convoqui una vaga general en favor del dret a l'habitatge. La gent que s'està manifestant avui davant del Congrés dels Diputats a Madrid denuncia la profunda desconnexió, diuen, que hi ha entre la classe política i la societat. Madrid, Dani Sainz de Aja.
17: Bon dia. Ja fa 4 hores que centenars de persones que acampen estos dies a la Puerta del Sol han baixat per la carrera de San Jerónimo fins a arribar a un dels extrems del Congrés, el més a prop que els ha deixat arribar el cordó policial que blinda la cambra baixa. Un Congrés segrestat pel rendisme, canten els manifestants que assenyalen polítics d'un signe i de l'altre per girar l'esquena a les demandes, diuen, d'una majoria social. Això ens deien en Pablo i la Cristina.
18: Coneixen a Junts, ho suposava que sortiria així. I jo crec que el PSOE ho sabia també.
19: La verdad es que se podía esperar, porque realmente creo que el Congreso está años luz de lo que piensa y lo que necesita la calle. Que hemos tenido un gobierno progresista, se suponía 8 años, y realmente no ha hecho nada.
17: Fa una setmana que el Sindicat de Llogateres de Madrid va encendre la metxa de les protestes amb el desnonament de la Mari Carmen, una força que ara els empenya a seguir endavant amb les protestes, amb la vista posada a una vaga general, com advertia la seva portaveu, Valeria Racu, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: Hoy vamos a mantener el pulso, este pulso histórico que le estamos echando primero al gobierno y ahora al Congreso entero por la vivienda, y después seguiremos más allá, ¿no? En el horizonte hemos colocado el objetivo de la huelga general.
17: Per ara, el sindicat ha convocat per demà 50 de manifestacions a tot l'Estat, mentre que l'acampada de la Puerta del Sol segueix de manera indefinida, malgrat les maniobres del govern autonòmic del PP per forçar el Ministeri de l'Interior a desallotjar-la.
1: Això a Madrid. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha protestat fins fa poca estona davant la seu de Junts per Catalunya pel seu rebuig als decrets. Aquí també tot s'encara ja cap a l'organització d'una vaga general. Barcelona, Anna Escura.
21: Bon dia. Entre 100 i 150 persones en referida del sindicat de s'han concentrat al carrer Marina, al concurs de Junts. Sobre 2:15, quan la pluja que és força, la concentració i s'ha emplaçat els assistents a l'assemblea d'aquesta tarda a Catalunya.
1: No ens arriba en prou netedat el so de la Nascura fent la retrat del que ha passat amb aquestes protestes que s'han produït al davant de la seu de Junts per Catalunya.
22: I cap família sense rebre allò que li correspon.
1: Els crits de fora a fora dels manifestants en contra de Junts per Catalunya, a qui culpabilitzen d'haver fet caure aquests dos decrets d'habitatge. El portaveu del sindicat de llogateres és Enric Aragonès.
23: Comencem a organitzar la vaga general. Treballadors i treballadores que esteu al vostre comitè d'empresa, convoqueu reunions i comenceu a parlar per organitzar aquesta vaga. Estudiants, assemblees a les facultats per començar a organitzar aquesta vaga general. A tots els barris, a tot el moviment per l'habitatge, comencem a treballar per això. Hem d'aturar-ho tot.
1: La protesta que ha començat a la seu de Junts per Catalunya, a les portes de la seu de Junts per Catalunya, després, també produït per la pluja, s'ha desplaçat cap a Plaça Catalunya. Ja sabeu que ja fa dies que estan acampats alguns dels membres d'aquesta protesta. A tot això, els sindicats majoritaris ja han anunciat que parlaran amb els moviments socials de cara a promoure mobilitzacions conjuntes, com pot ser una vaga general. I encara sobre això, la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. Palau de Justícia, Anna Alfonso, bon dia.
24: Bon dia. La presidenta del TSJ ho ha dit en el marc de l'obertura de l'any judicial que s'ha fet aquest migdia a Barcelona. Ha demanat als polítics una mirada àmplia i justa per garantir el dret a l'habitatge.
25: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
24: I ha assegurat que continuaran endavant perquè tots els drets tinguin una resposta.
1: Passant 18 minuts de les dues, som al Catalunya Migdia. Estem pendent del que passa al Congrés dels Diputats, on continua el debat del segon dels decrets d'habitatge. Quan comencin les votacions, òbviament, hi connectarem per tal de sentir d'una banda com comencen i especialment el resultat de totes dues votacions, tot i que encara queden ben bé un parell d'hores per conèixer-lo, però ja tot apunta a aquest no després de les intervencions dels portaveus. Però, òbviament, al Catalunya Migdia i a la tarda de Catalunya Ràdio estem pendents de tot el que passa al Congrés dels Diputats. Com també estem pendents de la situació a les Terres de l'Ebre. Les pluges intenses d'aquest matí en aquesta zona han tornat a fer estralls, sobretot a les comarques del Baix Ebre i del Montsià. S'han registrat més de 240 litres per metre quadrat en algunes localitats, com ara l'Ametlla de Mar o les Cases d'Alcanar. Tot i que ara ja s'ha aixecat el confinament, a primera hora del matí, Protecció Civil ha demanat a la població que es quedés a casa i s'han suspès les classes. Els bombers han hagut de fer 237 actuacions, de les quals una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua dins dels seus cotxes. Anem al Centre de Coordinació dels Bombers a Tortosa. Manel Sastre, bon dia.
0: Hola, bon dia. Sí, ara no plou aquí a Tortosa, però aquesta nit i aquest matí han estat força complicats, amb barrancs desbordats, baixos i carreteres inundats, i com deies, una vintena de rescats de conductors que s'han vist atrapats als seus cotxes quan intentaven sortir d'alguna d'aquestes carreteres. A Tortosa també una trentena de veïns de dos edificis els han desallotjat de forma preventiva. Els bombers han rebut uns 240 avisos i encara treballen, de fet, els 140 efectius que hi ha desplegats i 55 vehicles per treure aigua i restablir la normalitat en diferents punts d'aquestes dues comarques, segons explicava el cap de la regió dels bombers a Tarragona, Albert Castellet.
2: Que seguim treballant, sobretot, en intentar restablir la normalitat i esgotaments de baixos. Sembla que ara de salvaments ja s'està acabant. Pot ser que surti encara alguna cosa cap a Cambrils o cap a la costa més al nord. També recordar que s'ha aixecat l'ordre de confinament, tot i que es demana moderar o restringir la mobilitat, perquè encara ja tenim molta gent treballant i encara hi ha aigua a molts indrets.
0: Els aiguats de més de 240 per metre quadrat han provocat molts estralls en infraestructures i als barrancs, però, segons ha explicat el delegat del govern a l'Ebre, Joan Castor, la neteja que s'havia fet en aquests barrancs i en aquestes zones més delicades ha evitat mals pitjors.
3: Les neteges que s'estan fent de barrancs i tot això ha donat resultat. Això no vol dir que l'afectació hagi sigut zero, vull dir, està ple d'aigua, està ple de... també hi ha basura que ha baixat en l'aigua, però evidentment no hi ha aquells trencaments que van haver l'any passat. Jo crec que ara, tal com anirem baixant els nivells i fent les operacions de neteja que s'hagin de fer, veurem les afectacions estructurals que puguin haver, però en principi sembla que són bastant menors que la darrera vegada.
0: Ja s'ha anat recuperant la majoria del subministrament elèctric que s'havia perdut aquesta matinada, que les tempestes han deixat de prop de 5.000 cases a les fosques. Aquí, però, tothom continua amb un ull posat al cel per si les pròximes hores torna a caure un aiguat similar al que ha caigut aquesta matinada sobre una zona que ja no engull més aigua. Hi ha molts camps negats, plens d'aigua, i la gent que retira aigua també de les zones inundades.
1: I sense moure'ns de les Terres de l'Ebre, un dels primers llocs on els carrers s'han convertit en rius d'aigua és el municipi de Santa Bàrbara, Montsià. Des de mig matí no hi plou i els veïns aprofiten per netejar cases i carrers, mentre un altre cop el barranc que travessa el poble està causant problemes. Santa Bàrbara, Jordi Barranca.
4: Bon dia, sí. Una mateixa imatge repeteix des que ha parat de ploure aquí en aquest municipi del Montsià, la de persones, ja siguin veïns o també comerciants, netejant i retirant aigua i fang acumulats als carrers i a casa seva. L'aigua també ha aixecat fins i tot algun carrer i fins i tot alguna de les places del poble. Hem parlat amb alguns d'aquests veïns i comerciants i això és el que ens deien.
5: Antes baixava, creo que era el barranquet. Baixava, sí, baixaven. Però també el problema que hi ha ara, que ara es fa el nou cultiu a les finques i antes se llaurava. I això, des del nou cultiu, no aguanta l'aigua.
6: Perquè, clar, tenim la porta tancada a la farmàcia, però han posat un cartell que la gent vingui pel costat. Perquè, clar, la llum va i ve, no mos atrevim a obrir tot.
26: L'aigua que ha caigut de les 11 de la nit i va començar fort, però en un momentet ja baixava tot el carrer i, bueno... I aquí ho veus, l'estanc tot ple d'aigua, la botiga d'aigua i...
4: Un cop ha parat de ploure, un grup de joves ha respost a la crida que ha fet l'Ajuntament per buscar voluntaris per ajudar els equips de Protecció Civil Municipal. És el cas del Cristian.
27: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Hem parlat amb els bomberos per veure si podíem posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
4: Aquest barranquet, que és el carrer que passa per sobre literalment del barranc de Palós, que travessa el poble de Dalabaix tot plegat, mentre les autoritats insisteixen que no s'ha de baixar la guàrdia i que cal continuar extremant al màxim les precaucions també durant les properes hores.
1: En tot això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana mantenir la prudència, tot i l'aixecament del confinament, ja que es preveu que el temporal s'allargui unes quantes hores més. Sobre la queixa d'alguns alcaldes de l'Ebre, que lamentaven que ahir el Departament d'Educació no va prendre la decisió de suspendre les classes de manera generalitzada, Parlon ha traspassat aquesta responsabilitat als ajuntaments, que tenen més informació sobre el terreny. Seu del Departament d'Interior, Montse Poblet.
7: Bon dia. Alguns alcaldes de les Terres de l'Ebre no s'han pres bé que ahir ningú de govern ordenés suspendre classes malgrat la previsió de pluges molt intenses i del perill d'inundacions i de torrentades. Alguns municipis, com Alcanar, Amposta, l'Ametlla de Mar o Roquetes, van tirar pel dret i les van anul·lar. Ens ho explicava així l'alcalde de Roquetes, Ivan García.
8: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
7: Des del Departament d'Interior ens expliquen que ahir al vespre es va demanar a Educació que si consideraven perillós obrir les escoles prenguessin les mesures que consideressin oportunes, però el departament no ha enviat la instrucció fins aquest matí, quan els centres educatius ja havien d'obert portes. Malgrat això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa que s'ha actuat correctament i que ja està bé que la decisió la prenguessin els alcaldes.
9: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori.
7: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden a Educació que és la seva responsabilitat garantir la seguretat de mestres i alumnes quan hi ha episodis d'aquest tipus.
1: Tot això a Catalunya. Al País Valencià, malgrat que es mantenen els avisos i les alertes en algunes zones, es rebaixen els nivells perquè la situació ha millorat a les últimes hores. Anem a Castelló, Marta García.
10: I és que durant la nit i matinada el temporal no ha sigut tan negatiu com s'esperava. Ha plogut de manera torrencial, sí, però ho ha fet sense fer maleses. El motiu l'explica Catalunya Ràdio Vicent Ibáñez, president de BAMET, l'Associació Valenciana de Meteorologia.
11: Mentre que el model lo que explicava és que pareix que entrarien més a dins. El que sol passar en la nostra zona en aquestes fetges és que aquestes pluges se queden molt en el mar i al final ha sigut aixina el que ha passat. I per tant hem tingut menys pluja de la que estava prevista.
10: És per això que este matí, després del seguiment en el Centre de Coordinació d'Emergències, el conseller Juan Carlos Valderrama ja anunciava una rebaixa en el nivell d'alertes.
12: La província de Castellón y la província de València van a canviar aproximadament al mediodía y sí que tendremos un episodio de naranja, aviso naranja, en el litoral norte y sur de la província de Alicante, que se prevé que finalice a les 8 de la tarde.
10: S'ha restablert de moment només el servei de Rodalies de Renfe. El 160 litres per metre quadrat a Ain és l'acumulat més important. Fins ara, 77 incidències, tot i que cap de destacada relacionades amb el temporal a tot el País Valencià. Més de 400.000 alumnes s'han quedat sense classes i esta vegada sí, els Esalert van arribar amb anticipació. Això va fer que ahir ja moltes empreses enviaren els treballadors a casa i a les carreteres això s'ha notat amb un 60% menys de trànsit.
1: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia, amb un ull posat en el que passa al Congrés dels Diputats.
14: Para poder simpatizar con la gente que también está en plaza.
1: On continua el debat sobre els decrets d'habitatge. És Montse Mínguez, la portaveu del PSOE. Quan acabi, tindrà dret de rèplica la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i després començarà la votació, que, insisteixo, s'ha de fer per separat dels dos decrets i per crida. Per tant, pot durar ben bé una hora cadascuna de les dues votacions. Per tant, ens queden encara un parell d'hores per saber, per confirmar el no del Congrés als dos decrets d'habitatge que podrien acabar, doncs, amb la convocatòria d'eleccions espanyoles. Això ho veurem i ho seguirem aquí al Catalunya Migdia i a la tarda de Catalunya Ràdio. Ara fem una pausa i continuem amb més coses.
15: Catalunya Migdia.
28: Grans batutes. Grans emocions.
29: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
28: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
29: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
28: Entrades a auditori.cat.
30: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
31: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir. somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
2: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
16: Així és que vostès m'han vingut a veure.
17: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyanvio.com.
18: Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònic, electrodomèstics i de tot i més.
20: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
19: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
20: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
19: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
20: Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
21: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
20: Aquí el tens.
21: Ja?
20: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
1: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Seguim pendents del Congrés dels Diputats, però expliquem altres notícies fins que no arribi el moment de la votació d'aquests dos decrets d'habitatge que tenen tots els números de decaure i, per tant, abocar la legislatura espanyola a unes eleccions anticipades probables. Veurem si es confirmen o no les pròximes hores. Ahir a la nit, al barri de Can Parellada, a Terrassa, hi va haver un intercanvi de trets entre dos agents de paisà de la Guàrdia Civil i quatre sospitosos, els quals estaven seguint. L'episodi d'una violència poc habitual s'ha pogut veure i sentir a través de les xarxes socials. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres dels quatre sospitosos mentre continua la investigació per aclarir els fets. Els dos guàrdies civils continuen ingressats en centres hospitalaris, tot i que no estem per la seva vida. Un d'ells va rebre fins a quatre trets. Terrassa, Marta Vallès.
22: Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil han estat des de primera hora revisant el carrer Europa d'aquest barri, buscant proves. Hi ha trets a la porta d'edificis, també a cotxes aparcats. Eren 10:45 de la nit quan hi va haver el tiroteig. Dos agents de la Guàrdia Civil que anaven de paisà van voler identificar un grup d'homes a l'àrea de servei de la P7 Porta de Barcelona. El vehicle sospitós es va donar la fuga intentant atropellar els agents. Els van seguir la pista fins aquí, on els sospitosos van obrir foc contra els guàrdies civils i aquests van respondre disparant amb les seves armes. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos porta la investigació mentre els veïns del carrer encara no s'ho creuen.
23: Jo estava aquí en el parque y escuché pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Estaba aquí todos los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, tengo uno en el cuerpo malo desde ayer. Es fuerte lo que ha pasado, así muy fuerte.
24: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y dos chavales vienen corriendo, no sé quién eran tampoco, le dieron con un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
22: Tres dels fugitius els van detenir a tocar d'aquest carrer on va passar tot i el quart encara el busquen.
1: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades. Al mes de setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social. És la millor dada en aquest mes des que hi ha registres i la tercera vegada que se supera aquest llindar. Aquestes xifres s'han vist empeses pel procés extraordinari de regularització de migrants, Laia Ortega.
25: L'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona perquè a Girona i Tarragona s'han perdut afiliats, coincidint amb el final de les vacances, i a Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització, però, també comporta un repunt petit de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació per intentar trobar feina. A Catalunya el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre, ara n'hi ha 330.000, i a escala estatal s'ha seguit el mateix guió, amb un increment del nombre de parats fins als 2.380.000 i una xifra rècord d'afiliats amb 22.400.000.
1: La Unió Europea respon a les amenaces de Donald Trump de tallar les exportacions de dièsel al continent. Brussel·les adverteix Washington que el veto minaria la confiança entre els dos socis. Fa pocs minuts ha començat una reunió telemàtica del G7 per abordar aquesta qüestió. Els països europeus també ho faran d'urgència aquesta tarda i no descarten alliberar reserves de dièsel com havia pressionat la Casa Blanca. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
0: Sí, hola, bon dia. La Unió Europea allarga la mà als Estats Units. El comissari d'Energia, Dan Jorgensen, es mostra disposat a abocar reserves de petroli al mercat.
3: És un dels instruments que tenim, l'hem utilitzat abans i és probable que el tornem a fer servir. Seria una decisió de cada estat membre. Poden fer el que vulguin. Nosaltres intentem coordinar-ho via Unió Europea.
0: Si Europa allibera els seus barrils, Washington pensa que els preus baixaran. Trump està preocupat perquè el dièsel bat rècords als Estats Units, just a les portes d'unes eleccions de mig mandat en què es juga el control del Congrés. El secretari de Comerç nord-americà, Jamieson Greer, reclama un gest als països europeus si no volen que Trump els deixi de vendre dièsel.
4: França, Alemanya i Itàlia tenen reserves. Crec que els encantaria cooperar amb els Estats Units per portar més dièsel al mercat. Volem assegurar-nos que els treballadors i els pagesos americans obtinguin el dièsel és el que necessiten a un preu que puguin assumir.
0: Washington pressiona perquè sap que la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior prové dels Estats Units. A les benzineres europees, el dièsel està pels núvols i ja frega de mitjana els 2 euros amb 24 cèntims per litre.
1: I encara en la informació internacional, jornada d'alta tensió a l'educació a França l'endemà d'uns aldarulls amb un balanç greu, destrosses i ferits a centenars, milers d'identificats i la previsió d'un conflicte de més abast. El govern, d'una banda, intenta calmar els ànims amb una reunió amb els estudiants, mentre que, de l'altra, vol que paguin els danys. París, Isabel Galí, bon dia.
5: Bon dia. Els intents del govern per minimitzar el moviment no han funcionat, tot i que hi havia l'ordre de no fer classes a 400 instituts de batxillerat de tot França. A París, Estrasburg, Rennes, Marsella o Tolosa de Llenguadoc, la protesta ha continuat i els enfrontaments amb les forces de l'ordre també. És precisament aquest ús de la força per apaivagar el moviment el que volen denunciar les associacions de pares i alumnes. Aquesta tarda es reuniran amb el ministre de l'Educació, Eduard Jeffré, que els rebrà amb aquest missatge.
6: El que compta ara és aconseguir que els nostres joves no siguin al carrer perquè estan en perill. Això vol dir que tothom s'ha de mobilitzar. Som una comunitat educativa. Per tant, els pares, molt clarament, s'hi han d'implicar i han de dir als seus fills que no hi vagin.
5: El ministre de Justícia fins i tot ha advertit que els responsables pagaran econòmicament el cost de les destrosses. Paraules poc conciliadores. Els estudiants, que han convocat una altra jornada de protesta dimarts que ve, reclamen tenir una educació d'un nivell i una qualitat similar a la que tenien els seus pares.
1: I de tornada a Catalunya, concentració aquest matí davant l'Audiència de Girona. Unes 150 persones han cridat contra la violència masclista. Ho han fet perquè avui ha arribat a judici el cas de la Carla Fernández amb l'elecció del jurat. Fiscal i acusació demanen presó permanent revisable per l'acusat. La mare de la víctima ha creat una associació per donar suport a les famílies afectades per casos de feminicidi. Audiència de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
7: Hola, bon dia. Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, també en va abusar. La mare de la noia, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
8: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
7: El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i ho considera no un assassinat, sinó un homicidi. El judici es prolongarà tota la setmana vinent.
1: I encara sobre judicis, ha quedat vist per sentència el judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, ha demanat la seva absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa, Maria Núria Rebelle.
9: Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull el 2017 es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir les bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013 arran del cas d'Esther Quintana, prohibició a la qual només estan sotmesos els Mossos d'Esquadra. Tabernero ha assegurat que els encausats estaven seguint un ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'UO perquè el referèndum es va declarar no constitucional.
11: Voy a recordar en idénticos términos a la acusación particular que la policía efectivamente es
2: sustenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
1: Passant 8 minuts de dos quarts, una pausa i la cultura.
17: Catalunya migdia.
10: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
11: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar... Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
12: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
14: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
15: Sex.
14: Francesc.
15: Sex.
26: ¿Cómo?
14: Francesc.
27: ¡Fàbregas, que no me sale!
28: O cada uno me llama como quiere.
12: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
1: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Ara començaríem l'actualitat esportiva. Ho farem d'aquí uns minuts perquè estem pendents del Congrés dels Diputats.
29: Es exactamente lo que trata...
1: Està intervenint el Partit Popular, després ha d'intervenir encara la ministra d'Habitatge, i llavors començarà la votació dels dos decrets d'habitatge que presumiblement decauran avui al Congrés dels Diputats i que ho seguirem en directe aquí al Catalunya Migdia. Però ara tenim un parell de temes de cultura que volem explicar-vos. Per exemple, que avui arriba als cinemes Digger, la nova pel·lícula de Tom Cruise, dirigida per Alejandro González Iñárritu. És l'estrena de la setmana juntament amb una nova cinta protagonitzada per Anne Hathaway. Marc Garriga.
4: Fa temps que Iñárritu és un cineasta megalòman i Digger n'és un bon exemple, on se sumen els seus excessos visuals, la seva incontinència narrativa i la sobreactuació interpretativa que fomenta. Malgrat tot, torna a ser una proposta desbordant i valenta que brilla en la composició estètica i en un guió punyent i reivindicatiu. Pel que fa a Tom Cruise, la seva interpretació d'un magnat petrolier a qui no li importen les conseqüències per al planeta de les seves accions és convincentment carregosa i histriònica, que és el que el paper li reclama. En definitiva, Digger és la sàtira definitiva contra el canvi climàtic. En canvi, Anne Hathaway fracassa en Verity, la sombra d'un enganyo, un pretensiós thriller eròtic que no és ni una cosa ni l'altra i que acaba convertit en una involuntària comèdia hilarant. La languidesa de la coprotagonista Dakota Johnson és insuficient frible i el guió no té ni cap ni peus. La sorpresa de la setmana, en canvi, és Sunny Dancer, la història d'un grup de joves que es coneixen en un campament d'estiu destinat a nois víctimes del càncer. És vitalista, directa, sincera i divertida, sense ser ni cursi, ni condescendent, ni paternalista. També s'estrenen Lucky Strike, una convincent cinta bèl·lica protagonitzada per Scott Eastwood, el fill de Clint Eastwood, Narciso, un film polític del Paraguai prometedor però que no acaba de reeixir, i la pel·lícula d'animació alemanya La llegenda de la balena cantaire, que arriba doblada al català.
1: I una cosa més. La Pedrera acull la primera gran exposició a Barcelona d'Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. La mostra obre avui amb més de 70 peces, la gran majoria d'una única col·lecció privada, Montse Mas.
30: Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba. I segons el comissari Walter Smerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
31: The show is extraordinary.
32: L'exposició és extraordinària, permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
30: La memòria, la natura i la literatura són alguns dels temes més recurrents de Kiefer, que també en els seus llibres d'autor que estan presents a la mostra.
32: També produeix llibres de plom, la qual cosa és un fet absolutament paradoxal, perquè el plom pesa molt. Aquí n'hi ha un d'uns 300 quilos. No es pot obrir un llibre de plom, però és un símbol. Si t'eduques o adquireixes coneixement, entens més coses. I qui no vol entendre més coses?
31: You, me, or not.
30: L'exposició es pot visitar a La Pedrera fins al 24 de gener.
1: I uns noms. Raquel Sans, Miqui Núñez i Roger Escapa seran els presentadors de la pròxima edició de la Marató de 3CAT el diumenge 13 de desembre. El macroprograma solidari començarà a les 8 del matí aquí a Catalunya Ràdio amb una edició especial del suplement amb el Roger Escapa. Després continuarà TV3 amb Raquel Sans, conductora del TNA Vespre, i de Miqui Núñez, cantant i presentador d'Eufòria. La Marató 2026 està dedicada a les malalties neurodegeneratives i neuromusculars.
12: Catalunya migdia.
1: Queden 17 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Estem encara pendents del Congrés dels Diputats.
13: Ja le vale.
1: És Pablo Bustinduy, el ministre de Consum, que està fent la rèplica a tots els grups que han intervingut fins ara. Quan acabi Pablo Bustinduy, començaran les dues votacions que es fan per crida i que, per tant, poden durar ben bé una hora cadascuna, segons que ens deien des de Madrid. Per tant, queden encara un parell d'hores per confirmar que els dos decrets d'habitatge no s'aproven i que, per tant, la legislatura espanyola entra en la dimensió desconeguda, perquè tot apunta que hi podria haver eleccions anticipades. Fins les 3 i amb un ull posat al Congrés dels Diputats, la informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
1: Amb bones notícies pels culers i per Rafinha.
15: El brasiler no té cap lesió i podrà jugar el pròxim partit de Lliga.

0: Hansi Flick i els culers respiren tranquils. Les proves que li han fet aquest matí a Rafinha han confirmat el que us hem anat explicant, que Rafinha no té cap lesió a la cuixa dreta. Descans aquest cap de setmana pel jugador i dilluns s'incorporarà als entrenaments amb el grup. Amb prudència, això sí, però amb la tranquil·litat de no tenir cap lesió. Per tant, el brasiler que estarà disponible per jugar dissabte que ve al partit de Lliga amb el Getafe. Per aquell partit, Flick també podrà comptar amb Eric, recuperat de les molèsties, i també té bones sensacions Joan Garcia, que ara mateix compten des del vestidor, que també podria estar a punt per aquest partit. El masculí juga d'aquí 8 dies. El femení ho fa diumenge. Diumenge al Camp Nou es juga el clàssic de la Lliga F, el Barça-Madrid.
1: És un dels partits més importants de la temporada. És com el nostre rival de sempre. I, òbviament, fa il·lusió guanyar el Madrid.
0: És Clàudia Pina, que expressa la motivació del vestidor blaugrana. Les jugadores han fet avui aquesta prèvia del clàssic. Marcos García.
2: I hem pogut parlar amb elles de situacions particulars i també del clàssic. Un dels titulars del dia, sens dubte, té a veure amb el futur de Patrick Guijarro, la capitana. Acaba contracte a final de temporada i admet que hi ha bona sintonia amb el club per les converses per seguir.
3: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
2: Entre altres carpetes obertes a la direcció esportiva hi ha el futur d'Eva Pajor i d'Esmei Brooks. Doncs el Barça, us podem dir a aquesta hora, que té molt avançades les renovacions de les dues. Tot apunta, doncs, que Pajor i Brooks seguiran. Hem parlat justament amb la neerlandesa, el Catalunya Migdia. Expressa la motivació pel clàssic i per fer la maneta de títols aquesta temporada.
4: Sí, es Barça. Y sabemos que queremos ganar todos los partidos. Y esto significa ganar los 5 títulos.
2: A les properes hores hem de veure, això sí, si Vicky López pot entrar a la convocatòria del Clàssic, podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Madrid al capdavant de la Lliga. Dues coses. Avui al Tot Costa, entrevista amb Clara Serra Jordi, i aquest dissabte a les 12, Esport 3, el partit de la Lliga F entre l'Espanyol i l'Alavés. Diumenge a les 5 es juga aquest Barça-Madrid al Camp Nou. El farem en directe a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: I per cert que el Barça ha tancat la jornada 2 de la Champions femenina com a líder en solitari, ho vam explicar ahir, i això va passar després del triomf de dimecres a Roma. I dels marcadors d'ahir, que destaquem, Marcos?
2: Q5 Servet 1, Àustria 1, Inter 1, PSG 5, Leuven 0 i, sobretot, Real Madrid 1, Manchester City 1.
0: Seguim parlant de futbol, els partits de la Lliga de les Nacions, empat de Xavi Hernández amb els Països Baixos i victòria de Portugal sense Cristiano Ronaldo.
2: Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció de Xavi, com dius, perdia 2-0 i va remuntar per acabar empatant. I també Dinamarca 2, Portugal 4. El jugador del Barça, Cancelo, va ser titular, va marcar, de fet, el primer gol dels portuguesos. Primer partit ja sense Cristiano Ronaldo, ni al camp, ni a la banqueta, ni enlloc. De fet, devia estar a casa seva. Cristiano va abandonar, ja sabeu, la concentració dels portuguesos amb pipa amb l'entrenador Jorge Jesús per no fer-lo jugar dimarts i per avisar-lo que tampoc jugava ahir. Ahir, justament, Jorge Jesús no hi volia entrar de nou.
5: Hoje é dia de jogo, é ficar o jogo. Depois vou poder agarrar e ficarmos no jogo.
2: Ja el sentíeu, ho deia. Ara he d'estar pendent d'aquest partit, ja hi haurà temps més endavant de parlar de Cristiano Ronaldo.
0: I entra de nou Òscar Fernández a l'estudi.
6: No interrompo gaire, només per deixar constància al Congrés dels Diputats.
7: La senyora Martínez, que té la paraula. Por favor, el micro. Silencio, por favor.
6: Ui, havia de començar la votació, però
0: sí.
6: Ja petició
0: primer
6: de paraula.
0: Silenci, primer silenci.
8: Bueno, muchas gracias, presidenta. Creo que hoy este hemiciclo ha tenido la oportunidad de debatir sobre las dos normas en materia de vivienda más ambiciosas de la historia de la democracia de España a favor de las personas inquilinas. Eso es lo que hemos visto hoy. Hemos visto un posicionamiento clarísimo de los grupos de la derecha, de PP, de Vox y de Junts, en contra de la gente, la que está en la calle.
6: I, per tant, ara s'està utilitzant per tal de fer les proclames dels diferents grups, però en teoria ha de començar ja la votació i que, per tant, insisteixo, s'han de votar els dos decrets per separat, primer l'un, després l'altre. Es fa per crida, per tant, cridant els 350 diputats perquè donin el seu vot. I, per tant, això pot ser ben bé una hora cadascuna de les votacions. però han acabat totes les intervencions des de l'estrada i ara ho fan des del seu escó alguns dels diputats que demanen i estan justificant el per què han demanat el vot per crida i no pas amb el botó que s'apreta habitualment en les votacions. És la raó que ha donat, en aquest cas el grup de Sumar, de per què han demanat aquesta votació, que és a punt de començar i que, per tant, òbviament, seguirem a la segona hora del Catalunya Migdia i a la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Doncs de moment seguim amb la informació esportiva i ara parlarem de la segona divisió que el Sabadell rep demà a l'Andorra en un partit a la vuitena jornada i del seu entrenador Ferran Costa, que acaba de comparèixer, ho ha fet fa poca estona, a la sala de premsa del Serra.
9: Els arlequinats reben demà a 6:45 de la tarda a l'Andorra, la nova Creu Alta, amb un clar objectiu, continuar sumant de 3 com a local, i és que els de Ferran Costa, per ara han guanyat els 3 partits que han jugat aquesta temporada a casa. A Costa, per cert, escolteu, li han preguntat si aquesta és una setmana especial pel fet que ell havia estat, ara fa un parell d'anys, entrenador de l'Andorra, d'on va ser destituït.
10: L'únic diferent aquesta setmana és que he estat amb migranyes, perquè quan hi ha pluges em donen migranyes i em foto un mal al cap de collons. Tota la resta, al final, 3 punts en joc. És especial el partit perquè juga al Sabadell, perquè juguem a casa, i perquè això sempre doncs és especial, i la resta doncs tenim moltes ganes de guanyar com tenim cada setmana.
0: I el Girona, per la seva banda, que rebrà diumenge al Mallorca, un altre descendit de primera, Quique Álvarez, el seu tècnic, va passar ahir pel tot Costa.
9: I va ser molt clar, reconeix que té una de les millors plantilles de la categoria i un dels pressupostos més alts, però després això s'ha de demostrar també als terrenys de joc.
11: No em puc amagar que és una de les millors plantilles, ara doncs, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
9: Els gironins s'enfrontaran al Mallorca, un altre dels candidats a l'ascens a primera, diumenge a partir de les 9 del vespre i a Montilivi.
0: I un altre punt de futbol abans de fer una pausa. Aquest cap de setmana comença la Lliga a la quarta catalana, que és l'última categoria del futbol català, però ho farà amb la presència d'un històric, de l'històric Lleida, del grup 29. El club ha tornat a començar de zero i ho fa, atenció, amb gairebé ja 4.000 socis. Isaac Vilalta.
12: Doncs sí, el nou Lleida Club de Futbol ja està a punt per començar el camí del retorn i ho farà amb un projecte que neix amb força. El president del club, Andreu Ratés, mostra la seva satisfacció per la massa social d'un club, d'un projecte que ja compta amb gairebé 4.000 socis i més de 40 empreses implicades.
13: La gent es torna a sentir el club seu, perquè al final la gent és sòcia, ja no és abonada. Tothom té dret a vot en aquest club. Agraïment a l'estaf tècnic per la dedicació, per el sacrifici que fan a tots els jugadors. A la ciutat, ja ho hem dit, tornem a començar i tornem a començar tots junts. I vull dir, estem molt contents, no ho hem de dir, no ens ho esperàvem, això.
12: Aquests propers dies el Lleida hauria de firmar amb la paeria un conveni d'ús del camp d'esports, l'estadi on jugarà com a local. L'objectiu esportiu és l'ascens de categoria. El primer partit del nou Lleida serà aquest diumenge al camp del Sunyer. El club local ja ha anunciat que caldrà pagar 5 euros d'entrada que ajudaran a garantir un ús segur d'unes instal·lacions que no estan preparades per la gran assistència d'aficionats prevista.
0: 7 minuts i les 3 de la tarda, quan tornem, seguirem parlant de l'actualitat esportiva i també amb un ull posat a les votacions al Congrés dels Diputats.
14: Catalunya migdia.
15: Grans batutes. Grans emocions.
16: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
15: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
16: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
15: Entradesauditori.cat.
16: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
15: La millor fira de ceràmica i terrissa.
16: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
15: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
17: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
18: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més escalfament global, més morts climàtiques, més nits roents.
19: Tot Catalunya està que crema.
20: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
18: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
21: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
18: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor, a TV3 i a la plataforma 3CAT diumenge a la nit.
22: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
23: Inflata't en compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles, com el del raïm a granel Origen Espanya a un preu imbatible d'un euro amb 99 al quilo, o els quarts de la cuixa de pollastre Origen Espanya a un preu imbatible de 2 euros amb 59 al quilo. Fins al 4 d'octubre, a Carrefour.
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
0: 5 minuts i les 3 de la tarda, l'Eurolliga, Ernest Macià, avui partit del Barça a la pista del Besiktas.
24: Doncs sí, amb les baixes de diversos jugadors a dins, Josh Nebo, Joan Macondú, també la baixa per una subluxació d'espatlla amb la seva selecció de Tosin Embuomo, que encara no l'hem pogut veure debutant amb el primer equip en partit oficial, per tant és un Barça encara en precari, que a més doncs ve de fer un viatge que va del Golf Pèrsic al Mar Egeu, avui a Istanbul, davant del Besiktas. Aquest és Alexander Sekulić.
25: El Besiktas ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
24: De moment, el Besiktas i el Barça han guanyat un partit i n'han perdut un altre. I sobre el rival, doncs, dos ex-penya, Devon Dodson i Connor Morgan, entre els jugadors més destacats.
0: I si fem una ullada a la classificació, Ernest, a l'espera dels partits d'avui, sobte, qui trobem a la cua?
24: Sí, el Madrid. El Madrid, el supercampió d'Europa, doncs, que de moment ha perdut els tres primers partits, però hem de posar en context les dades perquè els tres partits han sigut fora i dos d'ells contra rivals amb els pressupostos més alts de l'Eurolliga. Per tant, això acaba de començar.
0: I el Barça d'handbol va perdre ahir la final del Mundial i va ser el Mundial de Clubs i va ser una derrota dura, David Ubach.
26: Tan dura com que el Barça va caure per 33-42 al Caire, Egipte, contra el faraònic projecte del Vesprem. A l'equip hongarès, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, hi figuren també 5 antics jugadors del Barça, entre els quals el porter Emil Nielsen, que aquest estiu ha canviat d'aires i ahir destacadíssim. Després d'un partit en què el Barça sempre va anar a remolc, des del 2-8 inicial, de fet, Carlos Ortega, que és l'entrenador blaugrana, va evitar posar pretextos a la derrota.
27: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Hemos hecho un esfuerzo grande para acercarnos al marcador en el primer tiempo, perdiendo de 2 y balón para ponernos a 1, y lo hemos desperdiciado ahí, y luego yo creo que entonces ha habido poco partido.
26: Tanta va ser la desfeta que feia més de 17 anys que el Barça no perdia un partit de 9 gols o més. Per cert, que d'altra banda, fa una estona hem sabut que el Granollers Conca, de demà, a la jornada 4 de la Lliga Sobal, previst per la tarda, s'ha ajornat a una data encara per determinar. El Conca havia demanat ahir que l'enfrontament, que s'havia de jugar a 6:15 de la tarda, es posposés per una incidència sanitària que ha afectat bona part de la plantilla de l'equip manxec.
0: I amb motor, els germans Márquez han estat els protagonistes a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi del Japó, de MotoGP, i al global del dia, el subcampió Àlex Márquez sembla que agafa un petit avantatge de Damià Aguilar.
28: Marc Márquez al matí i Àlex Márquez a la tarda han estat els més ràpids, però, segons el campió, de moment l'home a batre és Pedro Acosta.
29: L'asfalt nou és bo, hi ha adherència i això ens iguala a tots força. Però cal seguir treballant per entendre quin pneumàtic és millor, perquè quan el canvies, canvia l'equilibri de la moto. Cal treballar més. Aquest dissabte la classificació serà dura, perquè els pneumàtics et permeten més de 2 voltes bones. Estarem igualats. Ara com ara, veig Acosta com el més fort, més que jo, i l'Àlex ha fet una molt bona volta amb el pneumàtic tou.
28: Àlex Márquez ha superat avui per aquest ordre Pedro Acosta, Marc Márquez i Marco Bezzecchi. Aquí tenim 3 dels 4 millors de la general. El líder Jorge Martín també passa directament a la Q2 des de la 8a posició. En canvi, Maverick Viñales i Alec Rins han de fer repesca. Recordeu, demà a les 8 del matí, cursa Sprint en directe a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: I acabem amb alguns apunts més breus. David, l'Espanyol avui ha jugat un partit amistós.
26: Sí, a porta tancada a l'estadi de Cornellà al Prat contra l'Ipswich Town. Anglès l'ha perdut per 0-1. Era un partit en què s'esperava el possible retorn de Puado, un dels jugadors de referència d'aquest Espanyol. Finalment no s'ha produït després de la

0: a defensar els dos decrets i molt dur contra Junts per Catalunya. Els ha demanat que rectifiquin, que s'oblidin del càlcul polític d'argumentaris de partit i que rectifiquin durant la votació.
1: Y me gustaría pedirles que cuando lo hagan se olviden por un momento del cálculo político, del argumentario de su partido, de las presiones que le llegan de arriba.
0: Sánchez ha anat encara més enllà, responsabilitzat a Junts, però també al PP i Vox, de que si avui tomben aquestes mesures seran els culpables dels danys que patirà la ciutadania.
1: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será inmenso. Y ese daño, si se produce, señorías, esta vez, la culpa no la tendrá la troika, ni la prima de riesgo, ni los bancos. La tendrán aquellos que voten no desde su escaño.
0: I acabava dient que facin el que és correcte, si no la història els jutjarà abans del que pensen i amb més contundència del que imaginen. Un Pedro Sánchez duen aquest discurs contra Junts per Catalunya. Aprofitat aquest últim torn de paraula, just ara comença la votació. Recordeu que hi ha dues votacions, la del primer decret i després la del segon, que Sumar i el PSOE han forçat que sigui una votació nominal, és a dir, s'anirà anomenant un per un els diputats i hauran de dir si estan a favor, en contra o s'abstenen. El que vol el govern espanyol és retratar tots els que hi voten en contra.
2: I per tant, ara mateix el que està passant al Congrés dels Diputats és que la presidenta Francina Armengol està explicant com es fan les votacions. I ara, durant una bona estona, no, Paula, perquè això durarà ben bé mitja hora, cadascuna de les dues votacions, perquè els secretaris aniran cridant un per un els diferents diputats, que hauran de dir sí, no o abstenció.
0: Exacte. El que es fa és que es treu un nom per sorteig de la llista dels diputats i llavors es segueix l'ordre alfabètic. Començarem per la B baixa en el cas del primer decret, després en el cas del segon també, i el que calcula, no jo, perquè m'equivoco sovint amb els càlculs, el que calculen a fons de la mesa del Congrés és que durarà uns 30 minuts cada una de les votacions. Comença, la primera en fer-ho és la diputada Laura Vergara de Sumar, i així ho faran successivament tots els diputats en una primera votació i en una segona. Els ministres voten al final i Òscar té de dir que no és diputat, però acaba d'aterrar, que venia des de Galícia, el vicepresident Carlos Cuerpo. El que demostra també aquesta imatge és que el govern espanyol ha cridat tothom, tots els ministres, a ser avui en aquesta votació.
2: Vols dir que no estava previst que hi fos, com que tenia unes jornades a la Toixa, a Galícia, en principi no hi havia de ser el Congrés dels Diputats, i davant de la situació que s'ha generat durant el matí, l'han cridat perquè hi fos.
0: Ha canviat de plans perquè la seva agenda no estava previst, ha començat el matí exactament a Galícia i l'hem vist arribar fa molt pocs minuts. Carlos Cuerpo, que arribava corrent, arribava suat, fins i tot en reconeixia que anava molt de bòlit, però que no ens ha dit que Pedro Sánchez, però que sí que li havia demanat ser al Congrés ara mateix per assistir a la votació.
2: Molt bé. Sentim el que està passant ara mateix al Congrés.
3: Agüera Gao, Cristina. Agüera Gao, Cristina, vota no. Aguirre Gil de Viedma, Rocío. Aguirre Gil de Viedma, Rocío, vota no.
2: I ho entenc, Paula, però si estan votant per la A, el primer o primera diputat de Junts per Catalunya que ens faci confirmar el no de Junts, Pilar Calvo, pot ser?
0: Pilar Calvo, després Josep Maria Cruzet seria, després no, Isidre Gavín, no, Josep Maria Cervera. O sigui, seria Pilar Calvo,
2: Josep Maria Cervera. Seria la primera, aquí sentirem, exacte, i per tant podrem confirmar que efectivament Junts manté el no que han anunciat en el discurs. És a dir, que el més lògic és que votin que no, però per confirmar-ho.
0: Sí, també t'he de dir, Òscar, que hem estat fa una estona parlant amb fons de Junts i el que ens diuen és que durant el matí han tingut intents per terra, mar i aire des del govern espanyol, també des del Partit Socialista, per contactar amb ells i per intentar que s'ho repensessin i canviessin d'opinió, però Junts ve amb el vot decidit, no pensen rectificar, diuen, i res, serà qüestió de minuts de veure com certifiquen aquest vot en contra, el primer i després el segon dels decrets.
3: Álvarez de Toledo, Peralta Ramos, Cayetana. Álvarez de Toledo, Peralta Ramos, Cayetana, vota no. Álvarez Fanjul, Beatriz.
2: Vaja, doncs continuen amb ordre alfabètic, estan per la A, quan arribi el moment de la C tindrem a Pilar Calvo, que serà la primera veu de Junts per Catalunya, que confirmarem amb el no i que, per tant, confirmarem que no hi ha hagut canvi de posició, que d'altra banda el més probable és que no hi sigui, i que, per tant, els decrets decauran. I a partir d'aquí, Paula, entrem en dimensió desconeguda, perquè durant el matí m'ha estat explicant com Pedro Sánchez i el seu nucli més pròxim valorava la possibilitat de convocar eleccions, però això no està confirmat ni de bon tros, veurem què és el que passa.
0: No, perquè una cosa és el que

0: diuen en privat, l'altra cosa és el que diu la Moncloa, no volen avançar escenaris, diuen que el que és important ara mateix és la votació, és que tothom vegi què vota cada grup i a partir d'aquí Pedro Sánchez decidirà quins són els propers passos. És veritat que té en ment aquest possible avançament electoral, és veritat que li demanen també molts dels ministres del seu govern que li diuen que no pot esperar més, que ara és el moment, però esperarem que acabi la votació i després Pedro Sánchez decidirà si convoca eleccions avui mateix, si ho fa el cap de setmana, si s'espera dilluns, si no ho fa, i en cas de fer-ho aquest cap de setmana, el que ens diuen dirigents socialistes és que la primera data de les possibles eleccions seria el 29 de novembre.
1: Molt bé, doncs estarem pendents. Tu no sé si ets molt bon o no amb els càlculs, deies que no. Tenim aquí a l'equip una rateta de biblioteca, que és Joan Bota, que ha estat mirant que per cada minut voten al voltant de 10-11 diputats. Per tant, ella ha calculat que en 28 minuts hauran fet la votació. Sempre i quan els diferents secretaris llegeixin el mateix ritme que està llegint Gerardo Pisarello. Si ho fan més ràpid o més lent, tots els càlculs que ha fet Joan Bota se n'aniran en orris. Per tant, calcula això, la mitja hora que deies, per cadascuna de les dues votacions. Recordem que en són dues, però, evidentment, la segona tothom ja donava per fet des del primer moment que el segon decret no prosperaria. Hi havia dubtes sobre el primer, fins que ahir a la nit Junts per Catalunya va anunciar el seu no, i, per tant, el primer és el que té una mica més de morbo, entre cometes. Però això...
0: I estem ja per la B, per tant, no faltarà molt per passar la C, i començarem a veure què voten els diputats de Junts. Això que dèieu ara dels càlculs, sempre i quan no s'equivoqui ningú, també, perquè recordeu que aquestes votacions, a vegades hi ha qui es confon i després hi ha debat, perquè fins i tot es va valorar una reforma del reglament, perquè si algú s'equivocava, com es podria rectificar el que havia dit en un primer moment?
1: Ara viurem en directe tot això, però passen 8 minuts de les 3 de la tarda. Deixa'm saludar el Pere Rossinyol, periodista, soci, redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
1: També el Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Bernat Surroca, cap de Política de Nació. Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: I la Mònica Sabata està en camí, està a punt d'arribar, consultora de projectes institucionals, per tant també la tindrem aquí durant la pròxima hora per analitzar el que passa, mentre que el Congrés està a punt de votar. Pilar Calvo, sentim.
5: Camina mañana Víctor vota sí, Campos Asensi Jorge.
1: No. I la Calvo ha votat no, per tant es confirma el no de Junts per Catalunya, per tant el decret decaurà. Paula, et deixem pendent d'aquesta votació i òbviament de tot el que passi al Congrés dels Diputats.
0: Sí, perquè la votació, si no hi ha sorpresa, sabem com acabarà. El que és més important és el que passarà després a passadissos i si Sánchez mou o no fitxa.
1: I això no sé si caurà al Catalunya migdia o em fa l'efecte que caurà més aviat a la tarda de Catalunya Ràdio, que també amb el Francesc Garriga n'estarem des de tot plegat. Ara tornem, anem de tant en tant per certificar que la votació continua evolucionant sobre el ritme previst. Fins ara, Paula.
0: Fins ara.
1: A l'estudi, pendent de tot el que passa, a banda dels tertulians que ja he saludat, l'Empar Moliner, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Que els divendres ens fa la dèria i que estaves pendent del que passava al Congrés dels Diputats i el que estaven comentant aquí,
6: Perquè aquestes retransmissions que feu, deixant lloc a la veu del que està votant, preparant-vos, són molt trepidants, o sigui, són com un partit de futbol. I després també fa gràcia veure com s'han vestit els diputats el dia que saben que sortiran per la televisió. Per exemple, hi havia una diputada que portava una samarreta que deia Catalunya és notziu.
1: Sí, Aina Vidal.
6: Aina Vidal, que fa riure perquè, clar, Ciu ja no existeix i és aquesta síndrome que tenen molts taxistes de Barcelona quan en un dia com avui que hi ha embussos, que tots diuen, però jo n'he agafat un avui i que ho ha dit, fucking Colau. Per dir-ho finament. És a dir, parlen d'una cosa que ja no existeix, però que encara té efecte.
1: Reminiscències.
6: Sí.
1: Però tenies dèria pensada?
6: Sí que la tenia.
1: Sobre què?
6: Doncs d'una dona que no està acampada a la plaça Catalunya, però que segur que està pendent d'aquesta votació, la Susana Griso, que diu que ha trigat 4 mesos a trobar pis a Barcelona. L'ha trobat i no és fàcil. Segur que li van demanar la nòmina i si és autònoma les últimes 3 declaracions de la renda, perquè clar, no se'n refien. I la pobra Susana va haver de fer allò que es fa, que dius que deixaràs els mobles i que la rentadora ja estava allà i quan acabi el contracte venen a mirar si funciona o que no l'hagi robat, que naturalment ella no ho hagués fet. No? I si, no sé si té topall, no sé per quin temps ha aconseguit el contracte, però que sàpiga que la pròrroga és automàtica, segurament. Ja veurem. Jo tinc por que la Susana no pugui aconseguir l'estabilitat que necessita i en aquest cas podria passar l'estatus de persona vulnerable. I com a persona vulnerable, la Susana necessita de la nostra ajuda. Hem d'anar a acampar per la Susana hi hem d'anar avui encara que plogui, no dic que hi vagi ella, perquè jo no la veig vestida de quissoflauta, encara que plogui. I us dic una cosa, quedaria molt bé. I us diré per què. Si la Susana no troba pis o és desnonada, haurà d'anar a viure amb la de Colau i el seu familiar. I no crec que siguin totes dues gaire compatibles a l'hora de repartir-se els calaixos de la nevera i a fer cua al lavabo. Ara bé, tenen una sèrie. El decret Mari Carmen té un nom bo. Si hagués sigut un senyor que es digués Borja Mari, que hauria pogut ser possible perfectament, el decret no hauria estat tan popular. I no oblideu, si us plau, el decret Susana.
1: Doncs no sé si els tenen algun comentari a fer, el Pere Rossinyol riu ja de sortida.
2: No, sí, perquè em fa gràcia, però no sé molt bé què dir, no? O sigui, estava rumiant. No,
3: jo avui discrepo. Jo sempre, m'encanten els periodistes que guanyen molts calés, perquè són motiu d'esperança, diguem-ne, pel col·lectiu.
6: Clar.
3: I, per tant, escolta'm, jo...
6: A favor de la gent que guanya calés.
3: T'estàs fotent una periodista catalana que guanya molts calés i tu vens a fotre't. Doncs què vols que et digui?
6: Estic parlant d'una persona que
3: a mi m'encanta que com a mínim hi hagi un periodista català que guanyi molts calés.
2: Tot i així, li costa trobar.
3: Hem de creure que algun dia ens arribarà l'oportunitat de nosaltres.
2: Si va malament el capitalisme, Marcos, que fins i tot guanyant molts diners li costa trobar pis.
3: És que 4 mesos no és res.
4: El tema és aquest, està tot tan malament que fins i tot algú com Susana Griso li pot costar trobar pis. No sé de quin pis estaríem parlant. Quin pis està buscant Susana Griso?
6: No sé què dir-te. Jo una vegada vaig anar a veure una persona d'aquestes i una persona de les que aspira, jo també, el Marcos C, i van confondre i em van fer entrar per la porta de servei, que no havia entrat mai. I vaig entrar, que donava la cuina. Va agradar molt.
2: Probablement és més fàcil trobar pisos d'aquest a l'estanding, suposant que busqui pisos de l'estanding, que no ho sé, que no pas pisos senzills, que aquest és el gran drama, no? La dificultat de trobar pisos...
6: Si tu creus que no busca un ideal parejas, que vol dir que no té ascensor,
2: i que és petit... Ho desconec completament, el que sí sé...
4: A pensar que no,
6: No. O, per exemple, Muy Tranquilo, aquells que estan al costat dels cementiris, lluny del...
2: Molt tranquil, també en català, i deu haver també... gent, diguem, que catalans que abusen també ho deuen posar en català l'anunci, no?
6: Molt tranquil, i el parelles.
2: Sí, jo crec que el gran problema de totes formes són els pisos assequibles per la gent, no? Que això realment no se'n troben, i és el gran problema que tenim. Si algú de l'estanding no troba un pis, doncs, en fi, és un problema molt menor que el que afecta el 80% de la població.
4: És que aquest és el principal problema, perquè si tu fas una repassada per les webs d'immobiliàries i tal, és que no hi ha, entre cometes, una gamma mitjana de pisos. És a dir, hi han o autèntics zulos o pisos que ja se'n van als mig milió, 600.000 euros, que és una absoluta animalada. Llavors, clar, que Susana Griso tingui problemes, bé, no ho sé, però potser... els pisos aquests tan cars, doncs aquests sí que hi són. No hi ha pisos, sí que n'hi ha, el que estan uns preus completament inassumibles per la gran majoria de la població.
2: I en tot cas, pel que ha dit l'Empare, he deduït que la resol el problema, no? Que hi ha,
6: sí, ha dit que sí, que sí. Li va costar 4 mesos, perquè si no és això, que hauria hagut d'anar a viure, potser, compartir amb l'Ada. Que hauria estat bé, eh? Bé, ho haguessin patat.
1: És el patiment de l'Empar Moliner per la Susana Griso.
6: No sí. Bé.
1: Gràcies, Empar. Bona
6: de res,
1: tarda.
6: De res.
1: Falten 30 segons per arribar a un quart. Al Congrés els diputats continuen votant.
7: Granollers, Cunillera, Inés. Sí. Guardiola, Salmerón, Míriam. No.
1: És una altra secretària i, per tant, ja no diu... Perquè Gerardo Pisarello repetia tot el nom de qui havia votat, i, en canvi, aquí no. Aquí només repeteix el vot, sense repetir el nom. Per tant, això no sé si farà anar més ràpid o més lenta la votació. N'estem pendents, òbviament, i tan bon punt tinguem decisió sobre el primer dels dos decrets, ho explicarem i analitzarem les possibles conseqüències, però, d'augment, de tot el que està passant el dia d'avui, durant el matí, de fet, ahir ja a la nit, quan vam saber la decisió de Junts per Catalunya, el que pot passar a partir d'ara amb aquesta hipotètica convocatòria d'eleccions, no sé com ho esteu veient i què n'opineu de tot.
2: Són dues coses, no? La primera és el tema de l'habitatge com a tal. Si els decrets acauen, tot i acceptant que, òbviament, no són decrets perfectes i que les coses fetes en pressa són complicades i que és molt difícil satisfer tothom, doncs hi ha una primera conseqüència, que és que els desnonaments poden tornar-hi demà mateix, no? I segur que n'hi ha una pila en espera, i, per tant, això sol em sembla una molt mala notícia del tema central a parer meu, com a mínim, d'aquest país, perquè l'habitatge n'explica molts altres. des del creixement de l'ultradreta, les dificultats de les classes populars per arribar a final de mes, etc, etc. És un tema realment central, de veritat. I, òbviament, el segon tema, que té una conseqüència d'això, que no té, o sigui, no hi ha una relació necessàriament que estiguin vinculats, però que la pràctica, per suposat que ho és, que és la legislatura, jo crec que està abocada, efectivament, a acabar. I mai no es pot dir amb tota seguretat res, i menys tractant-se de Pedro Sánchez, però els elements, els ingredients que estan a sobre la taula per un avançament electoral, jo crec que el fan inevitable. I, per tant, són dues coses que en teoria són diferents, però que, òbviament, estan vinculades i que penso que no hi ha altre escenari possible per a aquest govern que convoca eleccions.
4: Sí. Pedro Sánchez porta molts mesos buscant un momentum, un moment en què sigui propici per convocar eleccions. Jo crec que, sense dir que aquest és un bon moment, perquè crec que la situació de Sánchez no és bona en cap cas, aquest potser és el moment menys dolent per una anticipació de les eleccions, bàsicament perquè el debat ara mateix és sobre la crisi de l'habitatge. I d'entrada, aquest marc afavoreix el PSOE i mobilitza l'esquerra. Això, evidentment, però també té riscos. Pedro Sánchez pot presentar-se com el defensor de l'habitatge, pot presentar-se com o atiar la por a la dreta, a l'extrema dreta, també a Junts, pel que han fet avui o pel que faran avui amb els decrets, però també és veritat que és molt fàcil dir que Pedro Sánchez fa 8 anys que governa i que si estem en aquesta situació a dia d'avui, vull dir, aprovant decrets de correcuita, és també senyal d'un fracàs, de no haver estat capaç de posar pedaços o resoldre de fons la crisi de l'habitatge o, si més no, frenar desnonaments. És cert també que les majories del Congrés són les que són, però Sánchez jo crec que hauria pogut fer alguna cosa més. I l'altre element a tenir en compte, que jo crec que és un risc per Pedro Sánchez si convoca ara eleccions, és com té la seva esquerra. Al final agafarà Sumar a contrapeu, sense un candidat i en ple replantejament de com es presenta, i és cert que Sánchez potser podria resistir, però per revalidar la Moncloa necessites aliats. Mm.
1: Deixa'm saludar la Mònica Sabata. Mònica, bona tarda.
8: Bona tarda, disculpeu.
1: No, perquè ja no embolic.
8: Parats
1: no
8: des de Montcada.
1: Tenies una mica de problemes de trànsit, eh?
8: Cauen quatre gotes.
2: S'ha de venir
8: surs,
2: en tren.
8: Surs abans. No, en tren R3 és no, molt esport de risc,
2: broma.
8: Però cauen quatre gotes, surts abans de casa i tot i així a Montcada parats.
1: Escolta'm.
8: Avui eren quatre gotes.
1: He estat informat, que arriba a estar, però cap problema. T'hi afegeixes a la conversa. També la Paula Brujats, que la tenim a Madrid pendent de la votació. Tot continua segons el previst, Paula? És a dir,
0: tot sobre el previst.
1: Tothom vota el que es preveia que votaria, eh?
0: Sí, no hi ha cap sorpresa. Han votat ja 5 dels 7 diputats de Junts per Catalunya. Tots han votat que no. Ara mateix falta que voti Míriam Nogueras i Josep Pagès i, per tant, ja haurien votat els 7 diputats de Junts. Per tant, vot el que havien anunciat, vot en contra, el decret caurà i sobre el que comentàveu ara, de si és un bon moment o no per anar a eleccions, el xup-xup dels passadissos, el pati del Congrés va a més durant el dia, perquè gairebé s'ha parlat poc d'habitatge i poc dels decrets, i el que estem parlant avui aquí tot el dia és de si Sánchez després d'això convoca o no eleccions, amb tots els riscos que té, perquè hi ha bastanta divisió, fins i tot dins del Partit Socialista, de si ara és bon o no bon moment, i a més tenint en compte també el que dèieu, no? Que Sumar no té encara un candidat i que això pot ser que s'hagi de fer una organització de l'espai precipitada i que no sigui una bona decisió.
1: Mm. El problema, que això és el que ha de decidir Sánchez, que si Sumar no té un candidat i no està en un bon moment per anar a eleccions, pot fer que Sánchez acapari alguna part del votant que podia haver anat a aquest espai, però és que el PSOE necessita un espai a la seva esquerra amb prou múscul com per poder sumar, perquè si no, clar, un PSOE, per molt fort que sigui, no podrà, no, ara mateix sembla absolutament ciència-ficció, arribar a una majoria absoluta, per tant necessita algú amb qui pactar, i per tant necessita una esquerra que estigui amb prou múscul com per això, com per ajudar-lo a sumar.
0: I d'aquí potser la reunió d'aquest matí, amb els ministres de Sumar. És veritat que sabem poc del que han parlat, ens han dit que han valorat els escenaris, que han intercanviat sensacions, però no descartem que Pedro Sánchez els hagi preguntat com esteu vosaltres, esteu preparats o no per anar a eleccions i si teniu candidat. Sumar reuneix diumenge per intentar doncs, reorganitzar l'espai. Internament diuen que si cal proposar un candidat ara o candidata ho tenen preparat, De moment hi ha diverses travesses, Ada Colau, Mònica García o altres noms que han anat sonant, però és clar, Pedro Sánchez té totes les enquestes en contra ara mateix, i és veritat que hi ha qui diu que amb el tema de l'habitatge doncs pot tenir un impuls. També té un context internacional que el pot ajudar en aquests propers mesos, amb eleccions als Estats Units, amb Israel, no? amb aquest ascens, no? De la onada reaccionària que diu Pedro Sánchez que li pot jugar a favor, però dins del PSOE no tothom té clar que estiguin prou forts per anar a les urnes i donar per esgotada la legislatura si és que perden, com diuen totes les enquestes, 6 mesos abans de que s'acabi oficialment.
1: Mònica i Marcos.
3: Bueno, és que tot això al final va molt malament perquè Sánchez sempre ho ha estat enfocant molt des de la frivolitat. I ja el plantejament de primer fer el decret no importa no pactar-ho amb Junts i ho planteja amb els seus socis i no s'atreviran a votar-me en contra. Tot aquest plantejament és molt frívol amb un tema que, com ha dit el Pere, és cabdalt. El principal factor de desigualtat a Espanya i a l'economia espanyola és la vivenda. Hem desaprofitat el cicle econòmic més espectacular dels últims anys, on portem des del 2021 pràcticament creixent a una mitjana del 3%, i on hi ha feina, diguem-ne, i la gent no ho està notant per culpa de la vivenda, de que l'accés a la vivenda s'ho menja tot. Llavors, és un tema prou greu per no haver de fer les coses tan malament com s'han fet. I ja la darrera frivolitat serà convocar eleccions pels dos decrets de la vivenda i no convocar eleccions perquè no has aprovat 4 pressupostos en 4 anys, que és el veritable escàndol d'aquesta legislatura. Llavors, independentment de que Pedro Sánchez sigui d'Esquerra i progressista, que a mi m'encanta, els polítics d'Esquerra i progressistes també han de fer les coses bé. I tot això s'ha fet molt, molt, molt malament. I el principal responsable de que la situació estigui així, ho sento molt, és Pedro Sánchez.
1: Mònica?
8: Jo crec que una mica tot va sobre el previst, no? Divendres passat dèiem, aquest decret és molt difícil d'aprovar. És molt difícil que tots els que van votar per la investidura de Sánchez es posessin d'acord en qüestions tan capdals com les que hi ha en aquest decret, no? És molt difícil, i també sobre el previst, això, que puguin estar d'acord, diguem-ne, Junts, Sumar, el PSOE, el PNB, etc, amb les mateixes qüestions sobre els fons voltor i sobre els petits propietaris. És evident que la vivenda i la crisi de l'habitatge és una crisi brutal a l'Estat espanyol i a Catalunya.
3: I en general a Occident.
8: I en general a Occident. Però jo crec que hauríem de ser capaços d'anar una mica més enllà. És a dir, és una crisi de l'habitatge, però és una crisi del benestar, de l'estat del benestar que sempre hem entès que era el nostre, diguem-ne, context comú. Perquè al final és molt greu que una persona que cobra un sou mínim no pugui pagar una vivenda, però és que en ciutats com Barcelona, gent que no cobra un sou mínim també està tenint problemes per trobar un habitatge. O en moltes ciutats de la conurbació de Barcelona això està esdevenint molt difícil. Per tant, crec que la classe política s'ha de plantejar el tema de la vivenda, però s'ha de plantejar que amb els sous que tenim la gent no pot viure, perquè està pujant la vida. I veiem, no?, la inflació com va disparadíssima, però, en canvi, els sous no pugen.
3: Però, Mònica, no? Aquest govern ha pujat el salari mínim interprofessional tres vegades. És a dir,
8: si
3: hi ha hagut un govern
8: realitat,
3: que s'ha preocupat dels salaris baixos, és a dir, i a més, i això ha d'anar en els actius del govern. És una cosa que el govern espanyol ha fet bé. I desafiant molta doctrina econòmica que deia que és que això seria una catàstrofe, no ho ha estat, i ha funcionat bé i feia falta.
8: Però, Marcos, tot va sobre el previst, diguem-ne, quan sabem que hi ha molta gent que té sous de 1.000 euros i escaig nets al mes i no pot viure a Occident, perquè no pot, és a dir, perquè el menjar continua pujant, perquè la vivenda continua pujant i perquè no hi ha manera de poder sobreviure en aquest sentit.
2: I per això aquest és un tema, perdona un segon, Mònica, que tu, Marcos, deia, és frivolitat del govern. Jo no ho tinc tan clar ni molt menys, perquè té una majoria parlamentària de dretes, un govern d'esquerres, però, en tot cas, digue'm un país que ho hagi resolt, això. O sigui, a Nova York, que és l'epicentre del capitalisme i on hi ha Wall Street, tenen un alcalde socialista. És increïble com a conseqüència de l'enorme crisi de l'habitatge. A Berlín ha guanyat una comunista, a Berlín, on encara no estan vacunats, diguem, de tants anys de dictadura comunista. Òbviament és un partit reformat, democràtic, però... O sigui, els estralls que ha portat aquest enfocament de l'habitatge en què els fons tenen carta blanca per fer grans negocis amb una cosa que tothom necessita per tenir una vida, que aquest és el model a Occident, no és Espanya, doncs no hi ha ningú que hagi sigut capaç de poder-lo aturar, i menys amb un govern progressista de majoria de dretes. Per tant, jo no sé si és de majoria parlamentària de dretes. Jo no sé si és frívol, no sé com es podia fer. El que sí sé és que ha col·locat un marc electoral completament diferent del que hi havia. O sigui, no sembla que les eleccions vagin sobre Ceuta, sobre la corrupció, sinó sobre l'habitatge, i aquí hi ha un decret que és un programa.
1: Un moment, anem al Congrés dels Diputats, Paula, perquè ja està votant el govern...
0: Està votant ja els ministres que són diputats, ha votat Pedro Sánchez, també Yolanda Díaz, i ara ja estem amb la mesa del Congrés, voten i per tant ja estem al tram final de la votació. No sé si el vot l'ha clavat o no amb els seus càlculs, però...
1: Sí, déu-n'hi-do.
0: Sí?
1: Doncs, però no li diguis molt perquè si no s'ho creu.
0: El que dèiem abans, no hi ha hagut sorpreses amb els vots de Junts per Catalunya, tots 7 diputats han votat que no, també el PP i Vox han votat que no, i ara... Armengol pregunta si ha votat tothom i anunciarà el resultat de la votació.
1: Sentim el resultat, doncs.
9: Vamos a dar el resultado de la votación. Votos emitidos, 350. Votos a favor, 172. Votos en contra, 178. Ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
1: Doncs el primer dels dos decrets que es sotmetien a votació ha quedat derogat. No s'aprova el decret, per tant, decau, per tant, queda derogat i s'han complert les expectatives després del que va anunciar ahir Junts per Catalunya. Sapiguem com ha caigut aquesta decisió. Digues, digues, Paula.
0: No, que t'anava a dir, òbviament sense sorpreses, amb els vots que ens esperàvem, i Pedro Sánchez, que el sentíem abans, que ja anticipava aquesta derrota, i que deia Junts, PP i Vox que la història els jutjarà.
1: Ara comença ja la votació del segon, eh, que sí?
0: Sí. Immediatament passem al segon decret. Aquest mai ha tingut opcions de prosperar, també caurà, per tant, el que triguin a votar, segon decret que caurà, i després ja passarem a la sortida del Congrés, que és el que més ens interessarà mateix, per veure quins són els propers passos de Sánchez, dels ministres, aquesta tarda o els propers dies.
1: Queden 2 minuts per arribar a 2:15. Doncs ha quedat derogat el primer dels dos decrets que se sotmetien avui a votació. No s'aproven les mesures. I, com dèiem, volem saber com ha caigut aquesta decisió en dues concentracions que hi havia ara mateix, una a Madrid, l'altra a Barcelona, pendent del que passava al Congrés dels Diputats. De fet, a la porta mateix del Congrés hi ha una concentració de gent, molts d'ells que estaven a la concentració de la Puerta del Sol. Allà hi tenim la Montse Mir. Montse, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Ja ho saben, que ha quedat derogat,
10: sí,
1: aquest primer
10: decret? Sí, ho saben. Suposo que els podeu sentir de fons. Fins fa un moment tothom estava molt callar, tothom assegut al terra esperant que, seguint pels mòbils aquesta votació, ara mateix tothom dret a pancartes en l'aire i continuen creïdant. La paraula que més repeteixen sobretot és vergonya i també, com podeu sentir ara de fons, vaga general.
1: Doncs la crida a vaga general a les portes del Congrés dels Diputats a Madrid. A plaça Catalunya de Barcelona també hi ha una concentració des de fa dies. De fet, durant el matí s'han mogut fins al davant de la seu de Junts per Catalunya. Pendent d'aquesta concentració a Barcelona hi tenim el Joan Garcia. Joan, bona tarda.
11: Bona tarda. Doncs aquí la frase que es coreja és: no s'entén gent sense casa, casa sense gent, i no són suïcidis, són assassinats, sentiu.
1: Doncs les primeres... Aquí... Digues, digues, Joan.
11: No, no, que aquí, doncs, una vuitantena de gent potser es havia plegat fent pinya sota una carpa per resguardar-se de la pluja, anaven seguint les votacions, i la consigna, doncs, era fer exterioritzar aquesta reacció un cop acabés la votació del primer decret. En aquest quart dia de mobilització que va començar sent espontani i que, mica a mica, es va organitzar.
1: Molt bé, doncs tenim la reacció de les dues concentracions que hi ha ara mateix, una a Madrid i una altra a Barcelona, el que acaba de passar al Congrés dels Diputats, i deia la Paula... Ara es comença a votar el segon decret i després el que passi als passadissos un cop s'acabi la votació i comencem a tenir alguna notícia de què pot passar quan acabin les votacions, perquè seguim al Congrés, però amb la Tània Tàpia. Tània, bona tarda.
12: Què tal? Bona tarda, com esteu?
1: Perquè ja tens convocatòries fins i tot, eh?
12: Sí, per exemple, el Partit Popular Feijó, que avui no ha intervingut en tot el ple, ho han fet altres diputats que són els que porten els temes d'habitatge, doncs ens han dit que compareixerà aquí en el Congrés dels Diputats a la zona de l'escriptori per fer la valoració del Partit Popular un cop acabi. I també acabem de rebre també una altra de les declaracions que hi haurà posteriors a aquesta votació. Serà Pablo Bustinduy qui farà declaracions quan acabi doncs, aquest ple. Diuen que l'acompanyarà la vicepresidenta Yolanda Díaz i els ministres també Ernest Urtasun, Mònica García i Cira Rego, Pablo Bustinduy, que ha estat l'encarregat de defensar en el plenari el segon decret, el de les pròrrogues automàtiques. Aquest, ho hem estat explicant, no tenia visos de prosperar mai, els ha tingut, però serà la persona encarregada doncs, a defensar aquesta posició, aquesta derrota per al govern de coalició. Ha estat també molt dur Pablo Bustinduy contra Junts. Diu que fan bandera dels rentistes, dels fons especuladors i que no han pensat en la gent de Catalunya amb aquest vot en contra.
1: Doncs cap a les 4 de la tarda, que és quan calculem que acabarà aquesta votació, potser faltaran uns minuts per les 4, i ara hi ha convocatòries de Núñez Feijóo, dels ministres de Sumar, tots ells, segur que també compareixen des de la part socialista del govern, per tant, home, si no és convocatòria d'eleccions, s'hi assembla molt al final d'una legislatura. Passant 2 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida continuem analitzant el que ha passat i el que pot passar a partir d'ara.
13: Catalunya migdia. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
14: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Grans batutes, grans emocions.
16: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
15: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
16: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
15: Entradesauditori.cat.
17: Només fins diumenge, al Corte Inglés, estalvia't l'IVA en electrònic, electrodomèstics i de tot i més.
18: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
17: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
18: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
17: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
18: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
19: No és només un reality.
20: A què hem vingut aquí?
21: A guanyar!
19: Tampoc una cursa més.
20: Para! Epa, aquí!
19: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
22: Vaig al límit amb tu.
15: La travessa, expedició tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
23: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical punès i uneix-te a la festa de l'any.
24: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
25: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
24: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
25: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
26: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMark. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMark.
15: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més escalfament global, més morts climàtiques, més nits roents.
27: Tot Catalunya està que crema.
28: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
15: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
29: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
15: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
30: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament.
2: Tornem-hi. Bàsicament, volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana, Liber és Liber a Besalú.
3: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 11:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
4: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
5: Aquí el tens.
4: Ja?
6: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
7: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
8: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
7: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
8: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Catalunya migdia.
21: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
22: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, Ali.
30: Qué ambientazo, mano.
22: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
30: Qué barbaridad.
22: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
30: Huele a venta.
22: Huele a venta, buena venta, ojo. ¡Coche Seminuevo para casa!
30: Ven a por más.
22: Venta.
31: Ocasión Plus.
32: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
33: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
34: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
35: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
36: Catalunya Ràdio.
35: Som 3CAT.
36: Som 3CAT.
1: Passant 8 minuts de 3:45 de la tarda, som al Catalunya migdia, pendent del que passa al Congrés dels Diputats, amb la Mònica Sabata, el Marcos Lamelas, el Bernat Sorroca i el Pere Rossinyol. Ja s'ha produït la primera de les dues votacions i ha quedat derogat, no s'ha aprovat el primer dels dos decrets, el que tenia algun número de ser aprovat quan es va aprovar en el seu moment al Consell de Ministres, quan podia passar la votació. El segon, que és el que s'està votant a hores d'ara, sentim el que està passant al Congrés dels Diputats.
37: Roberto... Sí.
1: Aquest, des del primer minut, va semblar que estava condemnat al fracàs i que aquest pràcticament en cap moment no va entrar en les travesses que pogués passar la votació. Paula, tenim convocatòries de diverses compareixences. Quan acabi la segona votació, no n'hi haurà de Pedro Sánchez.
0: Exacte, confirmat aquesta hora. Pedro Sánchez no esperarà a la sortida de l'hemicicle, no farà declaracions als mitjans de comunicació. El que ens diuen és que ja ho ha dit tot des de la tribuna, que el que havia de dir aquí ha quedat dit i que si ha de dir alguna cosa més... ja ho dirà des de la Moncloa.
1: Així t'han dit?
0: Si és així, home, és que anticipa eleccions. Això, clar. De moment, insisteixo, la Moncloa no avança cap escenari, tots estan oberts ara mateix i si Sánchez ho fa, s'haurà de veure si ho fa aquesta tarda mateix, si ho fa demà, si deixa passar el cap de setmana i ho fa dilluns, o si finalment no surt perquè opta per no convocar com a mínim eleccions anticipades per ara. És veritat que el discurs que ha fet Sánchez a les 3 al faristol tenia algun missatge que pot fer pensar que té ganes d'anticipar eleccions, perquè el que ha dit a PP, Vox i Junts és que la història els jutjarà abans del que creuen i que la resposta serà més contundent del que pensen. Per tant, aquesta frase d'abans del que creuen, haurem de veure si era un missatge ja anticipant quines són les seves intencions en les properes hores o no anava tan enllà, però sí que ha estat una frase doncs, que no ha passat desapercebuda, ha estat un discurs molt curt però molt contundent contra PP Vox, però també contra Junts per Catalunya, que ha rematat d'aquesta manera. Per tant, no li podrem preguntar a Sánchez ara quan surti per què ho ha dit, o ho intentarem, però no crec que s'aturi. Se'n va directe cap a Moncloa i després ja atén pendents de si hi ha moviments o no al Palau de la Moncloa.
1: Molt bé, doncs això és el que està passant al Congrés dels Diputats i el que passarà al Congrés dels Diputats quan acabi aquesta votació. No hi haurà compareixença de Pedro Sánchez, ja ha parlat al faristol i, per tant, es considera que ja no ha de dir res més al Congrés dels Diputats. I aquesta frase que el Marcos em mira encara, perquè el Marcos estava convençut que no hi hauria convocatòria electoral, però aquesta frase de el que hagi de dir ho dirà Moncloa.
5: Ah, però és que jo no en sé. Jo tot això sempre ho miro amb molta perplexitat. O sigui que no... A micròfon tancat estava preguntant al Bernat si hi havia eleccions, perquè...
1: No, explico una interioritat. Explico una interioritat als oients. El Bernat i el Pere Rossinyol estan bastant convençuts que va a eleccions i que no hi ha gaire més sortida. El Marcos, en canvi, era més escèptic sobre el fet que no hi hagi més sortida i, per tant, ell encara estirava la legislatura. Tu, Mònica, no he pillat què deies.
10: És a dir, avui haurien pogut passar dues coses, que s'aprovés el primer decret o no s'aprovés. Si s'hagués aprovat el primer decret, li hauria donat una mica de vidilla a Sánchez, però la justeta, perquè en breu hauria hagut de convocar aprovació dels pressupostos i per cinquena vegada no els hauria aprovat. I aleshores hauria hagut d'anar segurament també a eleccions. Vol dir que més tard o més d'hora, Sánchez convocava eleccions segur. L'any passat en aquestes tertúlies fèiem la hipòtesi del febrer. Segurament serà novembre. Jo aposto a que l'única cosa que pot fer en aquests moments és convocar eleccions. Si ho fa avui des de Moncloa, ho fa diumenge quan els de Sumar hagin acabat la seva reunió i ja tinguin candidat, doncs veurem què passarà, però... Crec que, i mentre arribava, mentre feia cua, no, us sentia, crec que l'escenari és millor ara que el que hauria pogut tenir fa uns mesos o que el que pugui tenir en un futur. La mobilització al carrer, en definitiva, el pot ajudar. Segurament les mobilitzacions poden créixer cap a davant de partits que se'ls pot intentar assenyalar com a culpables de que aquests decrets hagin caigut i fer-se seu el tema de l'habitatge, abans quan el Pere m'ha tallat així carinyosament. És el que anava a dir, no? És molt millor que parlin d'ell per habitatge que no pas per corrupció o per Ceuta. I, per tant, Sánchez, que sempre intenta sobreviure tot, ha avaluat, malgrat alguns del seu partit, li diuen que no, que en aquests moments té millors cartes que les que pugui tenir a segons on. També caldrà veure què fan els altres partits, perquè inevitablement, diguem-ne, anirem sabent com han anat les discussions a dins dels partits sobre aquests decrets i com estan o no estan de preparats per unes eleccions al mes de novembre.
1: Som a Catalunya Migdia, estem pendent del que passa, per exemple, al Congrés dels Diputats, on Tània Tàpia s'estan escalfant, podríem dir, les compareixences que hi haurà quan acabin les convocatòries, les votacions.
11: Sí, aquí tothom ja està preparant el seu relat posterior en aquesta derrota que tindrà el govern espanyol. Us hem explicat abans que compareixeria el Partit Popular. Doncs bé, abans que sentim Feijóo fent aquestes valoracions fons de la direcció del partit, diuen que han fet el que calia, que estaven satisfets perquè amb el seu vot en contra el que han fet és estalviar un problema a petits propietaris que tenien pisos llogats i els hem preguntat també sobre com veuen aquest possible avançament electoral que sobrevola aquí al Congrés i diuen que estan encantats, que estan preparats, que posi data.
1: Molt bé, doncs el PP, que segur està preparat. No sé com s'ho han agafat a mesura que van passant els minuts, les concentracions que hi ha de protesta, una al davant del Congrés dels Diputats, Montse Mir, estan en moviment ara?
12: Sí, mira, els que estaven aquí al Congrés dels Diputats se'n van ara cap a Sol. I aquí què passa? Que hi ha una mica de desconcert, perquè han marxat i ens havien citat en els mitjans a unes declaracions precisament al costat del Congrés dels Diputats. Llavors, aquí hi ha una gran quantitat de mitjans que ho estem seguint i estem intentant decidir si és que hem d'anar cap a Sol o si ens hem de quedar aquí, cosa que ha generat doncs, aquest desconcert. Suposo que ara sentiu aquest silenci de fons i és que tots els manifestants que hi havien aquí se n'han anat ja cap a la Puerta del Sol, on hi eren els altres, on, per cert, tenen intenció de continuar aquesta acampada. Actes també aquest vespre a les 6 i a les 8, i la manifestació de demà. Ara falta esbrinar aquesta cosa que ens afecta més aviat als mitjans, és a dir, si hem d'anar cap a Sol o ens hem de quedar aquí perquè ens atenguin i ens expliquin les seves reaccions.
1: Això a Madrid. I a Barcelona, a la plaça Catalunya, també hi ha convocatòries per tal de decidir què és el que fan a partir d'ara, Joan Garcia.
13: Sí, aquí la primera reacció ha estat de ràbia i de mobilització permanent, amb crida de diverses consignes. a favor del dret a l'habitatge. Ara s'ha emplaçat tothom aquí a les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda aquí hi ha d'haver una assemblea per decidir, doncs, a curt termini, doncs, tota l'organització de la manifestació de demà, la participació d'aquest col·lectiu, i més endavant ja aquí tothom parla d'anar creant l'ambient per una vaga general. Per tant, ara, moment d'impàs aquí a la plaça de Catalunya, s'emplaça tothom a les 6 per parlar d'aquest escenari en aquest quart dia de mobilització aquí al centre de Barcelona, que va començar sent espontània, però que mica en mica hem vist com ha anat creixent i s'ha anat organitzant.
1: Molt bé, doncs aquest és l'ambient que hi ha a les dues grans concentracions que hi ha ara mateix, una a Madrid, l'altra a Barcelona, de primer pressió per intentar tirar endavant els decrets, i ara que ja se sap que no s'ha aprovat el primer i que el segon tampoc no s'aprovarà, doncs ja s'està convertint en una protesta en contra de la decisió dels partits i escalfant l'ambient en aquesta actualitat preelectoral, amb eleccions a l'horitzó encara no confirmades, però. Com ho veieu?
2: Jo seguint el fil del que deia la Mònica, no és que sigui un bon moment per Sánchez, és que és el moment menys dolent per convocar eleccions.
10: Sense cap mena de dubte.
2: I, clar, exacte. Llavors, el que ha passat avui, a ell li permet fer una cosa que a Sánchez li agrada molt, que és assenyalar el bloc de la dreta, i en aquest cas és PP, Vox, i també Junts. És a dir, té un enemic al qual fa enfocar tota la crítica i erigir-se ell com a defensor del dret a l'habitatge i capitalitzar tot aquest malestar que veiem als carrers, que haurem de veure si realment té una traducció en una vaga general i quin suport té. Jo crec que la decisió d'avui també és un problema per Junts, perquè al final crec que, per exemple, el PNB ha estat més hàbil, segur que no li agrada gaire aquest decret, però ha prioritzat altres coses i ha decidit sortir de la fotografia amb PP i Vox, i Junts no. I el que comentàvem abans, que el problema de l'habitatge és que no afecta només aquesta gent que està manifestant-se a sol. És que és un problema que afecta a gent que no té un salari mínim, que té un salari més alt, que té un salari molt digne i que no pot trobar un pis a Barcelona. És a dir, afecta a molta gent, també votants de Junts. Per tant, aquest raonament de no, el rigor legislatiu, vaja, em sembla poc creïble, o els petits propietaris, sí, però crec que no han calibrat bé, no han calculat bé el cost que els pot suposar haver tombat això i també sortir la fotografia amb la dreta i l'extrema dreta espanyola, perquè al final Pedro Sánchez té molt bona entrada a Catalunya. Pedro Sánchez agrada molt a Catalunya, també agrada als votants de Junts, molt més que Feijóo o Abascal, i si es fa aquest vincle de les eleccions es convoquen perquè vosaltres heu tombat un decret i això dona peu a un govern de PP i Vox, això jo crec que tindrà conseqüències per Junts per Catalunya.
3: I jo crec que el marc sobre el qual es fa unes eleccions és de les coses més importants que hi ha, sempre, no? Es convoquen unes eleccions. De què va aquestes eleccions? Si van, com deia abans la Mònica, no? De corrupció, de no sé... Doncs el PSOE està perdut. Si van de l'habitatge, ja sé que porta molt temps governant, però és un problema, diguem, mundial, en què aquesta legislatura ha tingut les mans completament lligades, perquè hi ha una majoria de dretes, com s'ha vist avui mateix en el Congrés, i la realitat és que és un tema fonamental en el que tenen les de guanyar, sobretot perquè el PP i Vox, ja no dic tan Junts, que avui s'ha retratat voluntàriament, però el PP i Vox tenen aquí un track record que diríem esgarrifós. Jo vull recordar, esgarrifós, he dit, no estic exagerant, que a Madrid hi havia un parc d'habitatge públic que van regalar en els fons voltors fa una dècada, quan hi havia l'Anna Botella de presidenta. Regalar.
1: Alcaldessa.
3: O sigui, perdona, sí, d'alcaldessa.
5: Malvendre.
3: Malvendre, però es podria qualificar de regal, perquè si a mi em deixen comprar els habitatges amb un descompte del 80%, es pot considerar un regal, no? I, a més, el parc públic d'habitatge social. O sigui, aquest és el model del Partit Popular. Vox, totalment descol·locat, i, per tant, el marc, l'establiment del marc, és quasi el més important en unes eleccions. I per això és el que em fa pensar no només el moment d'oportunitat, sinó el moment de poder triar el marc i, diguem-ho clar, la legislatura ha complert el seu paper.
10: De totes maneres, Pere, jo crec que és evident que és, com deia el Bernat, és el menor dels... És el millor dels pitjors escenaris que podia tenir, no? Però també crec que aquests decrets que s'estaven proposant tampoc haguessin resolt els problemes de l'habitatge que hi ha a l'Estat espanyol i a Catalunya i a Occident en general. És a dir, aturar la possibilitat de que els fons voltors no compressin fins a l'any 28 és com pecat a minuta, no? Perquè,
3: és molt dur, bueno, però el rival.
10: Sí, sí, però són 2 anys. Vull dir, no, tampoc dona per gaire, eh? No, dona pel que dona. Llavors, jo crec que... unes eleccions amb l'habitatge de fons també implicarà que hagin de parlar de què fa l'administració pública per fer habitatge social i com, no? Totes les promeses, per exemple, Illa va arribar a govern dient faré 50.000 habitatges i de moment estem com estem, no?
3: Home,
10: per
3: tant, un segon. Ja bueno, en marxa.
10: Bueno, l'ha posat en marxa,
5: fet,
10: però...
5: Ha fet molt
10: però tindràs...
5: més Illa en 2 anys que Sánchez en 8.
1: Un moment, anem al Congrés dels Diputats perquè ja està votant la mesa, per tant, és a punt de conèixer, Paula, el resultat de la segona votació.
0: Sí, Francina Armengol està a punt d'anunciar el resultat perquè han votat tots els diputats. Si us sembla, l'escoltem com abans, a veure si no hi ha sorpreses i també acaba aquest segon decret.
4: El resultat de la votació és el següent. Votos emitidos, 350. Votos a favor, 166. Votos en contra, 184. Ninguna abstenció. En conseqüència, queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies i se levanta la sessió.
1: Doncs
0: s'aixeca la sessió. 2 derrotes, Òscar, que poden canviar el futur de Pedro Sánchez, que poden ser el punt i final de la legislatura i que veurem ara ja tota la pressió sobre Sánchez, tot en les seves mans. Sabeu que fa temps que calcula quin és el millor moment per anar a les urnes, si era una derrota pressupostària, si era esgotar fins al final, havia descartat el superdiumenge al maig amb municipals i autonòmiques. Ara, amb aquest nou tema de l'habitatge, pot tenir una nova oportunitat que fins ara no contemplava.
1: Doncs han acabat les 2 votacions. Pedro Sánchez sortirà rapidíssim. Hi ha protesta al Congrés dels Diputats, no?
0: Sí, hi ha protesta des de la tribuna a diversos convidats que no et puc dir qui són.
1: Estan llançant
0: pamflets sobre els diputats que van abandonant l'hemicicle. És veritat que entre la votació d'un primer i el segon decret, Francina Armengol ha expulsat...
1: Tenim imatges de Pedro Sánchez, que ja està a l'exterior del Congreso dels Diputats, ja l'està esperant al seu cotxe, ja ha pujat el president del govern espanyol al cotxe i, per tant, surt, com ens havies dit, Paula, sense fer declaracions i rapidíssim ja des del pati del Congrés, que enfila ja la sortida. Per tant, Pedro Sánchez ja és fora, no només de l'hemicicle, sinó de les instal·lacions del Congrés dels Diputats. No sé si tinc la Tània Tàpia en línia, als passadissos del Congrés.
6: Sí. Hola.
1: Sí,
6: doncs mira, ara acaba de sortir Santiago Abascal. Intentarem posar també, si voleu sentir la seva valoració, perquè ara és moment doncs, de moltes valoracions dels polítics que estan sortint.
1: Endavant.
14: Los alquileres, que ha subido el precio de la vivienda. Este es el gobierno, en definitiva, que ha traicionado a los españoles en todos los aspectos y hace mucho que debían convocarse elecciones, pero no tenemos ninguna confianza.
15: ¿Ha habido más desahucios como el de Mari Carmen, señora Abascal?
14: Señora portavoz, señora Llapart, disculpe. Hay 80.000 españoles amenazados de desahucio en Ceuta, de los que nadie se acuerda. En España hay desahucios hace mucho tiempo y de repente se han puesto en la palestra para tapar la corrupción y la traición de gobierno, sobre todo en Ceuta. Muchas gracias.
6: Doncs Santiago Abascal, que abandona el pati del Congrés, és el moment que us dèiem, que us relatàvem abans. Estan sortint per la porta tots els diputats. Estem veient també ara Gabriel Rufián, que s'acosta a la zona que hem habilitat aquí als periodistes per captar les primeres declaracions. Se'n va, s'allunya una mica els micròfons. En 5 segons el podrem sentir en directe. Senyor Rufián, crec que és el moment d'avançar les eleccions?
16: A mi las cuentas no me salen, ya lo he dicho muchas veces. Entiendo la euforia o cierta euforia que puede suponer hoy machacar a la derecha, que todo el mundo vea la maldad en la que se sustenta, sobre todo Junts, pero me parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
6: ¿No es el momento, por tanto, de avanzar elecciones?
16: Cabeza fría.
6: Doncs Rufián, que va estar refredant aquesta possible avançament electoral. Soler Massaid, portavoz del gobierno, ¿qué tal? ¿Cree usted que es el momento de avanzar elecciones? No ha respost, a marxes, està muntant a la meva esquerra una altra declaració. Félix Bolaños, en directe. Evita els micròfons. Marxa sense fer valoracions, és veritat que ha parlat Pedro Sánchez, per tant, és difícil que la banda socialista faci més valoracions que les que ha fet el president des de la tribuna en un discurs molt clar en què deia doncs, que el que voti que no condemnarà doncs, el futur del seu partit durant molt de temps. Ara s'estan organitzant algunes altres declaracions, recordem, les havien anunciat el Partit Popular, també els ministres de Sumar, parlaria a Pablo Bustinduy aquí al pati del Congrés. Surt també Òscar López, el veiem ara, intentarem posar-li el micro en directe, a veure si vol fer algun tipus de valoracions. Senyor López, ¿cómo valora usted?
17: Gracias, ahora no vamos a hacer declaraciones, gracias.
6: ¿Es un momento para avanzar elecciones?
7: Calma, calma. Lo que es un desastre la votación que hemos visto, es un desastre.
6: No sé si heu captat, lo que és un desastre és la votació que hemos vist hoy, és la valoració d'Òscar López en sortir d'aquí del Congrés dels Diputats.
1: Doncs és Tània Tàpia en directe al pati del Congrés, perquè la gent ens entengui, quan se surt de l'hemicicle hi ha un petit passadís que porta a aquest pati on van sortint tots pràcticament allò de manera simultània i, per tant, els periodistes tenen difícil accedir a les reaccions dels uns i dels altres. Hem pogut sentir Santiago Abascal, Gabriel Rufián, en canvi hem pogut sentir també com els diferents ministres socialistes eviten fer declaracions i ni tan sols s'aturen davant dels micròfons. També hem vist, no sé si ho has pogut veure, Paula, embrujats, alguns, dins de l'hemicicle, alguns diputats que s'encaraven els uns als altres des de les seves posicions, però escridassant-se els uns als altres.
0: Realment, Òscar, és dels debats més tensos que recordem aquí, amb aquesta pressió i amb aquest clima realment preelectoral. Hi ha hagut retrets entre la bancada del PP i de Vox, amb la bancada, sobretot, de Sumar. No sé si s'han arribat encara amb diputats del Partit Socialista, però sí de Sumar. I, per tant, ara, doncs, els diputats que van sortint... He vist que s'aturava Tània, no sé si la tens, a Isabel Rodríguez.
6: No, Isabel Rodríguez no l'hem vist sortir, jo l'he velat sí que està ara, si voleu sentir les seves valoracions en directe.
8: Todos los meses, que caiga y que se vuelva a aprobar al día siguiente. Si se quiere, se puede. El problema es que el PSOE ha demostrado durante toda la legislatura que está del lado de los fondos buitre y de los rentistas y no de la gente. Entonces yo veo mucha campaña electoral.
9: ¿A la izquierda preparada para unas elecciones?
8: Podemos estar listo para estas elecciones o cualquier otra elección que se presente. A mí lo que me parece es que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones. Lo que la gente está pidiendo en la acampada es que se frenen los desahucios, que se expropien las viviendas de los fondos buitre, que bajen los alquileres por ley, y eso se hace con el BOE. Ahora mismo el gobierno tiene el BOE. Puede aprobar ese Real Decreto Ley ambicioso y que lo aprueben todos los meses. No han forzado la máquina. Decían que la ley de amnistía era inconstitucional un mes y al mes siguiente lo estaban aprobando porque necesitaban los votos de Junts. Pues que hagan lo mismo, que fuercen lo institucional al máximo porque la gente está al límite y yo creo que quien no puede pagar este pato es la gente. Muchas gracias.
6: Doncs a valoracions de Ione Belarra abans d'abandonar el pati del Congrés, demanar al govern tornar-ho a intentar, tornar a portar el Reial Decret una altra vegada. Podem
1: i el que vol és que tornin a portar el decret i poder-lo aprovar. Núñez Feijóo, em sembla sentir de fons... M'havia semblat sentir que Núñez Feijóo, reconec que està anunciada una convocatòria.
6: Tenim a Míriam Nogueras al nostre costat. Senyora Nogueras, com valora la votació que ha passat avui, aquesta tarda, en directe per Catalunya Ràdio?
17: La decisió la té ell.
6: I creu vostè que és un bon moment? No ha respost aquesta segona pregunta, no sé si heu sentit. La decisió
1: la té ell. Parla de Pedro Sánchez sobre eleccions.
6: Sí, de la convocatòria electoral, sí.
1: Sentia la Paula de fons, no sé si tens algú, Paula, al teu costat.
0: Perdó, m'he colat en antena, però...
1: Ara mateix Paula i Tània són els nostres ulls al Congrés, per tant, endavant, cap
0: perquè
1: problema.
0: Perquè justament volia rematar el que estava dient Míriam Nogueras, perquè ara deia que tota la pressió la té Pedro Sánchez i el que ens explicava Junts aquest matí...
6: Ho intentem amb Sara Gessen, vicepresidenta. Creus que és un moment per convocar eleccions?
0: Perdó.
6: Res.
0: És significatiu, que cap ministre del Partit Socialista vulgui fer declaracions. Sánchez ha marcat el relat, ho ha deixat molt clar dins l'hemicicle i, per tant, ara tots els ministres socialistes, alguns sí que han parlat al matí quan arribaven, però a la sortida ni una paraula. Rellevant també que Podem se suma amb Esquerra Republicana a no demanar eleccions anticipades i Junts, que és el que us deia abans, que tota la pressió és per Pedro Sánchez.
1: Sí,
0: el sento.
18: La vivienda. Y por eso, en primer lugar, quiero dirigirme a los españoles preocupados por el resultado de este debate. A todas las personas vulnerables, que saben que iban a ser perjudicadas porque tendrían más dificultades para alquilar. A más de 3,5 millones de propietarios que tienen alquilada una vivienda. Y, sobre todo, a los jóvenes. A los jóvenes que estaban esperando poder alquilar una vivienda a un precio asequible o incluso poder comprarla a través de un préstamo. A todos ellos les podemos decir que el resultado de las votaciones de hoy al menos garantiza que la situación de la vivienda no esté peor que ayer. Eso no significa que vaya a estar mejor que mañana. Lamentablemente no será así hasta que en este país no se adopten las medidas adecuadas. Y por eso, como han explicado nuestros portavoces, también quiero que sepan que hay una alternativa concreta, creíble y viable
19: que si nos dan su confianza la implementaremos y que llevamos reiterándola desde el año 2023 y actualizándola constantemente. Les aseguro, lo que es seguro es que por el camino en el que estamos no podemos seguir.

Lionel, le magicien du vidéomix.

de Flow Session.

de Flow amb Jordi López. The Flow Sessions.

de Flow amb Jordi López. The Flow amb Jordi López.

de Flow Sessions. The Flow, I'm Jordi López.

així com bastant llunyana, que em deien el mestre del house i també de Teacher of House. Què tal, nois i noies? Com anem, això? Jordi Casas House per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Podeu escoltar directament el programa, per exemple, des del Ripollès o bé des de l'Empordà, la Selva, Girona capital i el Gironès, també des de Manlleu i l'Osona, els companys i companyes que esteu al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, Barcelona, la seva àrea metropolitana, al Bages, l'Anoia, també a Lleida, la Terra Ferma, i a més a Tremp, Isona, la Pobla de Segur, el Pallars Jussà i també, com no, directament a Andorra, a Formentera i Ibiza, també a Sitges i a Cunit, a la Costa Daurada. Soc en Jordi Casas, això és Jordi Casas House, i us recordo que també presento un programa de música dels anys 70, 80 i 90. Es diu Hit Parade a la FM i també Hit Parade TV a la televisió, al canal 39 de la UHF pel Vallès i Barcelona, els divendres a quarts de nou del vespre i dissabtes a les 2 de la tarda. Molt bé, com és habitual, també us recordem que podeu escoltar aquest programa al podcast d'Apple Podcast o bé iVox, o bé també en línia online. Molt bé, com és habitual, mentre sortiu de festa, que esteu a casa, algun o alguna conduint, treballant, en qualsevol situació, doncs el que feu és escoltar temes que, bé, no massa gent ha pogut escoltar. Són promos, novetats i exclusives de la música house i la música electrònica. Molt bé, senyores i senyors, encetem directament Jordi Casas House amb un pilotasso que signen uns productors o un productor que es diu Hal. Molta atenció, perquè aquesta cançó us farà volar directament.

Com podeu comprovar, és una cançó que entra, però una cosa francament bestial. Estàvem sentint un altre remix diferent d'una sèrie de remixes que ja vàrem posar recentment a Jordi Casa

companys i companyes, com va la cosa? A punt de sortir de festuqui? Alguns, depenent del lloc, doncs anant directament a fer el vermut, allò abans de dinar. Era, atenció, un tema molt exclusiu que ens ha passat Adam Bayer des de Drum Code, Keisha Faithless, amb una cançó que es diu Taràntula. I ara, molta atenció, perquè el propi Adam Bayer és l'encarregat de remixar We Come One, una de Faithless.

Again, el remix de Vanessa de Dayrut, també Keisha, Faithless, Tarantula, Faithless amb We Come One. Ara mateix estàvem sentint a Greg Yoam, Let's Do Gown, donant pas a aquesta brutalitat. Una cançó que havia d'haver sonat en l'anterior episodi de Jordi Casascaus i, malauradament, no vaig posar. Blondish, why, why? Per cert, si em voleu contactar, ho podeu fer a Instagram, Jordi Casag, o bé a TikTok, amb un nom senzill, Jordi Casascaus.

Jordi Casas Daus. Es molt al tanto, aviam si encara caus.

una bonica cançó que ens han passat de promo. És una mena de Latin House amb un sampler d'una cançó que es diu Tortuga. L'han titulat Tortuga 3000 amb Horacio, Dance i DJ Osiris, donant pas a Jewel Kid amb una cançó que ja us vàrem presentar i que es diu

que ni volguent, avui dia ni es molesten d'agafar la veu que vagi a la mateixa nota que el baix i els sintetitzadors, no? És increïble, ni fet expressament. Això és una cacofonia. I ara què dic? Bé, saludem en Caco Martínez. Caco, què tal? Com anem? Ja t'ho sabe, eh? Una mica de Freedom Solardo and Maur és la seva darrera producció que dona pas des d'Austràlia un home que ens ha passat un munt de cançons, totes elles novedoses i exclusives. Aquí tenim a Soul Central Strings of Life

boníssima aquesta cançó de Sergeant Slick directament des d'Austràlia. Un home que ens va passar una cançó amb un sampler del The Night de The Valerie Dawn i ara mateix acaba de remixar Soul Central amb Strings of Light, un amore supremo. És un mashup de dues cançons. Molt bé, nosaltres marxem. Continueu bevent aigua mineral, allò netejant el fetge. El dilluns està a la vuelta de l'esquina o de la cantonada, en tot cas. I res, us esperem a la propera edició de Jordi Casas House. Salutacions a tots i a totes. Estigueu fent el que estigueu.

Però què és aquest bum, bum, bum, tot el sant dia, eh? No podeu posar una cançó normal, amb melodia, amb instruments. Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extres. La mare que us va aparracar. Les extres. La mare que us va aparracar.

nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio. Jordi Casas House.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Pedro Sánchez ha tornat a obrir un període de reflexió. Aquest no és en principi de 5 dies, serà més breu, només un cap de setmana per decidir si convoca eleccions anticipades. Un terratrèmol que s'ha confirmat quan Junts, com va anunciar ahir a la nit, ha fet caure els dos decrets sobre l'habitatge juntament amb Vox i el PP. A hores d'ara, la gran pregunta és si estem entrant en l'últim cap de setmana de la legislatura. Bona nit, són les 9.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: Les últimes paraules que hem sentit de Pedro Sánchez han sigut al Congrés just abans que se sotmetessin a votació els dos decrets d'habitatge.
3: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: Una advertència que no ha servit de res i des del principal partit de l'oposició, Feijóo s'ha mostrat disposat a anar a les urnes.
4: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Disuelva las Cortes. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
1: De seguida farem la crònica política de la jornada i analitzarem els escenaris que s'obren a partir d'ara amb la Paula Brujats.
5: Mentre Pedro Sánchez rumia els següents passos que farà, al carrer crides a la vaga general. I també a una gran manifestació demà. Joan García, a Barcelona.
6: A l'Hospitalet. Serà a partir de les 7 de la tarda i es preveu una gran mobilització al carrer que avui ja s'ha començat a preparar amb una assemblea dels acampats a Plaça de Catalunya i amb dos talls de trànsit, un a la Gran Via i un altre a la Meridiana. El sindicat de llogateres fa una crida a tots els sectors a anar a una vaga general.
5: També els ànims estan escalfats a la Puerta del Sol, Montse Mier, Madrid.
7: Aquí reclamen exactament el mateix, que hi hagi una vaga general, i diuen que no aixecaran l'acampada fins que els sindicats majoritaris la convoquin. També a Madrid, demà una mobilització que sortirà de 4 punts diferents de la ciutat per acabar a la plaça de Cibeles, començarà a les 12 del migdia.
1: Doncs sapiguem si les protestes de Barcelona estan afectant el trànsit. Mariluz García.
8: Doncs la manifestació de Gran Via Plaça Espanya ja s'ha retirat, segons ens ha informat l'Ajuntament de Barcelona. Ja pràcticament no provoca retencions, n'ha arribat a provocar d'un parell de quilòmetres. La de Meridiana, Fabra i Puig encara hi és, però la cua que provoca és força localitzada. Queden també algunes aturades per vehicles avariats a la C58, a l'accés a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la ronda a dalt entre el Nus de la Trinitat i Roquetes, direcció Llobregat, i d'altra banda la ronda litoral a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs. Pels Aiguats, encara tallada la C12 a dos trams, entre Tortosa i Amposta, més de 8 quilòmetres, i també en un tram petit de Tortosa a Roquetes de mig quilòmetre. Aquí l'alternativa és l'interior de la població.
5: El pitjor de l'episodi de pluja ja ha quedat enrere, tot i que les terres

0: Pròximes hores, Gemma Puig, què indica el pronòstic?
1: Doncs sí, que aquesta matinada les ruixats es poden reactivar justament en aquest sector de les Terres de l'Ebre i aquest cap de setmana haurem d'estar molt pendents del temps perquè de cara a aquest dissabte pot ploure amb intensitat a qualsevol punt del litoral i el prelitoral, des del Montsià fins a l'Empordà, també cap a comarques interiors, i la matinada de dissabte, diumenge, de moment sembla que sentiríem aquesta part encara més activa.
2: I haurem de connectar amb Brussel·les perquè la Unió Europea podria alliberar reserves de dièsel. És la resposta comunitària a les amenaces de Donald Trump de vetar les exportacions d'aquest carburant del dièsel.
0: I avui la música en directe la posaran ells.

0: Aquesta hora, Vetusta Morla comença concert al Palau Sant Jordi de Barcelona i l'està seguint el Marc Ruiz. També tindrem una veu destacadíssima del panorama cultural català. A partir de les 10 entrevistarem Mario Gas. Aquests dies fa un monòleg a la Beckett titulat, atenció, El pessimismo alegre, mi suicidio.
1: I als esports, Vilcadilla, parlarem de bàsquet.
2: Sí, exacte, perquè el Barça acaba de jugar partit a l'Eurolliga, tercera jornada, i ha guanyat segona victòria del Barça en aquesta competició europea. L'equip blaugrana ha guanyat 82 a 95, de 13, per tant, a la pista del Besiktas d'Istanbul. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts, 2 rebots i 2 assistències. Ara el Barça s'ha situat provisionalment 7è a la classificació.
1: Un informatiu que tancarem a tocar de les 11 amb una vinyeta parlada de la del Nino Taire Cap, que ja ens està escoltant ben atentament.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: Aquest ha estat l'últim intent de Pedro Sánchez per salvar avui al Congrés els decrets d'habitatge i també l'últim cop que li hem pogut sentir la veu, de fet, abans de tancar-se a reflexionar sobre un avançament electoral. I és que el president espanyol avui no ho ha aconseguit. Junts ha complert l'amenaça i ha tombat els textos amb què l'executiu volia, entre d'altres, prohibir els desnonaments de persones vulnerables. I això pot precipitar ara un avançament electoral. Sánchez diu que es tancarà aquest cap de setmana a la Moncloa per meditar si convoca o no les eleccions per abans que s'acabi aquest any. Anem en directe cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
2: Bona nit, com esteu?
1: Molt bé, a veure, què sabem hores d'ara d'aquest possible avançament de les eleccions? Podríem dir que és l'opció que té més força?
2: Hi ha ministres que donen per fet que hi haurà efectivament avançament electoral, d'altres, però, no ho tenen tan clar, i és que penseu que la decisió té molts pros, però també té contres, i el que vol fer Pedro Sánchez ara mateix és meditar-ho bé. Per això, com tu deies, s'agafa uns dies de reflexió, es passarà tot el cap de setmana a la Moncloa, sabem que no anunciarà la decisió durant el cap de setmana, i si es decideix a convocar eleccions, doncs ho faria dilluns. Què vol fer? Vol analitzar les conseqüències de la derrota d'avui al Congrés, vol veure quina resposta hi ha al carrer durant aquest cap de setmana, si creix sobretot la mobilització, perquè la clau de volta de tot plegat per si hi ha un nou avançament electoral serà justament veure com de profunda és la indignació per aquests decrets que s'han tombat avui, si aquesta indignació és suficient per anar a eleccions amb possibilitats de guanyar-les, o si és millor per Pedro Sánchez esperar per més endavant, fer-ho a la primavera o ja fer-ho al final de la legislatura l'estiu que ve. Sánchez el que no vol fer és un pas en fals, per més que en privat molts ministres i molts dirigents socialistes l'estan pressionant des de primera hora del matí i li demanen que convoqui. En públic, tots els ministres a qui hem pogut preguntar respecten els seus tempos i el que fan és treure pressió.
3: Calma, calma.
4: Bueno, ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
2: Això deien en públic Isabel Rodríguez i Òscar López, ministres, i en privat molts dirigents socialistes ens diuen que no hi haurà millor oportunitat que ara. També diuen que a Sánchez el pot beneficiar una possible derrota de Trump a les eleccions de novembre, per tant veuen una oportunitat

0: avançar eleccions, però hi ha altres socialistes que volen no precipitar-se perquè creuen que un avançament podria suposar entregar el govern abans d'hora al PP i Vox. Per tant, en definitiva, Sánchez, que haurà de decidir si fa de la necessitat virtut un altre cop i si es veu fort per donar la volta a totes aquestes enquestes que de moment el donen com a clar perdedor d'unes eleccions.
1: Veurem què és el que fa dilluns, però si finalment prem el botó electoral, quin calendari tindríem per endavant?
0: Hi ha diverses opcions. Si ho anuncia dilluns i les Corts es dissolen dimarts, les eleccions serien el diumenge 29 de novembre. Apunteu la data, 29 de novembre. Són els 54 dies mínims que marca la llei entre l'anunci, la dissolució i el dia de posar les urnes. Si Pedro Sánchez no ho volgués fer tan immediat, una altra opció seria el 6 de desembre. Això seria en ple pont de la Constitució. I són ara mateix les dues dates que sospesa la Moncloa, que se n'ha anat parlant durant aquest matí. Per tant, seria clarament un avançament electoral, perquè fins ara ho havíem anat explicant. Es parlava d'anar a eleccions al febrer o al març, o ja directament a l'agost, quan acaba la legislatura.
1: Sí. El ple d'avui diríem que ho ha precipitat tot. Veurem quina decisió es pren finalment. Com ho han rebut les forces del Congrés, aquesta derrota del president del govern espanyol, i la hipòtesi que tot plegat derivi en convocatòria electoral?
0: El ple d'avui marca un abans i un després. És claríssim, la campanya electoral ja està servida amb el que ha passat avui i ningú s'imaginava que seria el debat de l'habitatge el que precipitaria el futur del mandat de Pedro Sánchez. Sumar creu que Junts, el PP i Vox han de pagar pel que han fet avui, tombar aquestes mesures per l'habitatge, que no els pot sortir gratis el que han fet i que han de quedar retratats. Per això, des de Sumar, el ministre Pablo Bustinduy deia que si hi ha eleccions seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà els de Míriam Nogueras.
2: Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Especialmente creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político. La crisis de vivienda va a pasar por encima.
0: Però què fa Junts? Doncs Junts els polsa la pressió. Míriam Nogueras la trasllada tota cap a Pedro Sánchez per no haver fet, diu, el paquet d'habitatge que li havien reclamat.
3: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. És un moment molt greu. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
0: I Esquerra Republicana i Podem avisaven a Pedro Sánchez que no s'equivoqui, perquè Gabriel Rufián i Jon Velarra creuen que seria precipitat convocar eleccions anticipades.
4: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
5: Podemos estar listo para estas elecciones. A mí lo que me parece es que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
0: Tots deien estar preparats, però les esquerres de Sánchez creuen que pot ser un tret al peu i demanen a Pedro Sánchez que aguanti fins al final. PP i Vox, dreta i extrema dreta, què creuen? Doncs que Sánchez ja va tard. Diuen que avui ha quedat més clar que mai que la legislatura està morta i que la majoria de la investidura de Sánchez està completament desfeta.
1: És clar, en tots aquests posicionaments, Paula, hi veiem una mica, no tot, però segurament sí que una part important de com arriben o com arribarien aquests partits a una convocatòria electoral avançada. Alguns partits no tenen clarament encara identificat qui hauria de ser el candidat, etcètera, no? Hi ha disparitat de situacions en aquest cas.
0: Sí, és veritat que totes les maquinàries dels partits ja estaven en marxa perquè la legislatura ja estava a la recta final, però avui tothom, quan s'ha començat a parlar d'aquest possible avançament electoral, ha mirat cap a Sumar, ha mirat cap als socis de Pedro Sánchez, perquè no tenen encara un candidat clar i no tenen encara aquest espai definit. En les últimes setmanes és veritat que Sumar ha anat reconfigurant tot l'espai amb figures ascendents, com pot ser l'exalcaldessa de Barcelona de Colau o Pablo Bustinduy o la ministra Mònica García. Són tots noms que sonen, tot i que en públic alguns d'ells s'han descartat. El que ens diu Sumar és que la decisió de qui serà el seu candidat o candidata no trigaran a anunciar-se. Diuen que estan preparats per si Sánchez decideix convocar eleccions. De fet, demà passat es reuneixen per reorganitzar l'espai, i avui Sánchez el que ha fet ha estat veure's en privat amb els 5 ministres de Sumar del govern espanyol per parlar, per sondejar escenaris i per veure doncs quines possibilitats. Sánchez ha estat molta estona del matí aquí al Congrés tancat amb reunions amb diversos ministres, també amb aquests de Sumar, per anar sondejant el terreny de què és el que ha de fer. Hi ha altres dubtes, però, Agnès, què passa amb Podem? Si tindrien temps d'anar units amb Sumar o si les presses accentuarien de nou encara més la divisió divisió a l'esquerra del PSOE. I ara ja sentíem el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, avisant que l'esquerra del PSOE no està prou organitzada per disputar d'aquí a poques setmanes unes eleccions. Hi ha una altra clau aquí, que és Junts per Catalunya, amb un imminent retorn de Carles Puigdemont sobre la taula, si a partir de la setmana que ve se li aplica l'amnistia, com es situaria el partit i com encaixaria amb una campanya electoral aquest escenari d'un possible retorn de Puigdemont.
1: És ben bé que el calendari té moltes coses calentes sobre la taula. Vèiem aquí a l'esquerra del PSOE doncs, moltes incògnites. En els partits de la dreta els veiem molt més convençuts per la convocatòria electoral anticipada. Aquí el panorama és més clar?
0: Sí, perquè el Partit Popular i Vox es freguen les mans amb la possibilitat d'anar definitivament a eleccions. Penseu que Alberto Núñez Feijóo fa 3 anys i mig que espera aquest moment, espera que es posin les urnes i la maquinària del Partit Popular està del tot engreixada doncs, per afrontar-les. Feijóo deia avui que no cal esperar ni un minut més.
6: Tiene la coartada, ponga la fecha, disuelva las cortes, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
0: Això deia Feijóo a Pedro Sánchez, el líder del PP, que se sent fort per les enquestes, que ara mateix donen una clara majoria de PP i Vox, però la mobilització de les esquerres, si realment és així, i això és el que valora Sánchez, doncs podria frustrar els seus plans per arribar a la Moncloa. Hi ha una cosa més, i és que Feijóo mai ha aconseguit el suport de Junts per una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez, però avui... qui sap si aquest no de Junts l'ajudarà a arribar a la Moncloa.
1: Doncs li hem de deixar els punts suspensius en aquesta frase, perquè almenys fins dilluns no sabrem com haurà d'evolucionar i com seran els pròxims mesos. Gràcies, Paula. Bona nit.
0: A vosaltres, bona nit.
7: Adéu. Doncs un escenari molt obert quan arribem a un quart de 10. Escenari molt obert que ha tingut aquest moment com a detonant.
8: Votos a favor, 172. Votos en contra, 178. Ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
7: Junts ha sumat els seus vots als del PP i Vox per fer caure el decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra, amb intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giral Robert, bona nit.
9: Bona nit. Sí, un ple que només tenia la convalidació d'aquests dos decrets en l'ordre del dia i que s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu. Que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes, s'ha copsat de seguida, nervis, interrupcions constants, discursos molt pujats de to. Per exemple, quan Gabriel Rufián ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
10: Està su estelada. La voy a dejar aquí para que no lo olviden. La bandera que comparten con PP y con Vox.
9: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions.
11: Direu que defensar Catalunya és votar el que esperen els seus interessos immobiliaris, traint la memòria de l'Olga que va defensar les urnes l'1 d'octubre. Vergonya!
9: Era Gerardo Pisarello dels Comuns i es referia a la veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar fa unes setmanes després d'haver estat desnonada. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, també ha interpel·lat repetidament els diputats de Junts.
12: El 90% de lo que ustedes entregaron al presidente del gobierno está recogido hoy en el BOE. Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
9: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
13: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
7: Al final d'aquest debat hem sentit Pedro Sánchez des del faristol, ha volgut pronunciar unes paraules, cosa que no és habitual, oi?
9: No, no és gens habitual, no és comú que surti a demanar al president espanyol el vot per a un reial decret com els que es votaven avui, i tot això, diguéssim, que ha confirmat l'excepcionalitat d'aquest ple que hem viscut avui.
14: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será inmenso.
9: Fa temps que l'hemicicle tendeix a semblar-se molt a un pati d'escola i avui no n'ha estat l'excepció. Ara veureu on vaig a parar. Suposo que recordareu aquella diputada del PP a qui van expulsar de la cambra per haver mostrat un esprai de gas pebre. Després va provocar tot aquell casos d'atenció mèdica de diversos treballadors al Congrés per haver inhalat aquest gas a l'hora de buidar-lo. És Ana Vázquez. Doncs bé, la segona votació de viva veu ha començat per ella avui al Congrés i aquesta ha estat la reacció de part de la bancada de l'esquerra.
15: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Señores secretarios, vamos a empezar. Por favor, silencio.
9: Diversos
15: por
9: diputats, favor, com silencio. Sentim, han imitat el so d'un esprai continuadament. En fi, fetes les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb llançaments de pamflets als diputats per part d'activistes del dret a l'habitatge.
7: Molt bé, doncs ja veurem si els hi queden gaires més sessions a aquesta legislatura o no.
1: I d'aquest tipus, a veure, sí. Aquests números, no? Mentrestant, a Barcelona, tarda de mobilitzacions pel dret a l'habitatge. Dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a la Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els concentrats, mentrestant, han celebrat una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar, i és que han fet una crida a la vaga general. Unitat mòbil a la plaça Catalunya, Xavier Cussó i Joan Garcia, bona nit.
16: Bona nit. Doncs sí, sí, tarda vespre de mobilitzacions al carrer per escalfar motors, sobretot per la manifestació de demà a la tarda a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta, sobretot dels sindicats d'habitatge de Catalunya, al que ha passat avui al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de la plaça de Catalunya els hem vist com feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets. I en saber-se el resultat, aquest aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet extensible a tots els sectors en una assemblea multitudinària que s'ha fet després, a mitja tarda, a la mateixa plaça de Catalunya.
17: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
16: Si fins ara aquest sindicat ens ha explicat que s'havia vingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres de propostes. Propostes de màxims, diuen. La també portaveu del sindicat, Carme Alcaraz, una enumera alguns.
18: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives. I la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
16: El sindicat de llogateres compta poder traure a la vaga general els sindicats laborals. De moment, Comissions Obreres i UGT el que han fet és treure un comunicat on sí, criden a la mobilització per dignificar l'accés a l'habitatge, però en cap moment esmenten una vaga general.
1: Això és el que ha passat a la plaça Catalunya, però a banda d'això, ho dèiem abans, Joan, hi ha hagut aquestes dues altres mobilitzacions a la Meridiana i la Gran Via, que han tallat les vies durant una bona estona i que ha tingut també la seva afectació, eh?
16: Sí, sí, una a la Meridiana amb Fabra i Puig, una altra a la Gran Via, a plaça d'Espanya, amb intenció d'expressar també al carrer la indignació que han dit els convocants que senten els afectats. Això ho ha convocat la Confederació Sindicat pel Dret a l'Habitatge de Catalunya i la seva portaveu, Marta Espriu, ens ho explicava.
19: Hem vist com definitivament en el Congreso els polítics que estan allà no estan vetllant per les demandes que tenim en el moviment per l'habitatge des de fa anys, que de fet són les demandes de la classe treballadora. I, per tant, hem fet una crida a la població a que aquesta manca de normalitat que estem vivint amb la crisi es noti també al carrer.
16: Ara aquí, a l'acampada de plaça de Catalunya, és hora de sopar. Els ànims diríem que s'han apaivagat una mica després de 4 dies. Aquesta acampada s'ha fet més gran. Ja són prop de 200 tendes i força organització amb àrees d'informació i de serveis.
1: Molt bé, moltes gràcies, Joan. Bona nit.
16: Bona nit.
7: I també protestes a Madrid. Unes protestes que han agafat un nou impuls avui també després del que ha passat al Congrés amb aquests decrets que han caigut. Connectem amb la Puerta del Sol. Allà hi tenim la Montse Mir. Montse, bona nit.
20: Bona nit.
7: No sé si s'ha notat el que ha passat al Congrés amb el to que ha agafat aquí la protesta també.
20: Sí, sí, s'ha notat. I a banda d'això, molts dels que ara estan aquí acampats a la Puerta del Sol, en aquella hora de la tarda eren justament davant del Congrés expressant la seva disconformitat i, sobretot, reclamant el que sentíem, una vaga general. De fet, ara mateix ens han repartit uns papers que diuen que aquesta acampada es manté fins que els sindicats la convoquin. Acabem de sentir el Joan Garcia, que feia referència en aquest comunicat en què els sindicats UGT i Comissions Obreres criden a la mobilització, però que de moment no surt en aquest comunicat la paraula vaga general. Aquí hi ha molta gent i, com us dèiem, el sindicat de llogateres d'aquí de Madrid l'hem pogut sentir just després de la votació al Congrés. Una de les seves portaveus és Alicia del Río.
21: Que todo el malestar que no hace sino crecer con decisiones como la que hemos visto hoy en el Congreso debe ser canalizado para ser traducido en mejoras legislativas reales. Y la traducción para eso no es otro camino que una herramienta histórica de la clase sí. trabajadora, la herramienta por la que todos y todas aquí tenemos jornadas laborales, sí. que es la huelga. Caminamos a la huelga general.
7: Doncs ara que falten 6 minuts per 2:15, quin és l'ambient que hi ha ara mateix aquí?
20: Mira, curiós, al mig de la plaça hi ha les tendes, molles, perquè fa una estona ha caigut un aiguat d'aquests considerables, ara no plou, fa una mica de plogim, però poca cosa, i als voltants van passant tot de turistes. És una estona en què s'ha baixat una mica el to de les reivindicacions, suposo, perquè és també l'hora de sopar i perquè el moment intens ha estat entre 8 i 9. I hem descobert, per exemple, un altre tipus de reivindicació no tan cridanera. Mira, a veure si la podem sentir. Va. Una cançó.
22: No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan.
7: Canten prou bé, sí, sí.
20: Sí, i tenint en compte que, a més, les he gravat de lluny, són un cor de dones, Corafon, que assaja en un centre social d'aquí de Madrid, que es diu Seco, i cantaven una cançó de Sílvia Pérez Cruz que surt a la pel·lícula de l'Eduard Cortés. Al final, una d'elles, la Cipri, explicava a la gent què significava aquesta cançó. Com que la gravació no era massa bona, he aprofitat per acostar-me a la Cipri i que ens ho expliqui a nosaltres.
23: No hay tanto pan, habla de desahucios, de paro, de engaños, de usura, de violencia, de culpas, de desigualdad y de impotencia. Se la dedicamos a las personas que han sido expulsadas de su casa con enorme agresividad y desprecio. Queremos denunciar esta situación y decirles que no están solas, que la culpa no es suya y que es muy, muy indecente que haya gente sin casa y casas sin gente.
7: Doncs, a banda d'aquest cor que t'has trobat aquí, quin és el perfil de persones que és més majoritària aquí a la Puerta del Sol?
20: És complicat de dir-ho, però ja us dic una cosa. De nens no n'hi ha, pràcticament. A no ser que siguin turistes o gent que va comprar. Hem de buscar un públic ja una mica adult, a partir de 17-18 anys. Hi ha molts grups del que ells anomenen Esquerra Revolucionària, evidentment gent de sindicats de llogateres, gent d'associacions de barris, molta gent gran també, i el que us deia, joves els trobem, però tenen aproximadament això, entre 16, 20, 25 anys, jovenets, molt jovenets, no n'hi ha gaire. Hem pogut parlar, però, amb alguns d'ells.
24: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas que una casa, ¿sabes?
25: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tienen y no se están tomando muy pocas medidas.
20: Dignitat és el que han repetit més aquest jovent. Per cert, us recordo, demà mobilització aquí a Madrid. S'espera que sigui multitudinària. Serà a les 12 del migdia des de 4 punts de la ciutat per acabar a la plaça de la Cibeles.
7: És la Montse Mira en directe des de la Puerta del Sol. Gràcies, Montse. Bona nit.
20: Bona nit.
1: Després de les pluges fortes d'aquesta nit i matinada, continua plovent a molts llocs i ho ha de continuar fent al llarg del cap de setmana. Després, a tocar de les 10, la Gemma Puig ens farà el pronòstic del temps. El que sí que és cert és que ara les Terres de l'Ebre comencen a respirar una mica després de l'episodi d'aiguats que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers continuaran treballant a la zona, traient aigua de baixos i aparcaments, però donen per superada la fase més crítica d'aquestes inundacions. En total, han fet 300 actuacions i han rescatat una vintena de persones atrapades per l'aigua. Unitat mòbil a Tortosa, en directe, Xavier Espel i Ricard Buigas. Bona nit, Ricard.
0: Hola, què tal? Bona nit.
1: La part positiva és que no hi ha hagut danys personals perquè sí que ha caigut molta aigua.
0: Doncs sí, aquesta és una dada molt important, eh? Penseu, mira, que aquí els bombers estan reduint ja la infraestructura del centre de comandament avançat, que està ubicat al pavelló firal de Tortosa, on estem nosaltres. S'han arribat a desplegar 140 bombers. Aquesta tarda en quedaven uns 120, però de mica en mica aniran tornant als seus parcs. Això sí, quedarà un contingent per atendre possibles noves incidències. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, l'Albert Castellet, ens ha explicat aquesta tarda que l'emergència evoluciona positivament i, com bé dèieu, han rebut uns 300 avisos d'emergències. Una vintena són rescats a persones, sobretot conductors que no podien sortir dels seus vehicles, però han volgut deixar també ben clar que en cap moment hi ha hagut risc per a la vida d'aquestes persones. Pel que fa a les infraestructures, curiós, només s'han registrat 4 incidents i no són molt greus. Aquesta dada contrasta moltíssim amb les incidències registrades just l'any passat amb un episodi molt similar. Castellet ha explicat per què.
2: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
0: Bé, hem de destacar que encara queden uns 1.200 usuaris sense llum, sobretot d'urbanitzacions d'Ulldecona i Tortosa. El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que estan treballant per solucionar el problema.
3: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
0: L'aigua d'aquesta matinada ha afectat la teulada de 2 edificis del Centre Històric de Tortosa. Han hagut de desallotjar una vintena de persones de manera preventiva. L'Ajuntament diu que ja s'han allotjat en hotels o habitatges d'amics i familiars.
1: Això a Tortosa, Ricard, però aquesta tarda heu estat en alguns dels municipis també més afectats. Que us hi heu trobat?
0: Mira, hem anat a l'Ametlla de Mar perquè és la població que acumula més litres, més de 270 litres. Aquesta població, a més, la creuen dos grans barrancs, Santes Creus i l'Estany. A l'Estany l'aigua s'ha endut fins i tot un pont. I el barranc del Canalet, que és un altre barranc que hi ha en aquesta població, passa just pel carrer Major. Hi ha baixos que han quedat molt afectats. Hem parlat amb la Luana, té una geladeria precisament al carrer Major. Ens ha explicat que les afectacions no han estat, això sí, tan greus com altres vegades quan l'aigua s'ha arribat a endur cotxes.
4: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, desgraciadament, cada vegada passa més, i, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
0: La prioritat aquí a l'Ametlla de Mar és recuperar la mobilitat i també l'activitat dels equipaments municipals, com, per exemple, les escoles. I a Santa Bàrbara, on també hi ha plogut molt, veïns i botiguers han anat retirant aigua de les cases i botigues durant tot el dia. Hi ha fins i tot voluntaris com el Cristian que estan ajudant bombers i Protecció Civil.
5: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessiten per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
0: Bé, Agnès, això sí, tots tenen clar que les feines encara s'allargaran uns dies més. Ara tocarà també recuperar camins i veure com ha afectat l'aigua als conreus.
1: Molt bé, moltes gràcies. En directe des de Tortosa, Ricard Buigas i Xavier Espel. Bona nit.
0: Bona nit.
7: La situació sobre el terreny, per tant, que va millorant de mica en mica, i això ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El Pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Oriol Pujador.
6: Sí, en xifres globals, emergències assegura que s'han rebut 600 trucades des d'ahir, quan va començar aquest episodi. Ara la situació s'ha normalitzat amb el transport ferroviari entre Barcelona i València ja recuperat, i amb la previsió que totes les carreteres puguin estar operatives demà. A aquesta hora, aquesta nit, encara n'hi ha alguna afectació. Ara bé, hem de continuar parlant de pluges. És per això que Protecció Civil demana molta prudència i precaució als ciutadans. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recordava que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal continuar estant molt pendents.
26: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagin basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
6: El gruix de les pluges abundants ha passat, demà ha de continuar plovent, però des del Servei Meteorològic de Catalunya ja adverteixen que la nit i matinada de dissabte a diumenge hi ha avisos de color vermell de nou, en aquest cas al litoral central i a la Costa Brava. Serrais Roca és la directora del Meteocat.
8: La probabilitat més alta de que es produeixin aquests registres de precipitació intensa de 5 sobre 6, doncs podrien afectar algunes de les comarques entre la Costa Central, Costa Daurada, alguns punts de la costa del sud de la Costa Brava.
1: Per tant, serà un d'aquells caps de setmana que caldrà continuar mirant el cel i el pronòstic per les hores següents, si sortim de casa, hem d'agafar el cotxe, etc. Mentrestant, el Departament d'Interior ha volgut defensar la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que aquest matí qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí, Oriol.
6: Alcaldes com el de Roquetes, al Baix Ebre, que han lamentat en declaracions a Catalunya Ràdio que el departament no fos clar i a la nit. Ivan García assegurava que les alertes que ja van rebre i el territori eren prou importants com perquè aquest matí ja no es fessin desplaçaments ni classes.
10: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort, ho vam fer-ho quan tocava. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
6: No es va fer ahir, avui, entre les 8 i les 9 del matí, abans de que obrissin aquests centres educatius. El departament s'hi ha enviat un mail a les direccions dels centres de les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no s'obrissin les escoles ni instituts. La consellera Núria Parlon ha justificat que ahir no es prengués cap decisió i que es traslladés als municipis la possibilitat de suspendre les classes.
11: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas doncs crec que en els municipis de, tant de Montsià com de Baix Ebre, ahir ja estaven tancades moltes escoles. Moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
6: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest.
7: Gràcies, Oriol. En aquest context semblarà estrany que parlem de sequera, però el cas és que venim d'un estiu extremadament sec. Per això, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha hagut de declarar part de la conca, concretament el Segre i els seus afluents i la Garona a la Vall d'Aran, en situació de sequera prolongada. De moment, no cal patir això sí perquè pugui tenir conseqüències com les del 2023. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
12: No, perquè les reserves dels pantans són altes. Això perquè, segons ha explicat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, avui, durant el balanç de l'any hidrològic, l'hivern va ser un 60% més plujós del que és habitual. L'estiu, però, va ser un 60% més sec i calorós que el d'un any normal, i la falta de pluges d'estos últims mesos ha fet que a finals de setembre el Segre, la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i la Garona s'hagin declarat en situació de sequera. I tot i que sí, les reserves són suficients als embassaments, en alguns, com a Rialp, han caigut a la meitat. Des de la Xer remarquen, però, que la situació ara mateix no és preocupant. Mario Carreras és cap d'explotació de la Confederació.
13: En agosto sí que hubo allí pues, algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto, y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, però les expectatives són bones.
12: La sequera de l'estiu ha fet a més que alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, hagin tingut problemes de subministrament d'aigua.
7: Passen 7 minuts de 9:45, fem una pausa per la publicitat i a la tornada obrim la crònica internacional que també ve carregada avui.
14: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
27: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
9: Vanguardia, amb Enric Calpena.
16: A principis del segle XX, un intel·lectual mallorquí va imaginar una nova manera d'entendre Catalunya. Gabriel Alomar va defensar un catalanisme republicà i progressista. En un moment en què el moviment estava dominat per la dreta, Alomar va voler acostar-lo a les classes populars i unir l'emancipació nacional amb la transformació social. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3Cat.
9: Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda.
17: Demà et llevaràs i segur que el món haurà canviat.
9: Vols saber com?
17: El món de demà es construeix avui i nosaltres us l'expliquem. Com serà treballar? Com viurem? Com ens relacionarem? Com emprendrem? Com estudiarem? Com ens estimarem? Com ens connectarem? El futur cap al 2040 comença avui. No te'l perdis. Revolució 4.0. El món de demà. A Catalunya Ràdio.
9: Dos dies. Dissabte sempre a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
17: Som
9: 3Cat.
17: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Passen pràcticament 10 minuts a 2:15 de la nit. Avui els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel de les seves reserves amb l'objectiu d'intentar rebaixar els preus dels carburants en plena pujada justament per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués aquesta decisió. Brussel·les, Bruno Fortea.
18: Hola, bona nit. Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès, Emmanuel Macron, ho defensa.
19: Els mercats ja han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cru i del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
18: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
19: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
18: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 € per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
7: I a França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Anem cap a París, Isabel Galí. Bona nit.
21: Bona nit. Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
22: No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric.
21: La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Louis Letoublon és vicepresident del sindicat Les Lycéens.
23: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
21: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geffroy.
28: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
21: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.

0: Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble d'Oleshki. Això és a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solias.
1: A Oleshki no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
2: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
1: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns perquè, si es buida Oleshki, les tropes de Kiev ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
3: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
1: Oleshki, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
4: Avui també és notícia. Marc Güell.
5: Ara són 3:15. L'obertura de l'any judicial a Catalunya avui ha estat marcada per les reivindicacions també en matèria d'habitatge i per un missatge de suport als dos agents ferits ahir a Terrassa, Quim Codines.
6: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, ha posat el focus en la necessitat que els polítics defineixin mesures clares i dotin la legislació d'instruments efectius per garantir l'accés a un habitatge.
7: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
6: Durant l'acte, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, també s'ha referit al tiroteig de Terrassa, en què dos guàrdies civils van quedar ferits. Bañeres els ha volgut traslladar el seu suport i els ha desitjat una recuperació ràpida.
8: La cantidad de armas que parece que nos está invadiendo en manos de muchas de estas bandas y organizaciones criminales merezca, como digo, una reflexión de cara a plantearnos si la respuesta penológica que se da a ese tipo de delitos es lo suficientemente contundente.
6: En paral·lel, ha plantejat dubtes sobre les penes previstes actualment pels delictes relacionats amb l'ús d'armes.
5: Mentrestant, els Mossos han escorcollat aquest vespre els domicilis dels tres detinguts arran del tiroteig d'ahir a la nit al barri de Camp Parellada de Terrassa. Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat. Aquest és el so del vídeo que va enregistrar un veí que es pot veure a les xarxes. Els Mossos podrien estar buscant un quart home que hauria fugit. Des de Terrassa, Marta Vallès, bona nit.
9: Bona nit. El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Ens acaben de confirmar que aquest vespre han fet entrada i escorcoll als pisos on viuen els tres detinguts al mateix barri de Camp Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig, cap a 10:45 de la nit. Però tot començava abans, l'àrea de servei Porta de Barcelona de la P7, on els dos guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El cotxe va fugir intentant atropellar-los. Més tard, el vehicle el van detectar aquí, al barri, i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Ha costat que parlessin, però així ho van viure dos veïns.
10: Jo estava aquí en el parque y escuché pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Aquí están los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, tengo uno en el cuerpo malo desde ayer. Es fuerte lo que ha pasado, así muy fuerte.
11: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y dos chavales vienen corriendo, no sé quién eran tampoco, le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
9: Poc després, els Mossos van fer les tres detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin confondre amb membres d'algun grup rival.
5: I ha quedat vist per sentència el judici contra quatre agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Español durant l'1 d'octubre del 2017. La fiscal Alexandra Tabernero, en el seu informe final, ha demanat l'absolució dels agents i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si l'actuació s'ajusta a la normativa.
12: Voy a recordar, en idénticos términos a la acusación particular, que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
4: Catalunya nit.
6: És Vetusta Morla que presenta a aquesta hora al Palau Sant Jordi les cançons del pròxim disc Canciones de Ida. Els fans les escoltaran aquesta nit per primer cop perquè encara no està publicat. Marc Ruiz, bona nit.
13: Hola, bona nit.
6: Com estan sonant?
13: Doncs mira, mi col·lecció de duelos, amb la que han arrencat, sona electrònica, amb un punt de psicodèlia, mig temps, amb un ritme que la fa caminar. Bailar en Beirut jo crec que apunta a un nou himne de la banda i d'alguna forma transmet optimisme, ganes de viure i molta gent somiadora s'hi pot sentir identificada. Aquestes són les tres cançons noves amb les que han arrencat. De fet, han arrencat amb quatre de les cançons noves, que passa que la quarta doncs ja es coneixia, Si vuelves, que ja està publicada. I que de fet és aquesta que esteu escoltant. No es limiten a això. Les clàssiques també estan sonant èxit rere èxit. Per exemple, ja han sonat Golpe Maestro, Maldita Dulzura i Finisterre. L'escenari és estrany, té forma de romba amb una càmera que dona voltes, circular, i s'ha fet estrany que a l'inici del concert Puig estigués cantant d'esquena al públic. Després ja s'ha girat, I estan col·locats en una mena de cercle amb disposició molt semblant a la de l'última gira de Radiohead. I això no és que sigui tan estrany, perquè és una banda que els va influenciar molt, sobretot quan començaven a cantar a principis dels 2000.
6: Doncs que acabi d'anar bé el concert, Marc. Bona nit.
13: Bona nit.
14: تعرف يا علي بتعرف تعوم الله يدق تعوم من هوني لك ناري
15: يساعدهم ما صابنا قون عم كيفهم.
0: La pel·lícula Sombra Nòmada, que s'estrena aquest cap de setmana, retrata la precarietat de la vida al Sàhara ocupat pel Marroc des del punt de vista d'una noia que hi torna deportada des de Barcelona. La protagonista, Nadira Mohamed, va créixer als campaments de refugiats saharauis a Tindouf, en el territori algerià, i ara fa de cooperant a Espanya. Òscar Callau ha entrevistat aquesta actriu, activista i també refugiada saharaui.
16: Nadira, et faré una pregunta com si se la fes al personatge. D'on ets i d'on vens? Que és més difícil del que sembla. Però li pregunto a l'actriu,
17: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el espacio. Pues mira, yo soy Nadira Mohamed Bujoy y vengo de los campamentos de refugiados saharauis, aunque lleve más de 20 años aquí en España, exactamente entre las Islas Canarias y Madrid.
16: Això de la identitat no sempre és fàcil de respondre,
17: No, y creo que es algo que le atraviesa a cualquier persona migrante, es un poco ese desarraigo, el que al final nunca sabes dónde empiezas tú y dónde acaba todo ese aprendizaje que obtienes en el país que te acoge. Entonces esa pelea identitaria está constante, porque al final los tuyos te preguntan y te exigen que no te olvides de tus orígenes, los de aquí te exigen que te adaptes y que tengas un castellano perfecto y que demuestres que te has liberado. Y entonces estás como constantemente queriendo agradar en todos lados.
16: I precisament aquest és el conflicte que viu el personatge de la Maryam, oi, quan torna al Sàhara després d'una dècada a Barcelona.
17: Sí, exactamente. Y eso no solamente le pasa a una persona migrante. Es decir, aquí hay muchas personas españolas también aquí en Cataluña también que trabajan y que tienen que buscarse un segundo trabajo para poder llegar a final de mes, ya sea porque tienes familia, ya tienes unos niños o tienes un sueño que quieres cumplir y no te da con un sueldo. Entonces imagínate una persona migrante sin papeles. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Estudió marketing, pero habrá que ver. Una carrera no ha sido porque una persona migrante no llega a tener esa documentación ni el dinero para poder estudiar en una universidad. Entonces María Maíz va salvando con lo de que estudió marketing para no sentir ese fracaso del 100% en ella.
16: A la pel·lícula hi ha moments que l'espectador podria esperar un esclat de violència amb la policia, amb els traficants de droga, fins i tot amb la família conservadora, però això no acaba d'arribar.
17: Somos una sociedad muy tranquila y con cero violencia. Pueden haber muchas discusiones, muchas explosiones verbales, pero nunca va a llegar más allá. nunca. Es un pueblo muy pacífico, muy tranquilo, y el castigo no suele ser físico, más bien verbal y con indiferencia. Entonces nunca va a haber algo así como de una manera agresiva que explote. Y mi hermano, pues en esa encrucijada en su papel de quiere apoyar a Mariam, quiere entenderla, pero la sociedad le exige tener un rol de hombre y protector y de no aceptar ciertas cosas. Entonces también los hombres andan ahí en dos aguas de no saber si darle el placer a la sociedad y lo que esperan de él o agradar a su hermana y ser ese hermano perfecto en casa.
16: A la pel·lícula hi ha un altre protagonista, que és el Sàhara. Per una banda, hi ha els paisatges naturals que estan filmats amb calma, amb poesia, no?, amb la bellesa d'un desert on no hi ha res. I un altre, que és l'Ayun, no? Es va poder rodar algunes parts.
17: No.
16: No?
17: No. Nosotros rodamos la película y la película está rodada un poco en los territorios ocupados por Marruecos. Entonces, las imágenes que se muestran, ese desierto tan bonito, de repente hay un río ahí como medio seco, eso es de Layún. Y esa es como una de las ciudades donde nació todo, toda la revolución del Frente Polisario, la lucha armada. Entonces, para mí, que me he criado en los campamentos de refugiados, ver esas imágenes en la película me alegra muchísimo, porque consigues un poco llevar al espectador a la realidad de los territorios ocupados.
16: Per tot plegat, al final, Sombra Nómada fa un retrat versemblant d'un país i d'una cultura, oi?
17: Exacto, y es algo que yo le agradecí muchísimo a la directora y a los productores por haberse atrevido con este proyecto, porque precisamente como la película toca muchos temas sociales que muchos otros no han querido nunca tocar, precisamente por la delicadeza de los temas, y que una productora como Peculiar y Capricho Producciones y Amy hayan decidido tirar para adelante con este proyecto sabiendo todo lo que nos podría ir por el camino y las piedras que podríamos encontrar, de valientes. Y yo muy agradecida de sumarme al proyecto, porque también como mujer saharaui tenía la necesidad de que se hiciese algo así.
16: Tu en aquests 20 anys a Espanya, ets cooperant, ets activista, etc. Com veus la situació actual del Sàhara, del teu país?
17: Yo no puedo decirte que pierdo la esperanza desde España, porque soy alguien con muchos privilegios que no me puedo permitir eso. Porque la esperanza al final la mantienen y quien mantiene el conflicto, que son las personas que están en los territorios ocupados y los campamentos refugiados saharauis de Tinduf. Entonces, si las personas que siguen aguantando y siguen con esperanza, a pesar de todas las vulnerabilidades que sufren en ambas partes, ya sea por una cosa u otra, yo sigo con esa fe y pensando que esto se puede solucionar, independientemente de la realidad que nos rodea, geopolítica, y después de haber visto todos y presenciado el genocidio que ha vivido el pueblo palestino y que sigue viviendo hasta hoy en día, y no ha pasado nada, ni con Netanyahu, ni con su gobierno, ni con las decisiones que tomaron, mucho menos va a pasar con la monarquía alauí, con la fuerza que está cogiendo ahora mismo aliándose con Israel y Estados Unidos. Entonces la situación desde aquí es tristísima y desoladora desde el gobierno en el que estamos. ¿Qué pueden pasar cosas y escenarios pueden cambiar? Todo puede ser. Esa esperança i no la pierda.
16: Molt bé, Nadira Mohamed, moltes gràcies per les teves paraules a Catalunya Ràdio.
17: A ustedes por la invitación y muchísimas gracias.

0: Doncs sobre la campanya de prevenció del suïcidi a les estacions de metro de Barcelona hi posa ara la mirada la periodista i col·laboradora del Catalunya Nit, Marta Riezo.
1: Bona nit, com esteu? Moltes vegades us parlo de parides, ja ho sé, però avui el tema és molt seriós. Us volia compartir una cosa que em va impressionar molt. Fa unes setmanes van instal·lar algunes estacions de metro de Barcelona, a l'andana específicament, uns rètols enormes amb un missatge de prevenció del suïcidi. Hi ha diverses frases a la campanya, però la idea sempre és: parla'n, truca, digue-ho. A la web de la Generalitat he trobat uns consells de què fer i què no en aquests casos. Que sí, escoltar, validar, ser amable, mantenir la calma, buscar ajuda junts, implicar-se, transmetre esperança. Esperança de forma pràctica, amb accions concretes. Res de no estigui trist, això no serveix per res. Què no hem de fer? No jutjar, no qüestionar, no entrar en pànic, no guardar el secret, no ajudar sol, sols no podem, no oblidar-se'n. Amics, a la ràdio sempre hi ha algú a l'altre costat, també. No som com un psicòleg, però us fem companyia amb tot l'amor del món. Si no podeu tirar endavant, demaneu ajuda, si us plau. Truqueu al 061 o al 024. Són gratuïts, anònims i confidencials.

0: Sí, música de divendres nit per encarar la recta final del programa i del dia d'avui, sobretot per avançar-nos una mica al pronòstic del temps, perquè Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit.
0: Que doncs continuarà plovent, eh?
1: Sí, la veritat és que sí. És aquesta cançó de Rihanna que es diu Umbrella, perquè sí, tindrem un cap de setmana mogut, amb ruixats, aquesta propera nit i matinada, després d'una tarda doncs força més estable, tot i que hi han hagut ruixats, però han anat a menys, no han sigut tan intensos. Aquesta matinada es pot tornar a reactivar altre cop per als llocs on més ha plogut avui, cap a les Terres de l'Ebre, i demà doncs aquestes pluges, aquests ruixats, que poden afectar qualsevol punt de la costa, des de l'Ebre fins a l'Empordà. Per tant, en tot aquest sector aniran entrant ruixats de mar cap a terra. Estones poden ser intensos, avisos de nivell de 4 sobre 6 d'aquests 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Per tant, estem parlant que poden ser amb pluja torrencial. I també, de cara a la tarda, els ruixats arribarien a les comarques interiors. Per tant, un dissabte mogudet, amb ruixats també cap a comarques interiors. I la matinada, amb mapes d'avui, de dissabte a diumenge, és quan aquests ruixats encara poden ser més intensos, amb aquest nivell de 5 sobre 6 en aquest sector entre el Vallès Oriental i la Selva, des del Barcelonès i també fins a la Selva, és a dir, litoral i prelitoral. En aquest sector, de matinada, la nit de dissabte, diumenge, aquests ruixats, aquestes pluges poden ser torrencials i, per tant, molta precaució, ho anem dient aquests dies, no acostar-se a rius i rieres. Tenim per davant un cap de setmana but. Això són els mapes a dia d'avui. S'hauran d'anar actualitzant de cara als propers dies.
0: Doncs cap de setmana d'aquells d'anar mirant el cel cada vegada que hem de sortir de casa.
1: Exacte.
0: Molt bé, gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Són les 10 i ets a Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Ja encetem una hora amb moltes coses per explicar. D'entrada, la crònica esportiva amb una bona notícia per als culers. Rafinha està bé, no té cap lesió i està disponible per jugar amb el Getafe la setmana vinent en la tornada de l'aturada de seleccions.
1: Connectarem justament amb el Brasil, però per parlar de política. El corresponsal Joan Biosca ens explicarà com es preparen les eleccions presidencials de diumenge que enfronten Lula da Silva i Flávio Bolsonaro, el fill de l'expresident.
0: Els divendres repassem les estrenes de cinema amb el cap de Cultura de Catalunya Ràdio, amb el Marc Garriga, i a més avui s'asseurà aquí a l'estudi l'actor Mario Gas, que aquests dies puja a l'escenari de la Sala Beckett tot sol per fer el monòleg El pessimismo alegre, humor negre i ironia a dojo.
1: I a tocar de les 11, l'apunt final d'avui anirà a càrrec de Jaume Capdevila i Herrero, conegut com a Cap, dibuixant i caricaturista.
0: Doncs som-hi, fins a les 11. Notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: Tancarem el final del dia amb les veus que han marcat fins ara aquest 2 d'octubre. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Votos emitidos, 350. Votos a favor, 172. Votos en contra, 178. Ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
4: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
5: Bueno, ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
6: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
7: Esta es su estelada. La voy a dejar aquí. Para que no lo olviden, la bandera que comparten con PP y con Vox.
8: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
9: Podemos estar listo para estas elecciones. A mí lo que me parece es que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
10: Tiene la coartada, ponga la fecha, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
11: Els centres educatius, que es facin assemblees, els llocs de treball, els comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les

0: Doneu-nos eines sòlides, amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions, amb una mirada ampla i justa.
1: La policia puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
2: Per la Carla ja no servirà que li caigui la permanent revisable, però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dues vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així és clar.
3: Estem ja en la fase final, pel que sembla, d'aquest episodi, i ens hem d'estar contents perquè al final a nivell d'afectacions a persones ha estat poques, és a dir, hem tingut afectacions lleus.
4: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
5: Els mercats ja han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cuir del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus. Aquesta unitat hauria de fer baixar els preus.
6: Catalunya nit.
7: Sis minuts. Joan Fitó, bona nit.
8: Què tal? Bona nit.
7: Comencem parlant de bàsquet, perquè el Barça ha obtingut una victòria de mèrit a la pista del Besiktas.
9: Se la busca ell, se la juga de 3. Justin Robinson triple, 82-95, a 3 segons pel final, ara fa Sador.
8: I és la segona victòria a l'Euroliga d'aquest nou Barça, només una derrota en aquests 3 primers partits. El Barça, ho sentíem ara del Macià, ha guanyat 82-95 a la pista del Besiktas. Han anotat 95 punts, que són molts. Bé, és cert que el Besiktas no és un dels equips punters d'aquesta Eurolliga, però guanyar fora a Europa sempre costa molt. Molt bon partit del Barça, molt coral, i Sekulic, Alexander Sekulic, el tècnic eslové del Barça, doncs molt content amb els seus jugadors.
10: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria perfecta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
8: Panther ha fet 16 punts, el màxim anotador, Gibson 15 i 11 també per Encauma i Balcherovski. Molt coral, com et deia, tot plegat. El Barça torna a jugar diumenge, no s'atura el calendari del bàsquet. Diumenge a les 7 a l'ACB contra el Múrcia, a l'Euroliga ja fins divendres vinent al Palau Blaugrana contra els Alguiris.
11: Molt bé, bones notícies del bàsquet, també bones notícies al futbol, perquè Rafinha no té res important.
8: Sí, finalment. Ho explicava al principi d'aquesta segona hora. Li han fet proves avui i la idea després d'aquestes proves és que pugui estar disponible pel pròxim partit de Lliga contra el Getafe. Com et deia, ressonància magnètica que confirma que té un edema a la cuixa dreta, el que havien explicat al Brasil, però que no té cap lesió. Això, pel que fa al masculí, bones notícies. El femení cap de setmana de Clàssic. Es jugarà diumenge un Barça-Madrid al Camp Nou. Avui, a la prèvia, més bones notícies. Avui és dia gran a Can Barça perquè Patrick Guijarro, una de les puntals del Barça, diu que té voluntat de renovar.
12: Estamos en conversaciones. Las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco, ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
8: Aquest Barça-Madrid serà diumenge al Camp Nou a les 5, el primer clàssic de la temporada.
7: I demà, tercer partit d'aquesta aturada de Lliga, selecció espanyola que torna a jugar.
8: Sí, que s'està fent llarga, aquesta aturada de Lliga. Sí. Ja no recordem l'últim partit del Barça. Sí. Demà, en canvi, juga el tercer consecutiu a Espanya contra la República Txeca a Oviedo i preocupats els culers de que no passi el mateix que ha passat amb Rafinha, amb Lamine Yamal. Avui li preguntaven a Luis de la Fuente, el seleccionador, si demà Lamine serà titular o no.
13: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
7: O sigui que jugarà.
8: Que jugarà. No s'ha volgut

0: Molla, però vaja, que tot apunta que jugarà. Tenim dos partits en joc a la Nations, el Bèlgica 2, Turquia 0. Aquí no tenim blaugranes. En canvi, sí que n'hi ha un, que és suplent, no ha jugat cap minut de moment, en el França 1, Itàlia 0, tots dos a la segona meitat.
1: I del cap de setmana què destaquem?
0: Doncs això, que hi ha Lliga Segona. La Lliga Segona no s'atura. Demà, a 6:45, Sabadell-Andorra, en aquesta segona divisió. El Girona jugarà diumenge a les 9 del vespre a Montilivi contra el Mallorca. I de la jornada de l'ACB, que comença demà, et destaco el Penya Andorra demà a les 6 de la tarda a l'Olímpic de Badalona.
1: Molt bé, moltes gràcies, Joan.
0: A vosaltres.
1: Cada setmana.
2: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.

0: tô te esperando. Passe em casa, tô te esperando, estou esperando visita.
1: Ens anem traslladant cap al Brasil. Últim dia de campanya electoral abans de les eleccions legislatives i presidencials de diumenge. Lula da Silva i Flávio Bolsonaro segurament necessitaran una segona volta de les presidencials perquè els sondejos situen els dos principals candidats frec a frec, amb un lleuger avantatge, això sí, per a l'actual president brasiler. Normalment el tenim a l'Argentina, a Buenos Aires, però s'ocupa de tot el continent i ara el podem saludar en directe des del Brasil, São Paulo. Joan Biosca, bona nit.
2: Manel, què tal? Bona nit, com esteu?
1: Doncs molt bé, aquí interessats per aquesta primera volta de les eleccions presidencials al Brasil. En què ens hi hauríem de fixar d'entrada, Joan?
2: Sí, podríem fer un petit checklist de dades interessants a tenir en compte. Parlaves de les enquestes. La darrera, que s'ha publicat fa poca estona, indica que Lula guanyaria amb un 42% dels vots i el 38% se l'emportaria Flávio Bolsonaro, que és el fill de l'expresident conservador Jair Bolsonaro, que està sota arrest domiciliari, detingut després d'haver sigut jutjat per, recordareu, aquell intent de cop d'estat, l'assalt a la plaça dels Tres Poders, que va provocar tant de rebombori aquí al Brasil. En fi, el fill de Bolsonaro aspira a revalidar la victòria que va tenir el seu pare com a president i esgarrapar tot aquest vot anti-Lula, antipartit dels treballadors, que no és poc aquí al Brasil i que és el que li dona molta potència precisament al candidat de l'extrema dreta. Lula da Silva torna a fer una aliança, un tàndem electoral, amb un excandidat presidencial, Geraldo Alckmin, que és l'abanderat del centre-dreta, amb la qual cosa Lula eixampla no només els votants d'esquerra, sinó també intenta esgarrapar vots del centre-dreta. Són uns comicis on el vot és obligatori i atenció, perquè poden tenir la clau de la victòria cap a un o l'altre els menors de 18 anys, els votants de 16 i 17 anys i els de més de 70, perquè aquí al Brasil és obligatori el vot, però aquestes franges de menors d'edat i de més de 70 estan exceptuats de votar i pot haver-hi una mobilització important, es preveu, que pugui decantar la balança. I els indecisos, atenció, també poden ser, Manel, la clau. Entre el 3 i el 5% hi ha pocs indecisos en aquestes eleccions perquè està tot molt polaritzat entre els partidaris de Lula i els de Flávio Bolsonaro, però aquesta petita diferència és la que pot fer també decantar la balança. El vot és electrònic al Brasil des de l'any 1996, amb la qual cosa indica que podríem tenir diumenge ja resultats d'una manera molt ràpida.
1: Doncs ja ens has explicat moltes coses interessants sobre les edats de votar, el sistema. Hi havia d'haver un primer plat interessant que finalment no es va servir, un últim debat televisat entre Lula i Bolsonaro. Al final es va cancel·lar, què va passar?
2: Sí, els debats presidencials, especialment si els retransmet el canal de televisió Globo, tenen molt impacte. I estava previst que celebrés un debat presidencial entre els 13 candidats, que no són pocs, però bàsicament la qüestió està entre Lula i Flávio Bolsonaro. Lula era el primer que declinava presentar-s'hi poques hores abans, assegurant que no era un format que li interessés massa i com que no estan obligats a presentar-se, doncs va preferir anar-se'n amb un podcast i explicar els seus plantejaments a l'actual. I Flávio Bolsonaro, el que havia demanat a la justícia i també als organitzadors, era que, com que Lula no es presentava al debat, doncs que el seu faristol estigués buit per demostrar la seva absència. Van presentar recursos electorals perquè la justícia aquí al Brasil s'hi ha ficat molt en aquesta campanya electoral en moltes qüestions i finalment van decidir que no hi hauria el faristol de Lula i Flávio Bolsonaro va decidir que tampoc volia participar d'aquest debat. Està tot molt polaritzat, hi ha una campanya molt intensa a les xarxes socials, ara venim de parlar amb un analista que ens explicava l'impacte que està tenint també en aquests comicis el tema de la intel·ligència artificial i de les notícies falses, les fake news. I, bàsicament, la qüestió aquí, Manel, és entre si Lula renova un quart mandat presidencial, recordem que té 80 anys i no és poca cosa i se'l veu bastant en forma, o bé si l'extrema dreta recupera el poder en un Brasil completament polaritzat. I si l'extrema dreta torna a la presidència amb Flávio Bolsonaro, atenció, perquè Sud-amèrica estaria de color de l'extrema dreta, absolutament. Brasil i l'Uruguai són els dos últims oasis que li queda a l'esquerra regional.
1: Doncs diumenge eleccions, segurament anirem cap a una segona volta. i veurem si Lula, que té 80 anys, ens deia, si sí. té un mandat més per endavant o no. Gràcies, Joan, sí, ens seguirem.
2: Sí. Una abraçada.
1: Bona nit. Hem arribat a un quart d'11 de la nit, fem una pausa per la publicitat i a la tornada Mario Gas aquí al Catalunya Nit.
3: Catalunya Nit.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
5: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet en l'airança. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat/Day One.
6: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén. Vine a descobrir-nos.
7: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
8: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10x10 cants de la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer... 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
9: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Amb David Guzmán.
10: Lectures per a tots els gustos.
11: A Catalunya Ràdio torna l'espectacle casteller més gran de l'any, el concurs de castells.
12: Vinga, el portem aquí, quiets, quiets.
13: Aquest diumenge, el suplement des de la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
12: Atents, amunt!
11: Viurem un diumenge intens amb una de les expressions de país més admirades arreu.
13: L'espectacle casteller més gran del món.
12: Molt bo, eh?
11: El sentiràs en directe aquest diumenge des de les 7 del matí fins a l'últim castell de la tarda.
13: Silencis i emocions per explicar una fotografia que farà la volta al món. El concurs de castells, el suplement.
11: L'espectacle casteller més gran del món el viuràs a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
3: Catalunya Nit.

0: chagrin.
1: Mario Gas es presenta aquests dies tot sol davant del públic a la Sala Beckett, concretament fins l'11 d'octubre, amb un text que obliga a escoltar amb atenció El pessimismo alegre, mi suicidio, de Henry Lorda.

0: És un monòleg travessat, direm, per l'humor, no sé si negre, per la fina ironia, per preguntes sobre la vida, l'amor, el treball, el plaer, el sentit de tot plegat. Mario Gas, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Vaig bé o no? Va per aquí.
1: Sí, va absolutament per aquí. Sí, sí.
0: Amb aquest títol que ens planteja hi ha tota una paradoxa, no? Això del pessimisme alegre.
1: Bé, sí, però ell ja ho diu, i ell és un home ple de vida, vull dir, és una mena de dandy, va ser un professor de matemàtiques una mica filoàcrata, i de sobte es decideix marxar. I aleshores fa un llibre on parla de l'amor, de l'existència, del matrimoni, del desig, de la societat, del capitalisme, li envia un amic seu i es suïcida. Però el llibre està ple d'humor i de vitalitat, és a dir, no és una cosa així plena de tenebres, sinó que al contrari, és un home que diu que somriu, que li agrada cantar, i la música, i beure, i menjar bé, i decideix que té que sortir d'aquesta vida.
0: És un text que ja coneixies, ja ara en parlarem també, però l'entens? L'entens, el text? L'entens la vivència de Rorda?
1: Jo l'entenc molt, sí. És una persona que va prendre les seves decisions, però entenc perfectament la seva dialèctica, el per què arriba a aquestes conclusions i com està enfront de moltes coses convencionals que van succeint al llarg de la vida, tant a nivell personal com a col·lectiu. I d'alguna manera es queixa i ho manifesta. Sí, és un personatge molt actual. Jo penso que el llibre fa 100 anys, perquè aquest home que es va escriure, perquè aquest home es va suïcidar el 6 de novembre del 1925, sí. Però tot el que diu sembla que estigui escrit, vull dir...
0: Un clàssic, doncs.
1: Ahir mateix, sí, un clàssic, realment. Sí.
0: Deia que el coneixies, perquè, si no m'equivoco, tu ja havies fet aquest text, això, tot i que no havia passat per Barcelona.
1: No, això ho vam fer l'any 2002 i 2003, va ser una oferta que em va fer el Fernando Bernués, el director basc de la Teatro Tantaca. Ho van fer a Madrid, al Festival d'Otoño, tot el País Basc, molta Espanya, i aquí només a temporada alta. I ho vam tallar perquè aleshores em vam oferir portar el Teatre Espanyol i ho vam tallar. I fa un any i mig van dir, per què no ho tornem a fer? I bé, ho vam fer l'any passat un mes i mig allà a la Sala Petita del Teatre Espanyol, hem fet unes quants bolos i ara aterrem aquí a Barcelona, un lloc fantàstic com la Beckett, i continuarem també una mica de gira per Catalunya i Espanya i ja en tornarem a deixar.
0: I en aquests 20 anys de diferència, no sé, quan no sé si has treballat amb altres textos allò amb tants anys de diferència, si revises com el feia, o deixes que et sorprengui de nou, perquè, clar, 20 anys a la vida d'una persona són molts i canvia la mirada sobre les coses.
1: És evident, sí, és evident. No? Jo penso que l'energia, la manera d'explicar al públic, d'interactuar amb el públic, perquè és un monòleg, però és un diàleg, perquè està constantment interpel·lant el públic. Jo penso que ha canviat, és una interpretació que potser pot semblar que és igual, però no és igual. Hi ha 20 anys d'experiència, d'enteniment i de manera una mica diversa de com afrontar el text, com explicar-ho i quines són les cadències que et porten a fer-ho ara d'una manera una mica diferent de fa 24 anys.
0: Bueno, hi ha 20 anys de vida enmig, també,
1: sí, clar,
0: no?
1: Sí, clar, moltes també... coses que han passat, sí.
0: Això també. I com és fer un monòleg, Mario? Tu t'agrada especialment o què?
1: Doncs mira, no és que m'agradi especialment, però un actor ha de passar per aquesta circumstància. A veure, treballar amb companys és fantàstic. Però a fer un monòleg, bé, tens una responsabilitat, estàs allà sol a l'escena, és complex i complicat. Però és veritat que aquest monòleg em dona moltes satisfaccions. No vull fer molts monòlegs, jo m'estimo més fer obres de més personatges. Però amb aquesta obra m'hi sento molt bé a l'escenari i penso i veig i noto que el públic entra molt. I bé, bueno, és una responsabilitat. Si estàs sol, vull dir, no tens ningú a qui agafar-te. Això sí,
0: és que
1: sense
0: això,
1: red.
0: Sí. Clar, va ser això, sense xarxa. I
1: sense xarxa, sí.
0: Que es deu notar quan tens el públic a la butxaca, no?
1: Molt.
0: Això ha de ser una energia molt forta.
1: Molt, molt. Tu saps com pots mesurar una pausa, saps si el públic aquell dia té més tendència a riure o no, o està més agafat, o està més sensible. És fantàstic, és curiós com això es nota, eh? És molt, molt tangible.
0: Ara deies, no?, que tot i el títol, que podria convidar a pensar, uf, Déu-n'hi-do, això, vaig a veure una cosa dura, no?, pessimismo alegre, mi suicidio, ara tu deies, no?, tot això té una capa importantíssima i imprescindible d'humor negre, d'ironia, esclar, a vegades, a través de l'humor, hi ha sentències,
1: sí,
0: no?
1: Clar.
0: que et deixen clavat, clavat a la butaca.
1: Clavat a la butaca. A més, és un personatge també que tot el text és també molt, molt sensible, és molt entranyable, té una tendresa fantàstica, vull dir, és un home amb una tendresa brutal. Aleshores, és molt càlid i... Sí, és tot allò diferent de que podria ser un relat d'un suïcidi sinistre i fosc i tal, no? Al final es suïcida, però... Per això aquest títol, no? El pessimismo alegre. Sembla una contradicció, un oxímoron, però sí. És realment la seva personalitat.
0: És algú que pren aquesta decisió. Ara em parlaves del teatre espanyol, són moltes etapes de la teva vida, Mario. Clar, quan tu baixes ara de l'escenari, què et ve de gust fer?
1: Bé, quan baixo de l'escenari...
0: No, penso professionalment, eh? Ja no, sé, no sé què fas després de l'escenari.
1: Vale, vale. No sé. Qualsevol cosa, vull dir, hi ha moltes coses. Sempre està tot per fer. Tinc ganes de fer coses com a director, tinc projectes com a actor, com a director. Sempre el meu cap està aquí, amb acció. Perquè això del temps és una figura que ens hem inventat els humans, però és com si estigués començant, no? Amb mateixa ingenuïtat, responsabilitat, i sobretot amb les mateixes ganes i falera de fer coses, no? I a més sempre estàs aprenent. O sigui, quan surto de l'escenari estic pensant en quin serà el pròxim projecte.
0: És que estic escrivint, perquè clar, aquesta frase, el temps, això és una figura que ens hem inventat els humans.
1: Sí, sí, una mica. Perquè els que passem som nosaltres, no el temps.
0: És veritat. Els que no tenim temps, no?
1: Sí.
0: És allò... Molt bé, molt bé. Bueno, per tant, et sents allò en una etapa també com amb aquesta energia, no?, de fer coses i...
1: Sí.
0: No, és un rotllo, no?, sempre fer aquesta pregunta. Els que teniu tants anys d'experiència, de dir, bueno, sempre has de preguntar, però... I que encara, què et ve de gust fer, no? I tu dius que d'idees en tens moltíssimes.
1: Si tu tens una professió que t'agrada, i el meu cas és aquest, vull dir, escolta, mentre el cos i la ment aguanti, ja estàs, perquè és una feina, però és una feina que fas amb molt d'amor i és el teu lloc, no? El teu lloc on tu penses que pots ser útil i que tu estàs feliç fent allò que t'agrada. No sempre surt com tu voldries, tot és molt complicat, però és el lloc des d'on tu pots permetre't viure una vida més real, més...
0: En aquest espai, els divendres sempre parlem amb algú del món de la cultura i sempre li demanem dues coses, una proposta cultural i una notícia. Aviam,
1: vale.
0: Si... El que et volia demanar és que, aprofitant mentre hi ha una part del teu cervell que va pensant això, és que tanquem avui una setmana de molta intensitat de l'actualitat. I no sé, com ho veus tu, tot plegat?
1: Pues jo ho veig molt, molt, molt difícil i molt fotut. Vull dir, avui, per exemple, jo estic molt enfadat amb Junts perquè ha desbaratat uns decrets que jo penso que no són un fi, sinó un principi per posar una mica ordre amb aquesta disbauja de la vivenda que patim no només a Espanya, sinó també a Europa. I estic molt, molt, molt, molt, molt disgustat. I a més, doblement disgustat perquè això ha servit per fer un discurs absolutament ignominiós d'aquest senyor que es diu Feijóo, que no pot ser. El PP està en una tessitura realment... Penso que són uns antipatriotes absoluts, ells que parlen tant de patriotisme. I en aquest sentit jo estic una mica esverat a veure què decideix el president, si hi ha eleccions, si no. Jo penso que ha aguantat coses inaguantables. Penso que aquest govern ha fet coses molt importants, d'altres se les ha deixat en el calaix, però bueno, ha fet coses molt importants, i avui no tenim molts motius per estar molt contents i molt feliços. El que ha passat avui al Congrés no és bo. I la gent al carrer demanant que s'aprovin aquests decrets, la vivenda, l'accés a la vivenda de la gent jove, de la gent gran, els desnonaments... Dia una mica terrible, com el temps, no? Com
0: sí, això, que tant temps... Sí. Sort que tenim el teatre.
1: Sí.
0: No? Teatre. La cultura és una mica refugi,
1: bueno,
0: també.
1: Sí. A veure, la cultura té l'obligació de parlar, de reflexionar sobre el ser humà com a individu i com a entitat social, de vegades mitjançant el riure o la tragèdia o el drama, el que sigui. Però sí, el teatre és un lloc de trobada de cultura i d'investigació una mica sobre nosaltres mateixos, no? Mm.
0: Sí. Bueno, jo penso que la notícia ja me l'has dita, doncs, la notícia de la setmana que t'ha cridat l'atenció.
1: Sí,
0: atenció.
1: Sí, aquestes dues coses. Sí,
0: sí, i si ens haguessis de fer una proposta cultural, un pla, un llibre, una lectura, no sé, alguna cosa
1: mira,
0: que tingui al cap.
1: Vale. Mira, faré dos coses. Ara hi ha espectacles estupendos a Barcelona, però, per exemple, jo penso que acaba aquest diumenge, no s'ha de perdre l'oportunitat de veure el José Sacristán fent El hijo de la cómica, sobre una part de les memòries del Fernando Fernán Gómez, El tiempo amarillo, que és un espectacle realment fantàstic. Ell sol explicant, sobretot la infantesa i l'adolescència i la sortida al món del Fernando, és un espectacle que s'ha de veure. Per altra banda, m'acabo de llegir ara mateix un poemari fantàstic del Pedro Salinas, que sí, també el recomanaria.
0: Molt bé.
1: I l'última novel·la del Mendoza.
0: Vinga.
1: Fantàstica.
0: Aquí tenim un bon
1: fantàstica
0: llistat.
1: És una novel·la adolescent, descodificada, cafre, bèstia, divertida. A més, és un narrador que té, en el fons, té sempre molt accent crític, però escriu també, dialoga també, descriu també les situacions i els personatges amb un sentit de l'humor brutal. Bé, jo diria una mica aquestes coses.
0: I com que no ho diràs tu, diré jo,
1: també hi ha una
0: fins l'11 d'octubre.
1: Una altra cosa també que acabo de llegir és un poemari de la Marta Passarrodona, fantàstic, que és molt maco.
0: Molt bo, sí.
1: I sempre s'és a temps de revisitar alguna obra de la Víctor Català.
0: Molt bé. Doncs escolta, un bon llistat, eh? N'he demanat una, eh? Fixa't,
1: bueno, mira, ara,
0: n'han sortit 5. I la sisena la faré jo. Esteu fins a l'11 d'octubre a la Sala Beckett, al Mario Gas, amb aquest monòleg, El pessimisme alegre, mi suicidio, de Henry Rorda. És un text, ell ho deia, que té 100 anys, però sí, que sona actual, sona...
1: És com si hagués sortit ahir del forn.
0: Sí, com si hagués sortit ahir, no? Les coses que ens preocupen i que creiem que són imprescindibles al final a la vida. Doncs, i tot i aquest títol, no?, que pot cridar l'atenció, no?, justament la paradoxa, l'humor i la ironia sobre preguntes vitals. Gràcies, Mario, per acompanyar-nos avui.
1: Gràcies a tu per convidar-me.
0: Que vagi molt bé.
2: Catalunya nit. Scratch a ticket with the leg of a cricket and I got les notícies sota la llum de la lluna. Return to the moon. Amb Manel Elias. I'm tired. Return to the moon. I Agnès Marquès. Please. Catalunya Ràdio.
3: Passa un minutet de 2:15 en el marc de la Capitalitat Mundial de l'Arquitectura de Barcelona. Aquesta setmana el CCCB i la Universitat de Harvard han reunit experts internacionals per analitzar el llegat de Josep Lluís Sert, entre ells Eric Montfort, catedràtic de la Universitat de Washington i un dels màxims especialistes en Sert. Montse Mas ha parlat amb ell sobre la vigència de l'arquitecte i urbanista català que va ser degà a l'Escola d'Arquitectura de Harvard.
4: Com és que un nord-americà s'ha convertit en un dels màxims especialistes en l'arquitecte català Josep Lluís Sert?
5: És una pregunta interessant. Vaig conèixer Sert per primera vegada quan era estudiant universitari a Harvard a finals dels anys 70. I em van afectar molt les coses que ens deia com a estudiant sobre la feina que havia fet al campus de Harvard. Projectes que estaven relacionats amb l'escala dels vianants, que era un dels temes amb els quals estava molt compromès. I també a desenvolupar una mena de vida urbana comunitària, creant llocs de trobada. Això va ser als anys 70, quan moltes ciutats nord-americanes es desurbanitzaven, es construïen autopistes de manera massiva a través de les ciutats i, per tant, em va causar un efecte molt profund. I després, més tard, quan estudiava història de l'arquitectura a Princeton, la meva tesi tractava sobre el SIAM, els Congressos Internacionals d'Arquitectura Moderna. I va ser una sorpresa descobrir que Sert va ser l'últim president del SIAM des del 1947 al 56. Així, doncs, això em va fer interessar encara més per la seva obra.
4: Sabem que Sert va néixer dins d'una família aristocràtica, es diu que anava a classe en Rolls-Royce, però l'arquitecte va projectar moltes obres socials, va col·laborar amb el govern de la República. Es coneix als Estats Units aquesta consciència social i política de CERT?
6: No, not really.
5: No, la veritat és que no. Crec que se'l coneix com una mena de fundador d'aquesta disciplina del disseny urbà i defensor de la ciutat per vianants. Crec que se'l veu com un immigrant procedent bàsicament de l'Europa feixista, però no de manera gaire específica. Per tant, no crec que la gent sàpiga gaire sobre la seva història a Catalunya. No saben que el seu pare havia estat nomenat comte pel rei d'Espanya, per exemple. Així doncs diria que allà hi ha una gran manca de coneixement sobre la vessant catalana, de cert.
4: Què creu que faria o què opinaria cert davant dels reptes actuals de l'arquitectura? Em refereixo al canvi climàtic o la crisi habitacional, que, per cert, aquests dies el nostre país està en primera pàgina.
5: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs, crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
4: Es podria dir aleshores que CERT és un arquitecte plenament actual?
5: Sí, jo diria que sí. Pel seminari, un bon nombre d'altres arquitectes hi estarien d'acord. Crec que ara moltes de les seves idees semblen molt rellevants, més del que ho podien semblar fa 30 anys.
4: Per què és més conegut CERT als Estats Units? Què va construir? Quin llegat conceptual sobre l'arquitectura va deixar?
5: Crec que la majoria de la gent coneix l'obra de CERT a Harvard, especialment les residències per estudiants casats de Peabody Terrace. Aquesta és la seva obra més coneguda i es troba en llibres de text i altres, on va intentar desenvolupar una mena de tipologia d'edificis alts que també tenia elements baixos que creaven espai públic. Un projecte molt reeixit en molts sentits. Hi ha altres obres, com a Roosevelt Island, a la ciutat de Nova York, que és en realitat un projecte molt substancial, tot i que no és gaire conegut, així que no et puc dir. La major part de la seva obra no és gaire coneguda als Estats Units.
4: Vostè què ha après aquests dies de seminari sobre CERT?
5: Bastant. He après molt sobre CERT, com algú involucrat en el món de les arts d'avantguarda a Barcelona, Catalunya, a la dècada del 1930. Hi ha diverses xerrades interessants sobre això, i també sobre el seu treball amb les arts després de traslladar-se als Estats Units, on va treballar amb Miró, però també amb Mark Rothko, a Harvard, i amb diversos altres artistes, com Calder.
4: Doncs gràcies per l'entrevista. Nosaltres també hem après molt amb vostè en aquesta estona.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
7: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
0: Els divendres a aquesta hora sempre fem la mateixa cosa i repassar les estrenes de cinema amb en Marc Garriga. Bona nit.
8: La mateixa cosa amb la mateixa persona.
0: Sí, tu no, tu a vegades vas canviant. A vegades és el Manel, a vegades sóc jo, aquí estem tots dos, però... Escolta, avui és el dia de Tom Cruise.
8: Sí, senyora. Avui s'estrena Digger. És una pel·lícula molt esperada perquè Tom Cruise va rebre el Premi Oscar Honorífic l'any passat, no n'ha guanyat mai cap per una pel·lícula seva, i es deia que per aquesta podria ser la primera vegada. Però el fet és que el va fitxar Alejandro González Iñárritu, sí. I clar, això és sinònim de grandiloqüència. Es pot ser un cineasta grandiós a partir de la contenció o a partir de la megalomania, i el director mexicà ho és a partir d'aquesta segona dala. És un megalòman acabat. I això li ha reportat moltes crítiques sovint. Algunes són justificades, en aquest cas també. És una pel·lícula que és un exemple de la suma dels seus excessos visuals, de la seva incontinència narrativa i de la sobreactuació interpretativa que ell fomenta, i per tant és un film molt polaritzant. O t'encanta o el menysprees. Però és innegable que es tracta, per mi, d'una proposta desbordant i portentosa. Jo crec que brilla en molts aspectes, en la composició estètica, en un guió que és punyent, reivindicatiu, i en l'actuació de Tom Cruise, que per mi és superba. Però perquè és volgudament carregosa. I potser no ho acabes d'acceptar perquè realment es fa insufrible, segons com, però t'embafa, però és que és l'objectiu d'aquest personatge. És un personatge que és un magnat del petroli a qui li sua absolutament el canvi climàtic. Per tant, és una sàtira bestial sobre la gent que no hi creu en el canvi climàtic i que, per tant, actuen, imagina't si ets un magnat petrolífer, sense que això tingui cap mena de conseqüència. Per mi és la sàtira definitiva contra el canvi climàtic.
0: Boníssim, d'acord. Fas venir ganes de veure-la. Tu dius que és molt polaritzant, que és de sí o no, però veig que et situes en el bàndol que la defensa,
8: sí,
0: no?
8: Sí.
0: Quantes estrelles?
8: 4.
0: Doncs vinga, aquestes 4 per Digger, que s'estrena avui. També torna Anne Hathaway, 5a pel·lícula seva aquest any.
8: Sí.
6: This is Verity.
9: Doctors don't think she'll ever walk or talk again.
0: Això és Verity, la sombra d'un engany.
8: Sí, és un engany, com diu el títol. Jo crec que podria ser la comèdia de l'any si no fos que el seu director el que pretenia fer un thriller eròtic i li ha sortit una comèdia involuntària. De les 5 pel·lícules d'en Hathaway aquest any, recordem que és una de les protagonistes o secundària amb gran paper a l'Odissea i té altres pel·lícules que aquest any han passat amb més glòria que no pas aquesta Verity, que tot i intentar ser un thriller eròtic ni s'acosta a l'erotisme de 50 ombres d'en Grey, que això ja és molt dir, ni genera cap mena d'intriga, més enllà d'ella. Ella potser és l'única cosa que la podríem salvar, és un personatge fantasmal inquietant, però l'altra protagonista, que és la Dakota Johnson, és lànguida fins a dir prou, i el guió, que pretén ser un thriller, com et deia, al final no té ni cap ni peus.
0: Molt bé, et pregunto, jo ho veig molt just, això, no sé quantes estrelles.
8: Sense pietat, una.
0: Molt bé. Va, seguim. Ara és el torn d'un thriller bèl·lic.
10: German counteroffensive has been going on for 3 days. We need you to block that road this morning.
11: Yes, sir. Yes, sir.
0: Es titula Lucky Strike.
8: Lucky Strike et sona d'una marca de tabac.
0: Sí, de tabac.
8: Clar, dius Lucky Strike, una pel·lícula bèl·lica. Es titula així perquè els soldats nord-americans de la Segona Guerra Mundial, molts fumaven aquesta marca de tabac i tenien una pràctica que era cremar primer el logo de Lucky Strike de la punta de la cigarreta perquè si els nazis trobaven les borilles no sabessin si eren borilles de tabac alemany o americà. Bé, aquesta és la tesi inicial, però que és un detall de la pel·lícula. Per tant, d'aquest detall han posat el títol, perquè així és cridaner. En qualsevol cas, el protagonista absolut de la pel·lícula és l'actor Scott Eastwood, que és el fill de Clint Eastwood.
0: Ah, sí?
8: Que ho fa prou bé?
0: Sí.
8: Perquè, a més, és que la pel·lícula és ell. O sigui, ell porta a les espatlles, és pràcticament protagonista únic i solitari, és un llop solitari que lluita estar entre les línies enemigues i les amigues de la Batalla de les Ardenes a la Segona Guerra Mundial, i el que ha de fer en tota la pel·lícula sobreviure, arribar al camp base del seu exèrcit en condicions extremes, neu, ferit, enemics per totes bandes, i el que passa és que és una pel·lícula que no té un pressupost molt elevat, però el director, amb cert enginy, aconsegueix que la cosa sigui prou convincent i, bé, manté més o menys l'atenció fins al final. Hi ha una cosa que no acaba de quallar, que és que al principi ja et diu, al principi, primera escena, que ell sobreviu, perquè surt ja a casa,
0: a
8: i dius, vaja, aquesta intriga no la té, però hi ha una altra part de la història que sí que és intriga i que te la manté fins al final. Per tant, una cosa potser compensa l'altra. És irregular, és previsible, però bueno, jo trobo que és prou entretinguda i que està...
0: Però el Marc l'està salvant.
8: Sí, l'estic salvant una mica. Sí.
0: Ja em va, quantes estrelles?
8: 3.
0: Molt bé, molt encuriosida per veure l'Scott Eastwood. Ja el buscarem, a veure si li sembla o no. Vinga, una sorpresa.
12: Any of you fuck with my daughter, okay? Cancer will be the least of your worries.
13: Campers, sup.
14: Ella, Ivy.
0: Ara dius que aquesta és una pel·lícula que no t'esperaves que t'agradés tant. Estem parlant de Sunny Dancer.
8: Aquesta cançó dels Scissor Sisters és sempre és bon rotllo. És una pel·lícula sobre un campament d'estiu per joves amb càncer o que estan superant el càncer, estan en remissió, per tant, víctimes del càncer, i amb aquesta premissa dius, buf. Se'n surt molt bé. O sigui, no és cursi en cap moment. Parla d'una manera molt vitalista, sense cap condescendència ni paternalismes. És directa, sincera, divertidíssima. Aquí, quan sentíem el tràiler, la mare de la protagonista que li diu si algú es vol tirar la meva filla, el càncer serà el més petit dels seus problemes. Bueno, doncs amb aquest humor negre, però que està molt bé, per mi ha estat tota una sorpresa, com deies, amb un repartiment que lidera una magnífica Bella Ramsey, que és una noia molt jove, perquè ha estat molt qüestionada, perquè té un físic molt particular. Va ser una de les actrius que va participar a Joc de Trons i és la protagonista de la sèrie The Last of Us, que molta gent va criticar perquè no s'assemblava gens a la protagonista del videojoc. Però és una actriu grandiosa i és una pel·lícula d'aquelles que t'emociona fins al final.
0: Li posem estrelles, no, també?
8: Li posem estrelles.
0: Quantes?
8: 4.
0: Molt bé, molt bé. Va, doncs acabarem amb Narciso.
11: Atención, jovencitas y jovencitos. Chuck Berry, Elvis Presley, Limmer Richard, Narciso Arévalos les presentará a todas las estrellas del rock and roll.
15: Y estamos en vivo desde Radio Capital.
16: Hey, Zoo, adelante.
0: És una pel·lícula que ve del Paraguai.
8: El Paraguai. És molt curiosa. La veritat és que tenia molts elements per ser un film molt interessant, perquè, com heu sentit, doncs, retrata una mica l'auge de la ràdio al Paraguai en aquells anys on hi havia la resistència política al règim militar del general Stroessner, que compta amb un protagonista molt carismàtic i misteriós, aquest Narciso del títol, però que al final l'encaix de tots aquests elements es fa una mica feixuc, la història va avançant a batzegades. Era una pel·lícula que... bé, t'hauria de seduir per moltes coses, yeah, però que no acaba d'encaixar, i a més un desenllaç que a mi em va deixar absolutament fred. Una llàstima.
0: No sé si preguntar-t'ho, eh? No, va, quantes estrelles?
8: Li posem dues.
0: Dues. Molt bé, també s'estrena en la pel·lícula d'animació alemanya La llegenda d'una balena cantaire, que arriba doblada al català, la comèdia espanyola Nuda propiedad, amb Susana Abaitua i Pepe Villuela, i la història d'una deportada saharaui, Sombra nòmada, molt oportuna. Ahir en parlàvem també aquí al programa. I ara un parell de propostes que ja podeu veure a les plataformes de streaming. Comencem amb una sèrie.
17: Can you tell me your name?
18: You may call me Kathy.
17: You've hardly left this room, and still you brighten the whole house.
18: You're so kind to me.
17: Brother, a girl like that doesn't just fall out of the sky.
19: Kathy, if you would marry me, I can protect you. You will be happy.
0: Un tros d'història que coneixem, en aquest cas, Alice de la Dent.
8: Sí, és la mateixa història, el títol tothom el coneix, aquesta novel·la de John Steinbeck, que es va adaptar als anys 50 en una pel·lícula que va convertir en icona James Dean. Doncs ara Netflix l'ha convertit en sèrie, i sempre penses, buf, tens el record aquella pel·lícula tan meravellosa. Com estarà aquesta sèrie? Doncs està molt bé, està molt bé. És una versió molt digna, és una sèrie sensible, amb bon gust, intel·ligent, provocadora, també, i a més protagonitzada per una actriu que a mi m'encanta, que és la Florence Pugh, que és... si et sona, una de les vídues negres de l'univers Marvel, com una, sí, de les, un dels papers així més coneguts, doncs ja estan disponibles els 7 capítols de l'Est de l'Eden a Netflix.
0: Sí, anirà. Aquesta també l'agafarem. I per acabar, una pel·lícula d'estrena en plataformes.
20: There's a guy. He wants to go out with my best friend. The only way that she will date this guy is if I'm dating someone else. Can I kiss you, please?
0: La hipòtesis de l'amor.
8: Aquestes pel·lícules de diumenge tarda, sí, que van tan bé. A Prime Video regularment van estrenant comèdies romàntiques o drames romàntics que són clixés purs, amb zero imaginació. Però
0: són plaers culpables, Marc.
8: Plaers culpables, però si vols un plaer culpable, aquest. Sí, perquè no? Jo crec que és un petit brot verd enmig d'aquest marasme de comèdies romàntiques, que no és perfecta ni de bon tros, però que està bé per passar l'estona, que té molt d'encant, que té molta química entre els personatges i que, bé, podeu trobar a Amazon Prime, com deia, La hipòtesi de l'amor.
0: Doncs escolta, tenim el cap de setmana ple.
8: Complet.
0: Ens l'has aquí.
8: Com sempre.
0: Sí, exacte, com sempre. No tindrem temps per tot. Gràcies, Marc, que vagi bé.
8: Igualment, bon cap de setmana.
2: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
3: 12 minutets i arribarem a les 11 de la nit. Comencem a tenir un peu posat al demà, l'altre a l'avui. Marc Güell, Alba Barbosa, Txell Garriga, bona nit.
1: Bona nit.
3: A veure, Marc, què explicarem demà a Catalunya Ràdio?
8: Doncs estarem, òbviament, molt pendents de les conseqüències d'aquesta votació d'avui al Congrés. Ja hem explicat que Pedro Sánchez s'agafa el cap de setmana per decidir si avança eleccions o no. Dilluns veurem què és el que acaba passant. Però mentre hi va rumiant, als carrers passarà això. Perquè aquest clam es repetirà als carrers també demà. El sindicat de llogateres ha convocat diverses manifestacions. Ho fan amb el lema que es diu "Això tot just comença, anem cap a la vaga general". Es faran mobilitzacions a Girona, però també a l'Hospitalet, que serà la principal aquí a Catalunya, i allà es trobaran les columnes que sortiran des de diverses ciutats del Barcelonès, del Vallès, també del Maresme, que aniran amb tren. Protestes que també repetiran a Palma, a València o a Madrid.
0: D'aquesta votació d'avui al Congrés, en els últims minuts, tenim alguna novetat? Hi ha hagut més reaccions, oi, Alba?
21: Sí, la de l'expresident Carles Puigdemont, també president de Junts. En un article que ha publicat al seu compte d'X, diu que per al PSOE una victòria avui hauria estat propaganda per fer veure que són garants de drets socials. El líder juntaire assegura que si s'haguessin aprovat els decrets, el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta, diu que això d'avui no vagi d'habitatge, sinó de la dialèctica PP-PSOE, perquè els socialistes ja tenien dissenyada, diu, la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres, comptant que s'endurien una derrota al Congrés i que el serveix a la vegada per culpar-ne l'oposició i especialment Junts. Tot plegat defineix Puigdemont, respon al cinisme i la irresponsabilitat.
3: I hem de tenir també un ull posat en les pluges, Txell.
22: Sí, perquè ens espera un cap de setmana que serà sobretot inestable. És cert que Protecció Civil ja ha rebaixat el nivell del pla Inuncat, ha passat d'emergència a fase d'alerta, però igualment Protecció Civil sí que continua demanant encara molta precaució en bona part del país. I atenció també a les previsions per la matinada de dissabte a diumenge, perquè hi ha avisos de color vermell del Meteocat, sobretot al Barcelonès, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental, al Maresme i també la Selva. I per cert, que avui parlem molt de pluja, però demà farà 3 mesos de l'incendi de les Gavarres, que ha estat el més greu d'aquest any a Catalunya, i demà explicarem que els propietaris forestals afectats no descarten denunciar al jutjat l'empresa que va provocar aquest incendi.
8: Doncs amb tot això sembla que se'l gira feina als companys del suplement, perquè entre pluges, tots aquests moviments polítics... Per cert, que també comença demà el concurs de castells a Tarragona, demà i diumenge, i el suplement estaran molt pendents. Si us sembla, podem parlar amb el seu director, el director del suplement, Roger Escapa. Bona nit.
23: Què tal? Bona nit, com esteu?
8: Molt bé, i escolta, em sembla que t'espero un cap de setmana de molta intensitat política.
23: Trepidant, molt pendents de Pedro Sánchez. S'ha tornat a prendre aquests dies de reflexió. No és la primera vegada, ja ho sabem de sobres.
8: Sí.
23: Però bé, sembla que aquesta vegada el desenllaç també està bastant anunciat i que això pot acabar amb convocatòria electoral. Avui n'estàvem molt pendents, sembla que haurem d'esperar també aquest cap de setmana, però... Però bé, tot apunta en aquesta direcció. Sentirem Junts per Catalunya aquest cap de setmana al suplement, sentirem algunes de les veus afectades i protagonistes també, i també molt pendents del temps, perquè les pluges continuen, i també a veure com va aquesta nit.
8: Per tant, diversos fronts oberts. Fareu moltes més coses perquè, per exemple, diumenge sereu a Tarragona.
23: Sí, i això ens fa molta il·lusió perquè és un programa que ja hem fet alguna vegada, Concurs de Castells, l'espectacle casteller més gran del món. Només es fa cada 2 anys, per tant, és una cita... imperdible també de l'univers casteller. Les colles hi arriben en un moment espectacular. Diuen que pot ser el concurs el millor de tota la història. Evidentment, els verds, que sempre són els grans favorits i que estan platòrics. I és un espectacle preciós de narrar per la ràdio, molt emocionant. I si bé el suport audiovisual sempre és interessant, també captar a través de les zones els crits, els silencis, com els caps de colla donen les indicacions, el moment en què la plaça fa el silenci, el moment en què aplaudeix, és espectacular. Serem a Tarragona i serà tothom, perquè hi haurà totes les autoritats polítiques importants del país, també tota la societat civil, 6.000 persones en una plaça, està plena a bullir i amb molta suor, però també amb molta sang i amb moltes llàgrimes, segurament.
8: Doncs escoltarem segur transmetent aquesta emoció del concurs de Castells. Alguna cosa més, Roger, que feu aquest cap de setmana?
23: A veure, ens estem començant a preparar per la marató, perquè s'ha publicat ja que a TV3 els presentadors seran el Miqui Núñez i la Raquel Sans, una parella fantàstica que aquests dies també veiem a la travessa VIP.
8: I tu a Catalunya Ràdio.
23: I evidentment, la marató també arrenca cada any a Catalunya Ràdio i som els encarregats dels del suplement de donar el tret de sortida. Aquest any dedicada a les malalties neurodegeneratives. També ens tocarà a tots, perquè tots tenim casos a prop que segur que, que doncs ens toquen i ens fan emocionar, i comencem a escalfar motors per una cita imperdible del mes de desembre. Ves per on, Marc, que la marató no coincideixi amb la convocatòria electoral.
8: Ui.
23: De Pedro Sánchez.
8: Dilluns sortirem de dubtes.
23: Segurament que sí.
8: Doncs, Roger, us escoltem demà a partir de les 6, ben connectats al suplement.
23: Bona nit, gràcies.
0: Sis minutets i arribarem a les 11. A aquesta hora volem saber com estan treballant el diari de cara a demà, l'edició de demà. Els companys del Punt Avui podem saludar la vicedirectora, Dolors Vallès. Bona nit.
1: Bona nit, Agnès. Bona nit, Manel. Bona
0: Com nit. Anem? Aviam, què treballeu per demà?
1: Doncs el que ja ho heu anat apuntant, en una jornada d'alta tensió política, doncs demà dissabte obrim amb un dossier que mira directament al Congrés Espanyol i la Moncloa. El titular de la crònica de David Portabella ho diu clarament. Sánchez rumia eleccions. Després del vot en contra de Junts, el president espanyol afronta un cap de setmana de reflexió sobre el futur immediat de la legislatura. En el mateix dossier explicam també els retrets de partidisme que ha aixecat el debat. Val? I una altra de les històries, diríem, destacades que posem al focus és la crònica judicial de Jordi Panyella, una escalada al judici. Al final de la vista oral del cas de Roger Espanyol, amb una fiscalia que avala l'actuació policial i deslliga els fets del context de l'1 d'octubre. Aquesta és, a grans trets, la nostra portada de demà.
0: Vam, doncs, amb contingut variat i molt vinculat també doncs, a l'actualitat, en aquest cas d'avui. Doncs, Dolors, moltes gràcies, que vagi bé.
1: Bona nit, bona,
0: bona nit.
1: Nit.
0: Bona nit.
3: Cinc minuts per arribar a les 11 i tancar el Catalunya Nit. Avui ho farem amb el dibuixant, el caricaturista, el ninotaire, conegut com a Cap, o també Jaume Capdevila. Bona nit, Jaume.
4: Molt bona nit.
3: A veure, Jaume, tenim a Pedro Sánchez reflexionant aquest cap de setmana. Tu et fem reflexionar ara en veu alta. Tens no dos dies, sinó 3-4 minuts. Com ho has vist, això?
4: Mira, jo per reflexionar avui, com que no us puc dibuixar per la ràdio és una cosa molt complicada, el que farem serà una cosa molt similar. Hi ha una cosa que és l'auca. L'auca és una tradició popular catalana, en la qual hi ha uns dibuixets, però sota hi ha uns rodolins.
3: Sí.
4: Jo us faré els rodolins del programa d'avui i vosaltres hi poseu els dibuixets, no?
3: A veure si
4: funciona, eh? A veure. Penseu que això és auca, és poesia popular, eh? No és Maragall, ni Verdaguer, ni Espriu, eh? Auca del Catalunya Nit, avui un dia embrugit. Ha començat el programa que jo em posava el pijama, però avui un dia crucial que fa un tuf electoral. La gent ocupa el carrer perquè es reguli el lloguer. Mari Carmen, desnonada, ha fet tornar a la barricada. I a totes les places d'Espanya es planten tendes de campanya. Hi haurà soroll per rato, perquè dormin tendes més barato. Propietaris, llogaters, tots barallats com qui més. Però sabeu qui es frega les mans? Aquells fons voltors tan grans que les lleis, sense plorera, ells se les passen pel darrere. Però bé, el govern, sentint les feres, ha recordat que és d'esquerres i ha fet a cuita corrent un decret ben avinent. Però ha perdut la votació perquè els de Junts diu que no. I d'aquí ve el remor de fons que potser hi haurà eleccions. I ja tothom es col·loca per si el Sánchez les convoca. Però res canvia a Espanya, que portem 3 anys de campanya. Al carrer criden ben alt, volem vaga general. I han tallat la Meridiana, que això és una tradició ben sana. En fi, hi ha soroll per estona, que crida tothom si abona. I el resum, fet i comptat, doncs que el lloguer ens han pujat. Després de l'habitatge, el gran tema ha estat l'oratge. Tant l'Agnès com el Manel, amb uns ulls posats al cel, explicant amb pèls i senyals com plou a bots i barrals. Mig Catalunya inundada i la resta, bé, bastant mullada. Hem connectat amb Tortosa a veure com anava la cosa i hem sentit que l'Inuncat diu que plou sobre mullat. Ja ha sortit Lima Soler per dir que tot va molt bé, que... però la mullena no fuig, que ens ho ha dit la Gemma Puig. Bé, altres temes que s'han dit en el Catalunya Nit. Si ets culer, doncs un bon dia. Primer guanyant a Turquia i assabentant-te després que el Rafinha no té res. I hem sentit Batusta Morla, que això no rima ni si no em xorla. I el plet del Roger Espanyol diu que tot fou un protocol i que si et pica un policia, doncs vés-te a queixar amb ta tia. Després, una entrevista d'estret amb la Nàdia Mohamed, les eleccions al Brasil, que tenen el país a mil, si bé entre el Lula i el Bolsonaro tot sona retorn al passado, i escoltant en Mario Gas, això és sempre una masterclass. Bé, l'estona d'allò del cert m'ha costat d'estar despert, eh? Però bé. Després, el cinema, per saber allò que s'estrena, les notícies de demà, que ens han acabat d'explicar, i el Roger Escarp, el suplement, que no para ni un moment, que una cosa que ha explicat m'ha deixat esbatenat, que des de les 7 del matí diu que els castells podreu sentir si us lleveu convenientment i poseu el suplement. I bé, la portada del diari, la informació que no pari, i amb aquesta auca hem finit avui el Catalunya Nit.
5: Meravellós, eh?
0: Totalment, un aplaudiment.
4: Sí, heu vist els dibuixets?
5: Els anàvem veient. Sí, era una tira còmica, això, eh? Com
4: bueno, d'això es tracta.
5: Sí, sí, ho has lligat molt bé. Doncs res, si vols dir-hi l'última, pots dir bona nit a tothom i ho deixarem aquí fins dilluns.
4: Home, bona nit, bon cap de setmana i que no pari la camama, tu.

0: Al Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so.
1: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. El sindicat de llogateres convoca manifestacions aquest dissabte en defensa del dret a l'habitatge i anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Aquest divendres els activistes han incrementat les protestes al carrer amb talls de trànsit en dues artèries de la ciutat de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja, que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. No hi ha hagut, però, danys personals, tot i que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta, continua demanant molta precaució. Europa i la resta de països del G7 claudiquen davant les pressions de Donald Trump i acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli. L'objectiu és intentar abaixar els preus dels carburants en ple auge per la inestabilitat a l'Orient Mitjà. El govern francès s'obre el diàleg amb els estudiants després de violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou. La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història o la naturalesa. L'obra de Josep Lluís Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Ho ha dit a 3Cat Info Eric Manfort, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte català. Ha participat a Barcelona en un seminari que ha analitzat la vigència de Sert.
1: Esports. Victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95 a la pista del Besiktas. Panter, amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana i el base, Umoja Gibson, n'ha notat 15. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
0: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. Al cap de setmana es manté el risc de pluja intensa localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda a les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els

0: Ara Junts.
1: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
0: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
2: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
0: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui Gabriel Rufián i Ione Belarra.
3: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
4: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
0: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
5: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
0: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
6: El debat sobre l'avançament electoral l'ha precipitat la derogació del decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra amb intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giral Robert.
7: El ple només tenia la convalidació dels dos decrets en l'ordre del dia i s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu, que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes, ho han evidenciat les interrupcions constants i els discursos pujats de to. Per exemple, el de Gabriel Rufián, que ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
8: Esta su estelada, la voy a dejar aquí. Para que no lo olviden, la bandera que comparten con PP y con Vox.
7: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, els ha interpel·lat repetidament.
9: Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
7: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
2: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
7: Fins i tot el mateix Pedro Sánchez ha demanat un últim torn de paraula, un gest gens habitual, per reclamar el suport als grups.
10: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será immenso.
7: El Congrés fa temps que viu escenes pintoresques i aquest divendres no n'ha estat l'excepció. Part de la cambra ha reaccionat així quan la mesa ha anunciat que li tocava començar la segona votació a Ana Vázquez, la dirigent del PP, expedientada per haver exhibit un pot de gas pebre al Congrés.
11: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Señores secretarios, vamos a empezar.
7: Diversos diputats han imitat el so d'un esprai. Tancades les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb el llançament de pamflets per part d'activistes del dret a l'habitatge.
6: L'expresident Carles Puigdemont i president de Junts, en un article publicat a la xarxa X, denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. Segons Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez i si s'haguessin aprovat els decrets, assegura el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres. També ha valorat la votació al Congrés el president de la Generalitat, Salvador Illa. Se sent decebut pel vot en contra de Junts i creu que el partit s'ha equivocat tombant els decrets. Illa ho ha valorat des d'un col·loqui al Fòrum d'Atocha, a Galícia.
12: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
6: Esquerra Republicana admet que els decrets eren millorables, però lamenta que amb la votació d'aquest divendres s'hagin perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. En un comunicat, els republicans afegeixen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jessica Albiach retreu als de Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional i per la CUP el partit ha prioritzat els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha instat Pedro Sánchez a convocar immediatament eleccions. A Barcelona, dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els activistes

0: socialistes han fet una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar. Vaga general. Joan García.
1: Tarda de mobilitzacions al carrer per escalfar motors per la manifestació d'aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de Plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea que s'ha fet a la mateixa Plaça de Catalunya.
2: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
1: Si fins ara aquest sindicat explica que s'havien avingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres, que diuen que són de màxims. La també portaveu del sindicat Carme Arcarazo n'enumera algunes.
3: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
1: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya ha promogut dos talls de trànsit, un a la Meridiana amb Fabra i Puig i un altre a la Gran Via amb Plaça d'Espanya.
0: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT fan una crida a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, els dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i en les manifestacions convocades per aquest cap de setmana, però eviten parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
4: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I, per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
5: 3CAT Info.
0: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buiga.
6: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
7: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
6: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
8: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre pues, aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
6: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis del nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
9: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més, i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
6: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
10: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan, pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al Barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
6: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
0: La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El Pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recorda que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal extremar la prudència.
11: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència, la precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
5: El temps.
0: Gemma Puig.
12: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats, que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
5: 3CAT Info.
0: Els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel durant els propers 4 mesos per intentar rebaixar els preus dels carburants que estan en alça per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Anem a Brussel·les. Bruno Forte Amiras.
13: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès, Emmanuel Macron, ho defensa.
14: Els mercats ja han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cru i del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
13: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
14: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
13: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 € per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
0: Ara com ara, l'escalada dels carburants i els productes energètics ja s'ha traduït en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha assolit el nivell més alt en 3 anys. S'han enfilat fins al 3,8%, 6 dècimes més que l'agost. A França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Les associacions d'estudiants diuen que les mesures no són suficients i volen distanciar-se dels aldarulls violents dels últims dies. París, Isabel Galí.
15: Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
16: No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric.
15: La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Louis Letoublon és vicepresident del sindicat Les Lycéens.
17: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
15: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geffroy.
18: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
15: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
0: La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història, la naturalesa i la transformació de la matèria. Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba, i segons el comissari Walter Schmerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
19: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
0: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins al 24 de gener. I encara en clau cultural, us expliquem que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura. Pel professor nord-americà Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
19: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs, crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
0: Cert, va ser degà de l'Escola d'Arquitectura de Harvard durant bona part dels anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace, el campus de Cambridge, a Massachusetts, i també l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del PEN català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys. L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carner, 25 anys després, i Gabriel Ferrater, In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius actius de literatura i també de teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el de Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. La seva mort ha provocat moltes reaccions des del món cultural i institucional, com el Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes o la de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
5: Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
20: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit al davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment de l'equip.
21: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
20: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
22: Sí, molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
20: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, bones notícies també per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canarinha. Això pel que fa al masculí, el conjunt femení, encara un cap de setmana de clàssic.
5: 3CAT Info.
20: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
23: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
20: El Barça també té molt avançades les renovacions de Bapayor i Esme Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra a la convocatòria d'aquest clàssic que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre del Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte juga l'Espanyol, ho farà la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3 i el Badalona Women, que juga al camp del Sevilla, també ho farà en aquest cas diumenge a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que en són baixa per lesió. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. L'Espanyol juga aquest dissabte contra... La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca. Ho farà a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. El seleccionador Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
24: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
20: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un minut.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: No hi ha futbol a primera, però segueix endavant la segona divisió. Demà, aquest diumenge, aquest dissabte, jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
25: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
20: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Saladeu Saragossa en la quarta jornada de Lliga. I també en futbol sala, Mateus Rodríguez ha estat operat de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El tindrà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi, no serà als europeus pel fort cop a les costelles que es va fer en una caiguda al Mundial de Montreal.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox, els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides, sobretot als juntaires. També és notícia que les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. A partir d'ara anirem a Madrid, on la negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. I també us explicarem que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'aprovació dels dos decrets era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. I anirem a Girona, on ha començat el judici pel crim d'una noia a qui l'exparella va matar el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent i revisable per a l'agressor. També us explicarem que aquest estiu, més sec del que és habitual, ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. Tot i que encara hi ha reserves d'aigua, embassaments com el de Rialp van arribar gairebé al 100% de la seva capacitat i ara estan a la meitat. I en esports, què destaca, Joan Fitó?
1: La victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95, a la pista del Besiktas. Kevin Panther, amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana. El base, Umoja Gibson, n'ha anotat 15.
0: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
2: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
3: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
2: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustindú i seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
4: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
2: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
5: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
2: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui, Gabriel Rufián i Ione Belarra.
6: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
7: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
2: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
8: Tiene la coartada, ponga la fecha, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
2: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
9: ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza!
0: La negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. El Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat una marxa per aquest dissabte que esperen que sigui multitudinària i assegura que ja treballa perquè es convoqui una vaga general. Madrid, Montse Mir.
9: Cap a una vaga general és el lema de la mobilització d'aquest dissabte que s'acabarà a la plaça de la Cibeles amb l'arribada de quatre columnes que sortiran a les 12 del migdia de diferents parts de la ciutat. El Sindicat de Llogateres assegura que estem a les portes d'un nou cicle polític i que el camí el marcarà la mobilització ciutadana. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
10: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular, que se abre un nuevo ciclo político que viene desde abajo.
9: L'acampada a la Puerta del Sol es manté i aquest divendres s'hi han fet diverses activitats per preparar la marxa, algunes sota un fort aiguat. La majoria dels que hi són utilitzen la paraula dignitat quan se'ls demana què reclamen.
11: Que cumpla con lo que pedimos.
12: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas, ¿sabes?
13: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tienen y no se están tomando muy pocas medidas.
9: La idea es continuar amb l'acampada fins que la vaga general que demanen es convoqui.
0: Després de la votació al Congrés que ha tombat l'aprovació dels dos decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. El sentim.
14: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
15: 3CAT Info.
0: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. En l'acte d'obertura de l'any judicial, Casso ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
16: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
0: Al seu discurs, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buigas.
17: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
18: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
17: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
19: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
17: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
20: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més, i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
17: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
21: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan, pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al Barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
17: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
0: Mentrestant, el Departament d'Interior ha defensat la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí d'aquest divendres. Ivan García és alcalde de Roquetes en declaracions a Catalunya Ràdio.
22: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort, ho van fer-ho quan tocava. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
0: Aquest divendres del matí, entre les 8 i les 9 del matí, pocs minuts abans que s'obrissin les escoles i els instituts, el departament ha enviat un mail a les direccions dels centres del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no obrissin les portes. La consellera Parlon ha justificat la decisió.
23: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas, doncs crec que en els municipis de, tant de Montsià com de Baix Ebre, moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que, com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
0: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest. L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserves als pantans perquè els regants no hagin de patir. Lleida, Estela Busoms.
24: L'organisme de Conca ha fet balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern molt plujós en contrast amb un estiu molt càlid i sec, que ha acabat amb més zones en situació de sequera prolongada. Per tot plegat, les reserves als embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació ara per ara no és preocupant.
25: En agosto sí que hubo allí pues, algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto, y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, però les expectatives són bones.
24: La falta de pluges d'aquest estiu s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes.
0: De la crònica internacional destaca que Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble d'Oleixki, a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solies.
26: A Lieski no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
27: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
26: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns perquè, si es buida Oleixki, les tropes de Kiev ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
1: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
26: Aliyevsky, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
0: Més coses. Víspera sentència al judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013, arran del cas d'Esther Quintana. Tabernero esgrimeix que els encausats seguien una ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'1 d'octubre perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
2: Voy a recordar, en idénticos términos a la acusación particular, que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza. Puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
0: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per als delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici.
15: El temps.
0: Gemma Puig.
3: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
15: 3Cat Info.
0: Els Mossos han escorcollat aquest divendres els domicilis dels 3 detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. 2 guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
4: El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els 3 detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 11:15 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta a Barcelona de la P7, on els 2 guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
5: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Estaba aquí todos los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, tengo uno en el cuerpo malo. Es fuerte lo que pasa, así muy fuerte.
6: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y entonces ahora vienen corriendo, no sé quién eran tampoco, le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
4: Poc després, els Mossos van fer les 3 detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
0: I a Girona ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
7: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
8: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
7: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades anomenada AMMA, amb dues M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
0: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats, coincidint amb el final de les vacances, i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya, el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases, al Ripollès. Els experts alerten que el seu impacte en el paisatge, ja que aquests arbres, els freixes, es troben sobretot al Pirineu i podrien morir. Es busca si hi ha alguns exemplars resistents al fong. Anem a Girona, Núria Peraire.
9: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Els freixes es troben sobretot als terrenys de pastures, perquè les fulles són nutritives per al bestiar, i també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i, per tant, el seu impacte serà sobretot paisatgístic. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
10: Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres, amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
9: S'està investigant si hi ha exemplars que siguin resistents al fong.
0: Només aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
11: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy, muy, muy en serio, ¿no?
0: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només a l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIF, a l'estació de França, per treballar colze a colze en aquestes incidències.
15: Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
12: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment del seu equip.
13: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
12: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
14: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
12: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra el UCAM Múrcia, a l'Euroliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, també bones notícies per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar, recordem-ho, a abandonar la concentració de la Canarinha. Això, pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
15: 3CAT Info.
12: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte, que finalitza aquesta mateixa temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Liga F de diumenge al Camp Nou.
16: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
12: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López, per la seva banda, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra en la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte també juga l'Espanyol, ho farà a la ciutat esportiva Dani Jarque, a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
17: Nosaltres, al final, el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit. No, no vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival.
12: El Badalona Women, per la seva banda, juga al camp del Sevilla. També aquest dissabte, a les 12, les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de les seleccions. La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
18: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
12: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un sol minut. No hi ha futbol a primera, però, en canvi, segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta. A 6:45, el tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
19: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
12: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. També en futbol sala, aquest divendres han operat Mateus Rodríguez de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El brasiler del Barça estarà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi. Finalment, s'ha confirmat que serà baixa pels europeus, pel fort cop a les costelles que es va fer la ciclista catalana en una caiguda múltiple al Mundial disputat a Montreal.
15: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. El sindicat de llogateres convoca manifestacions aquest dissabte en defensa del dret a l'habitatge i anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Aquest divendres els activistes han incrementat les protestes al carrer amb talls de trànsit en dues artèries de la ciutat de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja, que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. No hi ha hagut, però, danys personals. Tot i que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta, continua demanant molta precaució. Europa i la resta de països del G7 claudiquen davant les pressions de Donald Trump i acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli. L'objectiu és intentar baixar els preus dels carburants en ple auge per la inestabilitat a l'Orient Mitjà. El govern francès s'obre el diàleg amb els estudiants després de violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou. La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història o la naturalesa. L'obra de Josep Lluís Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Ho ha dit a 3Cat Info Eric Manfort, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte català. Ha participat a Barcelona en un seminari que ha analitzat la vigència de Sert.
1: Esports. Victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga 82-95 a la pista del Besiktas. Panter amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana i el base Umoja Gibson n'ha anotat 15. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
0: Pel que fa al temps, tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda a les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustinduy, seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
5: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
3: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el

0: mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
1: Tiene la coartada, ponga la fecha, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
0: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
2: El debat sobre l'avançament electoral l'ha precipitat la derogació del decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra amb intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giral Robert.
3: El ple només tenia la convalidació dels dos decrets en l'ordre del dia i s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu, que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes, ho han evidenciat les interrupcions constants i els discursos pujats de to. Per exemple, el de Gabriel Rufián, que ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
4: Está su estelada. La voy a dejar aquí. Para que no lo olviden, la bandera que comparten con PP y con Vox.
3: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, els ha interpel·lat repetidament.
5: Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
3: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
6: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
3: Fins i tot el mateix Pedro Sánchez ha demanat un últim torn de paraula, un gest gens habitual, per reclamar el suport als grups.
7: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será inmenso.
3: El Congrés fa temps que viu escenes pintoresques i aquest divendres no n'ha estat l'excepció. Part de la cambra ha reaccionat així quan la mesa ha anunciat que li tocava començar la segona votació a Ana Vázquez, la dirigent del PP, expedientada per haver exhibit un pot de gas pebre al Congrés.
8: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Señores secretarios, vamos a empezar.
3: Diversos diputats han imitat el so d'un esprai. Tancades les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb el llançament de pamflets per part d'activistes del dret a l'habitatge.
2: L'expresident Carles Puigdemont i president de Junts, en un article publicat a la xarxa X, denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. Segons Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez i si s'haguessin aprovat els decrets, assegura el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres. També ha valorat la votació al Congrés el president de la Generalitat, Salvador Illa. Se sent decebut pel vot en contra de Junts i creu que el partit s'ha equivocat tombant els decrets. Illa ho ha valorat des d'un col·loqui al Fòrum d'Atocha, a Galícia.
9: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
2: Esquerra Republicana admet que els decrets eren millorables, però lamenta que amb la votació d'aquest divendres s'hagin perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. En un comunicat, els republicans afegeixen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jéssica Albiach retreu als de Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional i per la CUP el partit ha prioritzat els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha instat Pedro Sánchez a convocar immediatament eleccions. A Barcelona, dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els activistes han fet una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar, vaga general. Joan Garcia.
10: Tarda de mobilitzacions al carrer per escalfar motors per la manifestació d'aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea que s'ha fet a la mateixa plaça de Catalunya.
11: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer

0: aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Els centres educatius, que es facin assemblees, els llocs de treball, els comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
1: Si fins ara aquest sindicat explica que s'havien avingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres, que diuen que són de màxims. La també portaveu del sindicat Carme Arcarazo n'enumera algunes.
2: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
1: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya ha promogut dos talls de trànsit, un a la Meridiana amb Fabra i Puig i un altre a la Gran Via amb Plaça d'Espanya.
3: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT fan una crida a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, els dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i en les manifestacions convocades per aquest cap de setmana, però eviten parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
4: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I, per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
5: 3CAT Info.
3: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buiga.
6: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
7: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
6: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
8: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre pues, aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
6: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
9: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
6: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
10: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
6: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
3: La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recorda que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal extremar la prudència.
11: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
5: El temps.
3: Gemma Puig.
12: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats, que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
5: 3CAT Info.
3: Els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel durant els propers 4 mesos per intentar rebaixar els preus dels carburants que estan en alça per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Anem a Brussel·les. Bruno Forte a Miràs.
13: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès Emmanuel Macron ho defensa.
14: Els mercats ja han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cru i del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
13: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
14: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
13: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 € per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
3: Ara com ara, l'escalada dels carburants i els productes energètics ja s'ha traduït en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha assolit el nivell més alt en 3 anys. S'han enfilat fins al 3,8%, 6 dècimes més que a l'agost. A França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Les associacions d'estudiants diuen que les mesures no són suficients i volen distanciar-se dels aldarulls violents dels últims dies. París, Isabel Galí.
15: Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
16: No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric.
15: La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Louis Letoublon és vicepresident del sindicat Les Lycéens.
17: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
18: plenament.
15: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geffroy.
19: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
15: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
3: La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història, la naturalesa i la transformació de la matèria. Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba, i segons el comissari Walter Schmerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
20: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
3: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins del 24 de gener. I encara en clau cultural, us expliquem que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura. Pel professor nord-americà Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
20: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs, crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
3: Cert va ser degà de l'Escola d'Arquitectura de Harvard durant bona part dels anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace, el campus de Cambridge, a Massachusetts, i també l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del PEN català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys. L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carner, 25 anys després, i Gabriel Ferrater, In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius actius de literatura i també de teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el de Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. La seva mort ha provocat moltes reaccions des del món cultural i institucional, com el Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes o la de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
5: Esports.
3: Amb en Joan Fitó.
21: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit al davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment de l'equip.
22: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
21: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
23: Estic molt content per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart, doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
21: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, bones notícies també per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canarinha. Això pel que fa al masculí, al conjunt femení, encara un cap de setmana de clàssic.
5: 3CAT Info.
21: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
0: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
21: El Barça també té molt avançades les renovacions de Bapayor i Esme Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra a la convocatòria d'aquest clàssic que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre del Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte juga l'Espanyol, ho farà la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3 i el Badalona Women, que juga al camp del Sevilla, també ho farà, en aquest cas, diumenge a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que en són baixa per lesió. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. L'Espanyol juga aquest dissabte contra la selecció espanyola, juga aquest dissabte contra la República Txeca. Ho farà a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. El seleccionador Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
1: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
21: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un minut.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: No hi ha futbol a primera, però segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
2: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
21: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge al Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Saladeu Saragossa en la quarta jornada de Lliga. I també en futbol sala, Mateus Rodríguez ha estat operat de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El tindrà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi no serà als europeus pel fort cop a les costelles que es va fer en una caiguda al Mundial de Montreal.
5: 3CAT Info. Són 1:45.
3: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox, els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. També és notícia que les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. A partir d'ara anirem a Madrid, on la negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. I també us explicarem que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'aprovació dels dos decrets era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. I anirem a Girona, on ha començat el judici pel crim d'una noia a qui l'exparella va matar el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent i revisable per a l'agressor. També us explicarem que aquest estiu, més sec del que és habitual, ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. Tot i que encara hi ha reserves d'aigua, embassaments com el de Rialp van arribar gairebé al 100% de la seva capacitat i ara estan a la meitat. I en esports, què destaca, Joan Fitó?
21: La victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95, a la pista del Besiktas. Kevin Panther, amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana. El base, Umoja Gibson, n'ha anotat 15.
3: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
4: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
7: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
4: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustindú i seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
8: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
4: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
18: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
4: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui Gabriel Rufián i Jone Belarra.
24: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
25: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
4: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
26: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
4: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
3: La negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. El Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat una marxa per aquest dissabte que esperen que sigui multitudinària i assegura que ja treballa perquè es convoqui una vaga general. Madrid, Montse Mir.
6: Cap a una vaga general és el lema de la mobilització d'aquest dissabte que s'acabarà a la plaça de la Cibeles amb l'arribada de quatre columnes que sortiran a les 12 del migdia de diferents parts de la ciutat. El sindicat de llogateres assegura que estem a les portes d'un nou cicle polític i que el camí el marcarà la mobilització ciutadana. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
9: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular, que se abre un nuevo ciclo político que viene desde abajo.
6: L'acampada a la Puerta del Sol es manté i aquest divendres s'hi han fet diverses activitats per preparar la marxa, algunes sota un fort aiguat. La majoria dels que hi són utilitzen la paraula dignitat quan se'ls demana què reclamen.
10: Que cumpla con lo que pedimos.
11: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas, ¿sabes?
12: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tienen y no se está tomando muy pocas medidas.
6: La idea és continuar amb l'acampada fins que la vaga general que demanen es convoqui.
3: Després de la votació al Congrés que ha tombat l'aprovació dels dos decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. El sentim.
13: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
5: 3CAT Info.
3: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. En l'acte d'obertura de l'any judicial, Casso ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
14: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
3: El seu discurs al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buigas.
27: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
28: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
27: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
29: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
27: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
30: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc,
0: penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més, i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
27: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
1: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan, pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, han trobat una dona al Barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
27: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
3: Mentrestant, el Departament d'Interior ha defensat la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí d'aquest divendres. Ivan García és alcalde de Roquetes en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort, ho van fer-ho quan tocava. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
3: Aquest divendres al matí, entre les 8 i les 9 del matí, pocs minuts abans que s'obrissin les escoles i els instituts, el departament ha enviat un mail a les direccions dels centres del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no obrissin les portes. La consellera Parlon ha justificat la decisió.
15: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas, doncs, crec que en els municipis tant de Montsià com de Baix Ebre, moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que, com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
3: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest. L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserves als pantans perquè els regants no hagin de patir. Lleida, Estela Busoms.
16: L'organisme de Conca ha fet balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern molt plujós en contrast amb un estiu molt càlid i sec, que ha acabat amb més zones en situació de sequera prolongada. Per tot plegat, les reserves als embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació ara per ara no és preocupant.
17: En agosto sí que hubo allí pues, algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto. Y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, però les expectatives són bones.
16: La falta de pluges d'aquest estiu s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes.
3: De la crònica internacional destaca que Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble d'Oleixki, a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solies.
19: A Lieski no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
20: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
19: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns perquè, si es buida Oleixki, les tropes de Kiev ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
4: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
19: Aliyevsky, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
3: Més coses. Vist per a sentència el judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Español durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013, arran del cas d'Esther Quintana. Tabernero esgrimeix que els encausats seguien una ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'1 d'octubre perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
7: Voy a recordar, en idénticos términos a la acusación particular, que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza. Puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
3: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per als delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici.
5: El temps.
3: Gemma Puig.
8: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte-diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats, que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
5: 3CAT Info.
3: Els Mossos han escorcollat aquest divendres els domicilis dels 3 detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. 2 guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
18: El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els 3 detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 11:15 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta Barcelona de la P7, on els 2 guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
21: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Estaba aquí todos los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, que uno en el cuerpo malo. Es fuerte lo que ha pasado, así muy fuerte.
22: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y entonces ahora vienen corriendo, no sé quién era tampoco, le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
18: Poc després, els Mossos van fer les 3 detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
3: I a Girona ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
6: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
9: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dues vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
6: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades anomenada AMMA, amb dues M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
3: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats, coincidint amb el final de les vacances, i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya, el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases, al Ripollès. Els experts alerten que el seu impacte en el paisatge, ja que aquests arbres, els freixes, es troben sobretot al Pirineu i podrien morir. Es busca si hi ha alguns exemplars resistents al fong. Anem a Girona, Núria Peraire.
10: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Els freixes es troben sobretot als terrenys de pastures perquè les fulles són nutritives per al bestiar i també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i, per tant, el seu impacte serà sobretot paisatgístic. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
11: Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres, amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
10: S'està investigant si hi ha exemplars que siguin resistents al fong.
3: Només aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
12: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy, muy, muy en serio, ¿no?
3: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només a l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIF, a l'Estació de França, per treballar colze a colze en aquestes incidències.
5: Esports.
3: Amb en Joan Fitó.
13: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson, el tècnic blaugrana Alexander Sekulic, content amb el rendiment del seu equip.
0: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
13: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
1: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
13: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra el UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, també bones notícies per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques, a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar, recordem-ho, a abandonar la concentració de la Canarinha. Això, pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
5: 3CAT Info.
13: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte, que finalitza aquesta mateixa temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Liga F de diumenge al Camp Nou.
14: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
13: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López, per la seva banda, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra en la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte també juga l'Espanyol, ho farà a la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
23: Nosaltres, al final, el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit. No, no vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival.
13: El Badalona Women, per la seva banda, juga al camp del Sevilla també aquest dissabte. A les 12, les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de les seleccions. La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
24: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
13: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un sol minut. No hi ha futbol a primera, però, en canvi, segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta. A 6:45, el tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
25: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
13: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. També en futbol sala, aquest divendres han operat Mateus Rodríguez de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El brasiler del Barça estarà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi, finalment s'ha confirmat que serà baixa pels europeus, pel fort cop a les costelles que es va fer la ciclista catalana en una caiguda múltiple al Mundial disputat a Montreal.
5: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. El sindicat de llogateres convoca manifestacions aquest dissabte en defensa del dret a l'habitatge i anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Aquest divendres els activistes han incrementat les protestes al carrer amb talls de trànsit en dues artèries de la ciutat de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja, que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. No hi ha hagut, però, danys personals, tot i que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta, continua demanant molta precaució. Europa i la resta de països del G7 claudiquen davant les pressions de Donald Trump i acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli. L'objectiu és intentar baixar els preus dels carburants en ple auge per la inestabilitat a l'Orient Mitjà. El govern francès s'obre el diàleg amb els estudiants després de violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou. La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història o la naturalesa. L'obra de Josep Lluís Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Ho ha dit a 3CAT Info Erik Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte català. Ha participat a Barcelona en un seminari que ha analitzat la vigència de Sert.
1: Esports. Victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga 82-95 a la pista del Besiktas. Panter amb 16 punts ha estat el millor jugador blaugrana i el base Umoja Gibson n'ha anotat 15. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
0: Pel que fa al temps, tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. Al cap de setmana es manté el risc de pluja intensa localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda a les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustindú i seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
5: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
3: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
6: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
3: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui Gabriel Rufián i Jone Belarra.
7: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
8: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
3: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
9: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
3: El PP

0: Sessió molt agra, amb intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giral Robert.
1: El ple només tenia la convalidació dels dos decrets en l'ordre del dia i s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu, que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes, ho han evidenciat les interrupcions constants i els discursos pujats de to. Per exemple, el de Gabriel Rufián, que ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
2: Está su estelada. La voy a dejar aquí. Para que no lo olviden, la bandera que comparten con PP y con Vox.
1: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, els ha interpel·lat repetidament.
3: Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
1: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
4: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
1: Fins i tot el mateix Pedro Sánchez ha demanat un últim torn de paraula, un gest gens habitual, per reclamar el suport als grups.
5: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será immenso.
1: El Congrés fa temps que viu escenes pintoresques i aquest divendres no n'ha estat l'excepció. Part de la cambra ha reaccionat així quan la mesa ha anunciat que li tocava començar la segona votació a Ana Vázquez, la dirigent del PP, expedientada per haver exhibit un pot de gas pebre al Congrés.
6: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Señores secretarios, vamos a empezar.
1: Diversos diputats han imitat el so d'un esprai. Tancades les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb el llançament de pamflets per part d'activistes del dret a l'habitatge.
0: L'expresident Carles Puigdemont i president de Junts, en un article publicat a la xarxa X, denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. Segons Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez i, si s'haguessin aprovat els decrets, assegura el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres. També ha valorat la votació al Congrés el president de la Generalitat, Salvador Illa. Se sent decebut pel vot en contra de Junts i creu que el partit s'ha equivocat tombant els decrets. Illa ho ha valorat des d'un col·loqui al Fòrum d'Atocha, a Galícia.
7: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
0: Esquerra Republicana admet que els decrets eren millorables, però lamenta que amb la votació d'aquest divendres s'hagin perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. En un comunicat, els republicans afegeixen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jéssica Albiach retreu als de Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional i per la CUP el partit ha prioritzat els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha instat Pedro Sánchez a convocar immediatament eleccions. A Barcelona, dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els activistes han fet una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar, vaga general. Joan Garcia.
8: Tarda de mobilitzacions al carrer per escalfar motors per la manifestació d'aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea que s'ha fet a la mateixa plaça de Catalunya.
9: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, a les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
8: Si fins ara aquest sindicat explica que s'havien avingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres, que diuen que són de màxims. La també portaveu del sindicat Carme Arcarazo n'enumera algunes.
10: baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa.

0: per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
1: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya ha promogut dos talls de trànsit, un a la Meridiana amb Fabra i Puig i un altre a la Gran Via amb Plaça d'Espanya.
2: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT fan una crida a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, els dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i en les manifestacions convocades per aquest cap de setmana, però eviten parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
3: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I, per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
4: 3CAT Info.
2: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buiga.
5: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
6: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
5: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
7: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre pues, aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
5: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
8: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
5: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
9: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
5: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
2: La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recorda que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal extremar la prudència.
10: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
4: El temps.
2: Gemma Puig.
11: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte-diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats, que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
4: 3CAT Info.
2: Els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel durant els propers 4 mesos per intentar rebaixar els preus dels carburants que estan en alça per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Anem a Brussel·les. Bruno Forte Amiras.
12: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès, Emmanuel Macron, ho defensa.
13: Els mercats ja han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cuí del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
12: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
13: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
12: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 € per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
2: Ara com ara, l'escalada dels carburants i els productes energètics ja s'ha traduït en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha assolit el nivell més alt en 3 anys. S'han enfilat fins al 3,8%, 6 dècimes més que a l'agost. A França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Les associacions d'estudiants diuen que les mesures no són suficients i volen distanciar-se dels aldarulls violents dels últims dies. París, Isabel Galí.
14: Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
15: No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric.
14: La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Louis Letoublon és vicepresident del sindicat Les Lycéens.
16: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
14: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geffroy.
17: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
14: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
2: La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers com la memòria, la història, la naturalesa i la transformació de la matèria. Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba, i segons el comissari Walter Schmerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
18: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
2: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins al 24 de gener. I encara en clau cultural, us expliquem que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura. Pel professor nord-americà Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
18: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs, crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
2: Cert, va ser degà de l'Escola d'Arquitectura de Harvard durant bona part dels anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace, el campus de Cambridge, a Massachusetts, i també l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del PEN català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys. L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carner, 25 anys després, i Gabriel Ferrater, In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius de literatura i també de teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el de Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. La seva mort ha provocat moltes reaccions des del món cultural i institucional, com el Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes o la de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
4: Esports.
2: Amb en Joan Fitó.
19: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit al davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson, el tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment de l'equip.
17: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
19: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
20: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant, així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
19: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, bones notícies també per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canarinha. Això pel que fa al masculí, al conjunt femení, encara un cap de setmana de clàssic.
4: 3CAT Info.
19: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
0: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
19: El Barça també té molt avançades les renovacions de Bapayor i Esme Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra a la convocatòria d'aquest clàssic que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre del Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte juga l'Espanyol, ho farà la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3 i el Badalona Women, que juga al camp del Sevilla, també ho farà, en aquest cas, diumenge a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que en són baixa per lesió. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. L'Espanyol juga aquest dissabte contra la selecció espanyola, juga aquest dissabte contra la República Txeca. Ho farà a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. El seleccionador Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
21: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
19: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un minut.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: No hi ha futbol a primera, però segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
22: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
19: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge al Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Saladeu Saragossa en la quarta jornada de Lliga. I també en futbol sala, Mateus Rodríguez ha estat operat de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El tindrà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi no serà als europeus pel fort cop a les costelles que es va fer en una caiguda al Mundial de Montreal.
4: 3CAT Info. Són 2:45.
2: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox, els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides, sobretot als juntaires. També és notícia que les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. A partir d'ara anirem a Madrid, on la negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. I també us explicarem que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'aprovació dels dos decrets era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. I anirem a Girona, on ha començat el judici pel crim d'una noia a qui l'exparella va matar el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent i revisable per a l'agressor. També us explicarem que aquest estiu, més sec del que és habitual, ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. Tot i que encara hi ha reserves d'aigua, embassaments com el de Rialp van arribar gairebé al 100% de la seva capacitat i ara estan a la meitat. I en esports, què destaca Joan Fitó?
19: La victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95, a la pista del Besiktas. Kevin Panther, amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana. El base, Umoja Gibson, n'ha anotat 15.
2: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
1: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
3: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustinduy, seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
6: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
1: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
23: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
1: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui. Gabriel Rufián i Jone Belarra.
24: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
25: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
1: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
26: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
1: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
2: La negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. El Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat una marxa per aquest dissabte que esperen que sigui multitudinària i assegura que ja treballa perquè es convoqui una vaga general. Madrid, Montse Mir.
5: Cap a una vaga general és el lema de la mobilització d'aquest dissabte que s'acabarà a la plaça de la Cibeles amb l'arribada de quatre columnes que sortiran a les 12 del migdia de diferents parts de la ciutat. El sindicat de llogateres assegura que estem a les portes d'un nou cicle polític i que el camí el marcarà la mobilització ciutadana. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
7: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular, que se abre un nuevo ciclo político que viene desde abajo.
5: L'acampada a la Puerta del Sol es manté i aquest divendres s'hi han fet diverses activitats per preparar la marxa, algunes sota un fort aiguat. La majoria dels que hi són utilitzen la paraula dignitat quan se'ls demana què reclamen.
8: Que cumpla con lo que pedimos.
9: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas, ¿sabes?
10: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tienen y no se está tomando muy pocas medidas.
5: La idea és continuar amb l'acampada fins que la vaga general que demanen es convoqui.
2: Després de la votació al Congrés que ha tombat l'aprovació dels dos decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. El sentim.
11: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
4: 3CAT Info.
2: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. En l'acte d'obertura de l'any judicial, Casso ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
13: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
2: El seu discurs al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buigas.
27: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
28: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
27: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
29: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
27: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
30: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc,
0: penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més, i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
27: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
12: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan, pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al Barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Hem parlat amb els bomberos per veure si podíem posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
27: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
2: Mentrestant, el Departament d'Interior ha defensat la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí d'aquest divendres. Ivan García és alcalde de Roquetes en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort ho van fer-ho quan tocava, des del departament, ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
2: Aquest divendres al matí, entre les 8 i les 9 del matí, pocs minuts abans que s'obrissin les escoles i els instituts, el departament ha enviat un mail a les direccions dels centres del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no obrissin les portes. La consellera Parlon ha justificat la decisió.
15: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas, doncs crec que en els municipis tant de Montsià com de Baix Ebre, moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que, com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
2: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest. L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserves als pantans perquè els regants no hagin de patir. Lleida, Estela Busoms.
16: L'organisme de Conca ha fet balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern molt plujós en contrast amb un estiu molt càlid i sec que ha acabat amb més zones en situació de sequera prolongada. Per tot plegat, les reserves als embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació ara per ara no és preocupant.
17: En agosto sí que hubo allí pues, algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto. Y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, però les expectatives són bones.
16: La falta de pluges d'aquest estiu s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes.
2: De la crònica internacional destaca que Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble d'Oleixki, a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solies.
18: A Lieski no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
20: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
18: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns perquè, si es buida Oleixki, les tropes de Kiev ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
1: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
18: Aliyevsky, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
2: Més coses. Vist per a sentència el judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Español durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013, arran del cas d'Esther Quintana. Tabernero esgrimeix que els encausats seguien una ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'1 d'octubre perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
3: Voy a recordar, en idénticos términos a la acusación particular, que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza. Puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
2: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per als delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici.
4: El temps.
2: Gemma Puig.
6: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, en mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats, que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
4: 3CAT Info.
2: Els Mossos han escorcollat aquest divendres els domicilis dels 3 detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. 2 guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
19: El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els 3 detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 11:15 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta a Barcelona de la P7, on els 2 guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
21: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Estaba aquí todos los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, que uno en el cuerpo malo. Es fuerte lo que ha pasado, así muy fuerte.
22: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y entonces ahora vienen corriendo, no sé quién eran tampoco, le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
19: Poc després, els Mossos van fer les 3 detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
2: I a Girona ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
5: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
7: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
5: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades anomenada AMMA, amb dues M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
2: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats, coincidint amb el final de les vacances, i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya, el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases, al Ripollès. Els experts alerten que el seu impacte en el paisatge, ja que aquests arbres, els freixes, es troben sobretot al Pirineu i podrien morir. Es busca si hi ha alguns exemplars resistents al fong. Anem a Girona, Núria Peraire.
8: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Els freixes es troben sobretot als terrenys de pastures perquè les fulles són nutritives per al bestiar i també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i, per tant, el seu impacte serà sobretot paisatgístic. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
9: Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres, amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
8: S'està investigant si hi ha exemplars que siguin resistents al fong.
2: Només d'aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
10: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy, muy, muy en serio, ¿no?
2: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només a l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIF, a l'Estació de França, per treballar colze a colze en aquestes incidències.
4: Esports.
2: Amb en Joan Fitó.
11: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson, el tècnic blaugrana Alexander Sekulic, content amb el rendiment del seu equip.
0: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria perfecta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
11: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
12: Estic molt content per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
11: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, també bones notícies per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques, a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar, recordem-ho, a abandonar la concentració de la Canarinha. Això, pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
4: 3CAT Info.
11: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte, que finalitza aquesta mateixa temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Liga F de diumenge al Camp Nou.
13: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco, ojalá, poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
11: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López, per la seva banda, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra en la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte també juga l'Espanyol, ho farà a la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
23: Nosaltres, al final, el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit. No, no vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival.
11: El Badalona Women, per la seva banda, juga al camp del Sevilla. També aquest dissabte, a les 12, les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de les seleccions. La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
24: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
11: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un sol minut. No hi ha futbol a primera, però, en canvi, segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta. A 6:45, el tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
25: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
11: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. També en futbol sala, aquest divendres han operat Mateus Rodríguez de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El brasiler del Barça estarà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi, finalment s'ha confirmat que serà baixa pels europeus, pel fort cop a les costelles que es va fer la ciclista catalana en una caiguda múltiple al Mundial disputat a Montreal.
4: Trescat Info.

Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. El sindicat de llogateres convoca manifestacions aquest dissabte en defensa del dret a l'habitatge i anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Aquest divendres els activistes han incrementat les protestes al carrer amb talls de trànsit en dues artèries de la ciutat de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja, que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. No hi ha hagut, però, danys personals, tot i que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta, continua.